0: desena de noves motocicletes que agilitzaran la mobilitat dels agents, mentre que pròximament entrarà en funcionament una nova unitat formada per dues furgonetes i 14 policies. El tinent alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha aprofundit en aquesta darrera qüestió.
1: Que crearà una nova unitat de reforç a la proximitat estratègica, que el que farà és anar als espais públics més concorreguts de la ciutat, doncs, sobretot per fer campanyes i actuar contra l'incivisme, també a l'horari nocturn.
0: Però a banda de recursos materials, a l'agost la plantilla també incorporarà una quinzena d'efectius més i serà així com la policia municipal de Sabadell arribarà a màxims històrics, prop de 300 en total.
2: Gràcies, Juli. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgú seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el proper 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal aquest migdia en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts d'escola de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10 milions d'euros. Els àmbits d'actuació del programa preveuen 4 grans àrees d'intervenció: l'envolvent de l'edifici, les instal·lacions, els espais interiors i l'accessibilitat. Recordem que l'executiu local va anunciar farà 2 mesos que destinarà 32 milions d'euros per modernitzar totes les escoles públiques de Badalona. La primera fase inclou la reforma d'aquestes 6 escoles seleccionades per la seva prioritat tècnica. Mentre les obres no siguin efectives, però s'hi farà el manteniment del dia a dia, segons ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Porten molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
3: Segons el govern municipal, aquests són edificis antics on no s'hi ha fet manteniment de forma regular. El problema és seriós, ja que són escoles que tenen una mitjana de 46 anys d'antiguitat. Hi ha voluntat de donar resposta en un termini de 5 anys.
2: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. El Centre Cívic per Vila Domènec ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, és Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
6: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
5: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu.
2: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès tornarà a omplir-se de color, de música i d'ambient festiu els dies 16 i 17 de maig amb la celebració de la 14a edició de la Fèria d'Abril. Enguany, amb l'eslògan Castellar se viste de fèria. Aquesta és una de les cites culturals i lúdiques més esperades del calendari festiu local. L'acte, organitzat per la Casa d'Andalucía de Castellar del Vallès, convertirà l'Espai Tolrà en un gran recinte inspirat en les tradicionals fires andaluses. L'entrada serà gratuïta i inclou una àmplia programació. La festa vol reivindicar l'esperit de convivència, d'alegria i de participació. En aquest sentit, aquesta edició arriba carregada d'història, color i tradició, amb l'objectiu de continuar fent créixer una celebració que atrau centenars de visitants tant de Castellà com d'altres municipis del Vallès. Durant 2 dies, el recinte oferirà una combinació d'espectacles, música en directe, gastronomia, exhibicions i espais de trobada que recrearan l'ambient típic de les fires andaluses. Les portes s'obriran a partir de les 10 del matí, tant de dissabte com diumenge, i seguiran obertes fins a ben entrada la nit.
2: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
8: La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miquí

0: Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
1: Ja està clar que ha funcionat per molts motius. Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible, i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible, no? Aquest teatre auditori amb la Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior que pot acollir diferents infraestructures per fer muntar diferents escenaris, no?
0: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
2: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i la implementació d'un protocol específic davant les violències, entre altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de les negociacions de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament. Marxem fins al Prat de Llobregat per parlar amb en Víctor Asensio des dels estudis del Prat Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda. El comitè d'empresa de les biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, va convocar diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant de la celebració de Sant Jordi. Des d'aleshores, cada dissabte han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en la negociació. La vaga també ha estat secundada per la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, com és el cas també, concretament, la del Prat. Per saber-ne més, saludem l'Esther Ruiz. Ella és bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín del Prat. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Des del passat 25 d'abril heu participat de les aturades a les biblioteques per reclamar millores per al col·lectiu, però n'hi ha algunes, com dèiem al principi, com aquesta equiparació amb el personal municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que són específiques del Consorci. En el vostre cas, el cas de la resta de biblioteques de la xarxa de la Diputació, teniu reclamacions pròpies? Quines són?
2: Bueno, aquesta vaga fem reclamacions per tota la xarxa de biblioteques. Vull dir, la Biblioteca del Prat no té una reclamació pròpia, ni la de Viladecans. Estem demanant, com a biblioteques de la província, una sèrie de millores genèriques per tot el sistema bibliotecari.
1: I quines serien aquestes millores? Perquè veiem, no, que en el cas del Consorci de Barcelona, que ara explicarem ben bé que, com funciona això, perquè ho entenguem, però en el cas del Consorci de Barcelona reclamen l'adhesió amb condicions equiparables a la resta de personal municipal de l'Ajuntament. En el vostre cas, la resta de biblioteques no demaneu això concretament, perquè és molt específic del de Barcelona. Quines són les que sí que són conjuntes a la resta de biblioteques de la xarxa?
2: Doncs mira, de manera conjunta, el Consorci de la Ciutat de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i la resta de biblioteques de la província demanem diferents punts que es podrien concretar. Per exemple, demanem millor inversió en infraestructures. Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal i a nivell de província, doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres, a nivell de, bueno, de diferents aspectes. Això és una cosa que demanem com a personal, perquè estem allà dintre moltes hores, però també és una millora que demanem pels nostres usuaris, no? A nivell d'il·luminació, sobretot de clima, no? La biblioteca que a dalt et mors de calor i a baix et congeles de fred. Vull dir, és una cosa que afecta tota la província, per dir-ho d'alguna manera, no? També una de les reclamacions que es fa al sistema de biblioteques de la província, demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil, no? A la xarxa de biblioteca tots són bibliotecaris, no? No hi ha perfils específics, i en alguns casos s'haurien de començar, bueno, ja fa temps que s'haurien de començar a considerar altres perfils. També, bueno, demanem les tasques de les biblioteques. Tu quan entres a una biblioteca tothom sembla un bibliotecari, però realment a dintre de les biblioteques hi ha personal normalment de dues i de tres empreses diferents, siguin públiques o privades. De vegades hi ha, el més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal en càrrecs més d'auxiliars o consergeria. Però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat, també. Depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aleshores, què estem demanant? Pues que hi hagi una diferenciació de les tasques. És a dir, que aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica. Aquesta és una altra reivindicació que fem. Després, bueno, no sé si continuar, perquè és una mica llarg.
1: No, però, a veure, si en som més, les hem de conèixer, evidentment, però abans de seguir, a mi m'agradaria, ara les repassem, però m'agradaria... Però abans que ens expliquis, perquè ara estaves parlant de la Biblioteca del Prat, però també d'altres biblioteques, perquè entenguem ben bé com és això de les biblioteques, de com funciona tot plegat, de qui és la competència. La xarxa de biblioteques pertany a la Diputació, però la gestió està en major, en la principal part dels municipis on és cada biblioteca. És així?
2: Sí. A dia d'avui la biblioteca és una competència municipal, és de l'Ajuntament. És a dir, un ajuntament decideix si té biblioteca o no. Bueno, ho decideix una llei que diu que n'ha de tenir a partir d'una xifra d'habitants, però és una competència municipal. Què passa? Què fa aquí la Diputació? La Diputació fa més de 100 anys va crear el que va ser la primera xarxa de biblioteques a Catalunya. És una entitat històrica que va iniciar el món bibliotecari i té tot el coneixement i tota la infraestructura de coneixement per crear biblioteques. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona històricament ha fet convenis amb els municipis per crear biblioteques, aprofitant pues, això, tota l'entitat que té i coneixement després de 100 anys de història. Aleshores, normalment, Diputació i Ajuntament, en el moment que comencen a crear les biblioteques, fan un conveni. El conveni sempre és diferent, no és el mateix conveni amb Viladecans que amb la ciutat de Barcelona, Carrassa, que amb l'Hospitalet, el conveni es signa entre Diputació i Ajuntament. Val? No és que siguin tots molt diferents, perquè hi ha un model bastant estàndard, però sí que cada municipi té les seves característiques. No? I això explica, per exemple, que en el cas de Barcelona, que són 40 biblioteques, pues el conveni es fa amb el consorci, perquè l'Ajuntament de Barcelona crea un consorci de la xarxa de biblioteques. Això un altre ajuntament, com el de l'Hospitalet, pues no ho fa. No? Cada ajuntament pues, també té la seva autonomia. I així és com funcionen les biblioteques. Com a mínim sempre hi ha, acostuma a haver, això, personal de la Diputació i de l'Ajuntament.
1: I per això algunes biblioteques hi ha fins a 3 empreses o 4 empreses que gestionen, no? O 4 perfils de personal que gestionen, perquè depèn doncs, dels convenis que faci cada ajuntament, és així.
2: Exacte, I són diferents. Haurien d'anar municipi per municipi, que ara són moltíssims els que tenen biblioteca, per veure quines són les característiques, no? De cadascun.
1: Doncs
2: tornem
1: a
2: grosso modo.
1: Tornem a aquestes reclamacions conjuntes que ens estaves comentant i ara ens les tornes a explicar, sí. Però també a qui van adreçades concretament, perquè aquí, clar, les adreceu a cadascun dels municipis que tenen la competència en les biblioteques o al conjunt de la Diputació en aquest cas?
2: No, això és a la Diputació. És a dir, aquesta vaga la convoca al personal de la Diputació, al personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Per entendre-ho d'una manera més clara. Aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga. És només el personal de la Diputació que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones. De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament. Aleshores, bueno, doncs, una part d'aquest sector, que som els bibliotecaris, ens adherim o no, perquè ja sabeu que hi ha dret, ens adherim o no a aquesta vaga, que ara mateix, tot i que va començar l'abril, està convocada tots els dissabtes. Tots els dissabtes, que és el dia que podem tenir més visibilitat, no? I no sé si amb això he respost o he aclarit una mica la teva pregunta.
1: I tant, sí. Ens faltava alguna reclamació que ens comentaves, no?, que encara en teníeu alguna altra.
2: Sí.
1: Doncs quines serien aquestes?
2: Bueno,
1: hem parlat del tema també d'aclarir les funcions, dels horaris.
2: Sí, aclarir funcions. També hi ha una reivindicació històrica que, comparativament amb la resta de personal de la Diputació, doncs demanem conciliació, més en la conciliació. Uh-huh. I això implica, per exemple, poder fer tasques en teletreball, que no en podem fer encara. La conciliació, bueno, si mireu els horaris de les biblioteques de la província, ja no en concret del Prat, perquè ja et dic que és una reivindicació a nivell de biblioteques de tota la província. Tenim uns horaris que bastant millorables, Vull dir, hi ha biblioteques que treballem 11 hores seguides, hi ha menys 8 hores de descans, demanem de tornar i... Vull dir, no dic que sigui en el cas del Prat, però això és una situació que es dona moltes vegades. Posar una mica d'ordre i conciliar una mica millor els horaris. Som un sector feminitzat, les biblioteques som àmpliament majoria i també demanem que això es comenci a corregir. Val? Uh-huh. I ja així una mica per acabar. Demanem que les jornades laborals, una mica la precarietat en els horaris, que puguin ser compensades, que després les mesures d'afiliació siguin reals, perquè tancant, imagina't nosaltres, a les 9 de la nit, imagina't quina és la conciliació, no? Depèn de la circumstància familiar. I després també demanem que amb aquestes millors condicions laborals poder fer un servei de millor qualitat.
1: Per tot plegat, decidit fer vaga indefinida a partir de dimarts 26 de maig, és d'aquí poc més d'una setmana. Aquestes dates coincideixen precisament amb les preparatòries, en el moment en què l'alumnat va més a la biblioteca poder preparar la selectivitat. Per tenir la data, diguéssim, que la selectivitat serà entre el 9 i l'11 de juny, per tant, aquests dies previs és molt habitual que l'alumnat vagi per preparar aquests exàmens. Quines afectacions preveieu que tindran les aturades i hi ha serveis mínims convocats o en el cas de les biblioteques no apliquen els serveis mínims?
2: No hi ha serveis mínims com en el cas dels mestres, que sí que tenen serveis mínims, que és el 50% de la plantilla, els serveis mínims, en el cas dels mestres. Nosaltres no, perquè no som un servei essencial. Uh-huh. Val? No tenim per què. El que sí que és veritat que cada biblioteca dins del seu municipi, el bibliotecari de la Diputació és el personal més mínim de la biblioteca, perquè els auxiliars sempre són majoria. És a dir, la repercussió que tindrem sempre serà petita, d'alguna manera, perquè amb això que t'he dit, que no, com que totes les tasques les estem fent compartides, a la que el bibliotecari deixa de venir a treballar, ve un auxiliar i s'hi posa la seva cadira, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Per tant, amb aquesta vaga potser tancarem una planta, potser tancarem dues plantes, depèn de la biblioteca, potser tancarem un servei, però realment tancar tota la biblioteca només s'està aconseguint a Barcelona, que en el conveni l'Ajuntament té tot el personal, tant el tècnic com l'auxiliar. Saps? Serà difícil tancar moltes biblioteques, tancarem parcialment. Uh-huh. Per això que et dic que som minoria, a l'haver-hi tantes administracions i empreses implicades en l'obertura d'una biblioteca no... Està molt atomitzat, no sé si queda clara la idea, que és difícil tenir una bona repercussió perquè hi ha molta gent allà dintre.
1: Jo et volia preguntar, ja per acabar, és una vaga indefinida, per tant, no em podràs dir quan acabarà aquesta vaga, però en tot cas, quan acabarà aquesta vaga? És a dir, en quin moment es pot aixecar la vaga? Qui ha d'escoltar aquestes reivindicacions i quina ha de ser la resposta perquè el sector decideixi aixecar la vaga?
2: Quina ha de ser? Bueno, la CGT, que és el sindicat que a nivell de xarxa de biblioteques de la Diputació ens està informant, quan a la taula de negociacions on hi ha tots els sindicats comencin a negociar. Perquè, sembla ser que ja fa molts anys que seuen i parlen, però continuem igual. Aleshores, diguéssim... hem arribat a un punt que han decidit que ja no val la pena tornar a seure a aquesta taula si no fan com un de força. I aprofitant que les mestres, un altre col·lectiu feminitzat, amb precarietat laboral, de fet tenim algunes reivindicacions comunes al sector dels metges, són sectors que ara també estan una mica ja com al límit i ja estan sortint al carrer fent vaga i deixant de cobrar, que això és el que implica també una vaga, pues, des de la CGT hem considerat que era el moment. Que s'acabarà quan? Suposo que en aquestes taules els representants sindicals decidiran si realment ara ja comença la negociació o continuen marejant la perdiu, no? Que sembla ser que és el que han estat fent fins ara, no?
1: Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín, per explicar-nos també el conflicte a nivell metropolità i de la Diputació. Gràcies per ser avui amb nosaltres i esperem, doncs, que finalment algú us escolti i pugueu, doncs, treballar amb aquesta millora de condicions que reclameu.
2: Sí, doncs moltes gràcies per donar-nos aquesta veu a aquesta reivindicació tan, ja has vist que és tan complexa, no? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i obrim per últim cop aquesta setmana aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Alistair Spering, que és viquipedista i traductor científic, ens espera a Sabadell. Alistair, bona tarda.
1: Hola, com esteu?
0: Bé, esperant. Aquí comença a plovisquejar. No sé quin temps teniu a Sabadell.
1: Ui, aquí el cel està tan fosc que fa por i tot.
0: Sí, no? Aquí la llum s'ha apagat una miqueta, no com l'altre dia, que es va fer fosc. Semblava nit tancada a 5:45 de la tarda. Avui, de moment, encara no. Podem veure una mica de llum, però sí que està tapat. Alguns paraigües hem vist passar, de moment. Són 4 gotes, de moment. Anem a comprovar què passa al Prat. Joan Camps, escriptor i membre actiu de diverses entitats locals d'aquesta ciutat. Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Mira, aquí entre pluges i sol i núvols i esperant a veure què farà, si sol millorarà o no.
0: O sigui que tenia una mica de tot.
2: Sí, va passant els núvols.
0: Vaja. Molt bé, doncs saludem també l'Eduard Pomarés, que és enginyer industrial i el tenim via telefònica. Eduard, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots. Què tal?
0: Doncs ja hi som tots, o sigui que comencem a abordar els dos temes que us havia proposat per aquesta tarda. Un és un tema que ja fa molt de temps que vam tractar, però el tornem a recuperar a propòsit d'aquesta nova estratègia de gestió forestal sostenible que ha presentat el govern de la Generalitat davant d'aquest nou escenari que ja fa temps que ens està avisant, i és que amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a un 11% actual. I això ja comencen a ser situacions perilloses. Davant d'aquesta situació i tenint en compte aquests grans incendis que ja semblen inextingibles, fa bé la Generalitat de prioritzar en la prevenció, encara que això impliqui transformar paisatges naturals, perquè ara també comentarem, s'hauran de fer grans tallafocs i franges de protecció que s'hauran de revisar perquè no estan massa ben cuidades. És una aposta que calia que fes el govern de la Generalitat? Qui vol començar? Alistair.
1: Bé, a mi em sembla que és una aposta interessant perquè la necessitat és evident. El que passa és que això cal que s'inscrigui en una estratègia més a llarg termini, no ara fer-ho per evitar-ho i després ja ho tornem a parlar d'aquí 20 anys, sinó per veure que més del canvi climàtic i altres factors que juguen en això. Un exemple és que Catalunya s'ha reforestat molt en les últimes dècades, i això és una excel·lent notícia, perquè en dècades anteriors, en segles anteriors, hi ha hagut molta desforestació, però clar, això també significa que hi ha més massa forestal on pot començar un incendi o on es pot estendre l'incendi. I alhora aquest creixement de massa forestal ha anat acompanyat d'un buidatge cada vegada més intens de les zones rurals de Catalunya, que tradicionalment és on vivia la gent, que entre altres coses s'ocupava de gestionar els boscos i mantenir-los en unes condicions bones per reduir el risc d'incendi. Això són problemes socioeconòmics, demogràfics, que ja hem parlat en relació a altres temes diverses vegades en el programa, però que també tenen aquest vessant, que si cada vegada hi ha menys gent en els medis rurals, doncs hi ha menys gent que es pot ocupar dels medis rurals i això de retroprovo que ens han dit. Per tant, jo estic a favor d'aquesta iniciativa, però espero que sigui només una peça d'un puzzle que vagi encaminat a recuperar i redignificar tota la tasca aquesta que es feia i que s'ha anat deixant de fer amb els resultats catastròfics que hem vist en els últims anys.
0: Sí, efectivament, ho entenem també com un primer pas, eh? No és el pas que s'ha de donar, sinó un començament en el camí que s'ha de fer, perquè, evidentment, ni tampoc amb el pressupost que s'hi destinarà, doncs servirà per fer unes actuacions molt concretes, però que, evidentment, com tu apuntes, Alistair, al final això haurà de tenir una continuïtat i, sobretot, un manteniment. Joan...
2: Bé, jo crec que diuen que tot té la Iglesia o l'Església. Jo no sóc expert en el tema ni de control d'incendis, ni incendis forestals, ni tots aquests temes. Aquesta és una novetat que s'havia plantejat, però fins ara sembla que no s'havia portat a terme. És a dir, crear aquestes zones de protecció per aïllar el foc que pogués traspassar d'un lloc a l'altre, no?
0: Sí.
2: Esperem que sigui un afegit més a la lluita contra els incendis i que funcioni, i que no surtin les pinyes dels pins i se'n surtin llançades i traspassin a aquest espai i arribin a l'altre. Però bueno, sempre és posar-hi dificultats, no? Esperem que això sigui així i que ajudi. La tendència general amb el canvi climàtic i tot el tema dels incendis que veiem arreu del món a vegades fa por, no? Però aquest any, pel que sembla, aquí tenim bastanta humitat, tenim bastanta pluja, estem a més de meitat del mes de maig i encara trobem pluges, cosa que fa uns quants anys ens estàvem torrant, no? Segurament, si això és un presagi, aquest estiu pot ser que sigui també tranquil.
0: No, això és enganyós, Joan, t'ho dic perquè justament ahir vaig tenir una conversa amb un bomber, un responsable que porta 40 anys de servei al cos de bombers de la Generalitat, i m'explicava que precisament abans sí que es podien fer aquests càlculs en funció del clima que tu veies. Tu deies, aquest pot ser un estiu tranquil. Però és que aquestes pluges que estem tenint, que ens pot donar la sensació que tenim un terra, un sotabosc humit, quin problema té? Doncs que precisament aquesta brutícia que hi ha al sotabosc no deixa que l'aigua acabi calant i acabi sent absorbida pels arbres. Vull dir que al final tot això no és real, és a dir, no està ajudant. I que el que passa és que els bombers tampoc no poden fer una previsió. Per tant, han d'estar a l'expectativa. Jo li vaig preguntar precisament, dic que aquest estiu, quina previsió teniu? Diu, és incerta, no, encara no ho podem saber. Eduard?
3: Sí, una mica t'has adelantat a la meva resposta,
0: sí?
3: Perquè sí que la iniciativa aquesta dels tallafocs està prou bé, però clar, ja donem per sentat que hi haurà incendis. Per tant, això és una mesura acceptant o entenent que hi haurà aquests incendis. I com tu deies, l'origen dels incendis està amb la brutícia que té precisament el sotabosc. No pel fet que plogui, que estic d'acord amb això, que hi ha més brutícia i això, però si no fem una prevenció amb la neteja dels boscos i continuaran havent-hi aquests incendis. Per tant, com a tallafocs està bé perquè donem entès que hi haurà aquests incendis, però per tal de prevenir-los hauríem de fer una molt bona neteja dels boscos, que això comportaria una despesa molt més important. Però com a acció jo crec que seria bastant més efectiva el fet d'anar netejant els boscos o anar limitant d'accés les zones del bosc a l'ésser humà, doncs perquè ens comportem realment com a no tals. Aleshores, no sabem anar al bosc i cuidar-lo. I és una de les coses que hauríem de fer, doncs, precisament per tal de prevenir aquests incendis.
0: Aquesta és una altra història. La petjada que deixem quan anem al medi rural, quan anem a la muntanya. Aquests eixos de confinament que la Generalitat ha marcat en 14... són els que al final s'haurien de tenir, aquests grans 14 tallafocs, que de moment ara només s'han previst a actuar en 5 dels 14. Una altra qüestió i una altra de les accions que s'han de fer són les millores en aquestes franges de protecció que hi ha al voltant de pobles, ciutats i urbanitzacions, aquests perímetres de protecció prioritària, que serveixen per garantir el treball dels bombers amb seguretat. I és que hi ha una bona part, més de la meitat, que doncs no estan en condicions. I si es tracta que els bombers hi puguin accedir amb normalitat i d'una manera fàcil, doncs aquí també hi ha una feina a fer. Uh-huh. El tema del sotabosc és molt important, perquè tornant a la conversa que vaig tenir amb aquest professional, amb el bomber, em deia, fa 40-50 anys enrere, clar, els boscos eren rendibles. Es feien servir doncs, per les cuines que hi havia antigament, la gent utilitzava tot això com a llenya per a les estufes, és a dir, els boscos eren rendibles. Avui dia no, i com que no ho són i ningú no se n'ocupa, no se n'ocupa ni de netejar-los, ens queda tota aquesta brutícia aquí acumulada. S'ha usat alguna manera que aquests boscos, un cop netejats, poguessin ser rendibles? Algú té alguna idea? No.
2: Ens has deixat aquí
3: esturats, eh? T'ho has preparat, això, eh?
0: Home, és que ja us dic que vaig tenir una conversa ahir amb un bomber que em va explicar tot això i és molt evident. Vull dir,
3: és molt evident, però això, clar, és el que dèiem abans, no? Això té una despesa en inversió molt important. La primera acció seria aquesta, o sigui, el fet d'intentar netejar el sotabosc. Qui ho faria, això? Des de la despoblació de les zones rurals, com deia el company abans, clar, ja no se n'ocupa ningú. No sé quines mesures es podrien fer o qui ho podria fer, això. És una situació realment complicada. És una situació complicada a nivell econòmic. Vull dir, no ho veig per una altra banda.
0: La pregunta seria, qui ha d'assumir aquest cost de mantenir els boscos nets i gestionar el territori? Les administracions públiques? Els propietaris forestals?
3: Jo estic convençut que sí.
0: Els propietaris forestals, estem parlant que a Catalunya hi ha un 76% dels boscos que són propietat privada. Un 76%. Val.
3: Doncs si és propietat privada, el que haurien de fer aquests propietaris d'aquests boscos és que se n'ocupin ells i demanar responsabilitats en el cas doncs, que no estiguin en bones condicions, i aquests propis propietaris d'aquests boscos o d'aquestes zones agrícoles o rurals, doncs, que se'n facin càrrec i que no deixin passar a la gent, doncs, o pel fet d'anar a buscar bolets o de passejar o el que calgui. És una de les mesures doncs, que s'ha macut. Si els boscos tenen propietari, són aquests els que s'han de fer per la seva neteja.
0: Hi ha molts petits propietaris que segurament no poden afrontar això, i jo crec que en aquesta intervenció, en aquest programa que té previst la Generalitat, hi ha una aportació per contribuir i ajudar aquests propietaris a resoldre aquest problema del manteniment. Alistair.
1: Sí, l'indústria fustera a Catalunya va tenir uns anys puxant, ja fa molt de temps, però clar, llavors ens vam passar de rosca i vam talar massa d'arbres i llavors va caldre comptar i plantar-ne més. Però tornar a ser una gestió ja més controlada, que no fos un campi qui pugui com el que va haver passat, però una gestió més racional i controlada dels recursos forestals, incloent-hi la indústria fustera, podria ser una manera de regenerar el teixit econòmic a aquestes zones i alhora de generar uns recursos, però també unes parts interessades en cuidar aquests boscos. Perquè, clar, sí, subvencionant-ho es pot arreglar tot, però, clar, el pressupost públic és el que és i no s'arriba a tot. El que passa és que entre molta gent ecologista, entre la qual m'incloc jo mateix, perquè jo soc ecologista, però la idea de talar arbres em provoca com una reacció instintiva de no, hem de protegir-ho. Però, clar, és que hem arribat al punt que tenim tants arbres que fins i tot fa mal ecològic, perquè, clar, provoca tant d'incendis, fa que no es pugui netejar del sotabosc, i al final acaba sent ecològicament més perjudicial aquesta sobrepoblació d'arbres, que no passi si tinguéssim uns boscos macos i ufanosos, però, com deia, explotats racionalment, controlats, i que trobéssim l'equilibri entre tenir tants arbres com puguem per la flora, la fauna i la salut ecològica del país, però sense arribar al punt que es converteixi amb el canvi climàtic en una amenaça d'incendis cada any. Jo crec que és una cosa que valdria la pena posar sobre la taula, que hi haguessin experts que miressin quines quotes d'arbres es poden talar cada any per assegurar-ne l'explotació sostenible, I a partir d'aquí anar tirant i veure si això pot ser una solució o com a mínim el germen d'una solució.
0: Penseu una cosa, que ara que parlaves tu de bueno, gent que segurament estarà contra la tala d'arbres per crear aquests eixos de confinament, per tal que els focs no passin d'un massís a un altre, inevitablement s'haurà d'aclarir boscos, s'hauran de talar arbres i s'haurà de deixar un espai. O sigui, hi haurà una factura ecològica, però que, per altra banda, haurà de servir doncs, per sostenir el territori, no?, contra els incendis. Que és el que...
2: Sí, jo podria incidir en un tema, que és la neteja del sotabosc. La quantitat de bosc que hi ha és immens, i tenir el sotabosc net no sé si és un objectiu aconseguible, perquè netejar tots els boscos de Catalunya, no ho sé, si és molt... Jo crec que, a més, hem de tenir en compte quines són les causes dels incendis, per exemple, no? Si passa una xarxa d'alta tensió que és capaç de produir algun incendi per curtcircuits que es produeixen, doncs allà és una zona possiblement a actuar. Que hauríem de mirar més una mica això de la neteja de bosc, on hi ha els llocs més possibles, perquè no és tot el ciutadà que va a passejar pel bosc el que provoca un incendi. No sé, jo crec que hi ha temes que són més estructurals del que provoca els incendis, pot caure un llamp, no? I llavors provoca un incendi en una zona que està, doncs, resseca o seca, però hi ha altres factors de l'activitat humana que no és el simple buscador de bolets que provoca un incendi, que jo crec que això seria més aviat una anècdota, o fins i tot el pagès que amb una guspira quan està treballant al camp amb aquells socarrals de blat, doncs agafa i al final se'n va cap al bosc. Són situacions detectables que haurien de potser treballar-se millor en el sentit de què és el que exactament provoca els incendis i què és el que podem fer en aquests llocs més de perill, no?
0: Però t'he de dir, Joan, que si preguntes als bombers, bona part de la causa té origen humà.
2: Sí, origen humà també és una sobretensió de la xarxa d'alta tensió.
0: Però ja ens hem entès, jo crec que ens hem entès.
2: Vol dir que hi ha algú que provoca l'incendi?
0: Bueno, o per deixadesa, perquè, a veure, segur que t'has trobat, per dir-ho clarament, porqueria quan has anat a la muntanya. T'has trobat gent que ha sigut incapaç de recollir deixalles. És que és molt fàcil, un descuit, o sigui, un pagès. Per què també estan prohibides les cremes i fer totes aquestes accions, sí, clar, a una certa distància, en una època concreta de l'any? Tot això està molt delimitat, està molt marcat, molt reglamentat, i és que, bueno, poden passar coses, i són accidents, sí, però al final acaben passant aquests incendis que es poden convertir en un gran incendi, posar en risc doncs, ja no només el medi natural, sinó també en molts casos la situació de la població. Ens queden uns minuts i m'agradaria poder parlar d'un altre tema, perquè aquest dels boscos ens donarà per parlar encara. Penseu que avui estem parlant d'un dia que està entre clars i núvols, pluja, hi ha una mica de tot, però quan arribi la calor, que no sé si és la setmana que ve, apunten una pujada de les temperatures, quan arribi la calor ja ens podem calçar, perquè sí. Aquest estiu serà maco. Parlem d'una altra qüestió. Lamine Yamal, en aquesta rua de celebració dels campions, el jugador del Barça doncs, va onejar una bandera de Palestina que algú li va donar durant el trajecte. Es va fer una foto, la va penjar a les xarxes i s'ha creat un incendi brutal. He de dir que l'Eduard Pomares, que a més aprofitem que sabem que és soci del Barça, començo per ell per preguntar-te si tu creus que Lamine Yamal s'ha equivocat fent aquest gest.
3: Rotundament sí.
0: Per què?
3: Rotundament sí. Aviam, els jugadors del Barça Parlo del Barça, eh? Els capellans de Mestre se me'n fa. Els jugadors del Barça han de tenir la suficient vista com per saber què és el que poden fer i el que no poden fer. O sigui, el tema de les banderes és un tema molt delicat, perquè sigui la bandera que sigui, trobaràs detractors i gent que el recolza. Jo, per exemple, em centro més amb la bandera que va onejar el Lewandowski que no pas amb la del Lamin. El Lewandowski és un tio prou intel·ligent. Ell va onejar una estelada, que és el que vol el soci, majoritàriament el soci del Barça. La bandera de Palestina, o qualsevol altra bandera de conflictes bèl·lics actuals, és símptoma de conflicte. Per tant, ell, que és un gran ambaixador de futbol, ho entenc, i és molt jove, però ell no pot entrar en aquesta discussió. I més en temes polítics tan candents que el vivim tan dia a dia, considero que va estar completament fora de lloc. No em poso ni amb el seu origen ni res, però a mi, com a soci del Barça, realment...
0: No et va agradar.
3: Em va decebre moltíssim. Val. O sigui, no ho accepto.
0: Bueno, hi haurà segurament seguidors, socis del Barça, que considerin que va fer el que va considerar, i ja està.
3: De la mateixa manera que amb el tema aquest, també em posiciono no a favor del Guardiola, per exemple. Jo sempre soc guardiolista, però en temes polítics, sobretot en aquest tema, jo també penso, doncs, que s'equivoca.
0: Vinga, anem a per altres opinions. Alistair, es va equivocar o no es va equivocar?
1: Jo soc culer de tota la vida i no soc soci, però en el tema aquest geopolític tendeixo més a estar, segurament estaria més d'acord amb molts dels que l'han criticat a xarxes. Però sí, jo estic rotundament a favor que ell pogués exhibir aquesta bandera, perquè crec que primer que la llibertat d'expressió, però també penso que amb aquesta idea de no barrejar esport i política, molt sovint el que s'acaba és silenciant la gent. I això, un flac favor a les causes que suposadament es volen mantenir neutres, perquè llavors, bàsicament, significa que els jugadors no es poden significar políticament. I ja ho dic, jo com una persona que segurament tendria a estar una mica més a l'altre costat. Mm. Això ho hem vist, això per sort no li passarà en absolut al Lamine Yamal, però en altres països hem vist que quan hi ha hagut un cert jugador de futbol que ha criticat la Xina, de sobte aquest jugador de futbol ja ha deixat de ser titular i ha acabat cedit a un equip de dolent a finals d'any. Quan algun jugador ha criticat el país d'alguna dictadura que és patrocinadora de l'equip o alguna cosa, de sobte l'estiu següent el baixen a l'equip B. I això és inadmissible. Jo crec que si estem compromesos amb la llibertat d'expressió i també si estem compromesos amb la pau en l'Orient Pròxim, encara que tirem més cap a una banda cap a l'altra, hem d'estar a favor que hi pugui exhibir aquesta bandera, igual que si algun altre jugador hagués exhibit la bandera d'Israel.
0: Joan, com ho veus?
2: Doncs jo, escolta, partint del principi de la llibertat d'expressió que té tothom, jo crec que Lamine Yamal va optar per posicionar-se per una causa, perquè la bandera que va exhibir no era una bandera d'un partit polític, no era la bandera de Hamas, era la bandera d'un territori que està ningunejat des de fa 70 o 80 anys, com a mínim. Mm-hmm. I davant de la situació internacional en aquests moments i davant de la situació que està vivint Cisjordània, que està vivint Gaza, jo crec que un senyor com el Lamine Yamal, que és un exponent del futbol mundial, reivindiqui la llibertat d'aquest país que estan provocant un extermini massiu de la seva població, que és una vergonya internacional. Jo crec que el Lamine Yamal va ser un bon exponent i un bon representant de la lluita contra l'extermini dels ciutadans de Palestina. I per tant, jo el defenso. Si el senyor Lewandowski va treure una estelada, també és polititzar-la, perquè és d'uns determinats col·lectius, i jo estic a favor de l'estelada. Però m'ha semblat bé que ho tragués el senyor Lewandowski i voldria dir que millor el podia haver tret més jugadors del Barça a la bandera estelada, no? Però a mi no em preocupa que el Lamine Yamal tregui la Palestina. Tot el contrari,
0: Recordem que Pedri doncs, pot portar la bandera canària, que Ferran Torres va fer servir la bandera espanyola amb un toro, i jo us acomiadaré amb una pregunta. Per què costa tant que en el món del futbol acceptem que els jugadors o els professionals d'aquest àmbit es pronunciïn a favor o en contra d'algunes causes? En el món de la cultura és superhabitual, supernormal, està molt acceptat doncs, que actors, actrius, escriptors, cantants es puguin pronunciar. Per què en el món del futbol no es pot fer? Doncs això ho continuarem debatint un altre dia. Alistair, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt cap de setmana.
3: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
3: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenar en emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Avui comencem repassant l'autopista AP7, segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. Comencem repassant-la en sentit nord, en sentit Girona. Un primer tram d'aturades intermitents, trànsit molt lent, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. I més endavant, també lentitud, aturades durant 6-7 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès. Això a la P7 i en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, la mateixa via amb retencions, també intermitents, uns 4, 5, 6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Pel que fa a l'extrem sud de Barcelona, cap gran sorpresa. Aturades puntuals, un parell de quilòmetres a l'autovia A2, zona de Cornellà de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, però també l'autopista C32, tram de Sant Boi, i també en tots dos sentits de la marxa. A l'extrem nord, també carregades, però com és habitual, C58 i C33 entre Montcada i l'enllaç amb les rondes de Barcelona. Acabem amb la C60, per exemple, aquí lentitud, aturades, d'unidó carregada aquesta C63, 4 quilòmetres, Argentona i en sentit de Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Avellaneda acull fins al 28 de maig una exposició titulada Art amb ànima, una proposta col·lectiva impulsada pel grup Minerva. La mostra reunirà obres de diversos artistes del col·lectiu Terrassenc, que combina creació artística, activisme cultural i suport a iniciatives socials. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui sí, parlem d'art, parlem d'aquesta exposició que s'inaugura el proper 30 d'abril i que durarà fins al 28 de maig al local social de l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. És una exposició que porta per nom Art amb ànima i que ha programat, ha organitzat, ha fet la col·lectiva del grup Minerva. Avui parlem amb Lluís Paloma perquè ens en doni més detalls. Lluís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: A veure, tenim aquesta col·lectiva del grup Minerva, on hi participen la Maria Luisa Muñoz, Jesús Martínez, Felicia Rubio, Sònia Viena i Sergi del Nord. Explica'ns una miqueta quin és el teu paper en aquesta exposició.
2: A veure, jo sóc un dels dos membres fundadors del grup Minerva. El grup Minerva som un col·lectiu d'activisme cultural no polític. I doncs, bàsicament ens centrem en temes d'art, també doncs, organitzem dos premis, un de pintura i un altre de poesia, i doncs, a part d'això doncs, tenim un cert cantó com de germanetes de la caritat en el bon sentit, de que doncs, tot el que fem ho fem tant per potenciar la cultura a nivell local de Terrassa, com doncs, per ajudar doncs, diferents col·lectius amb els que estem involucrats. Uh-huh. I amb això, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, ja us feu una idea de quina mena d'activitat duem. És a dir, molt a nivell de carrer, però intentar doncs, fer bullir l'olla.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres sou a Terrassa, sou uns quants. Amb tots aquests artistes que hem comentat, què és el que proposeu en aquesta exposició?
2: A veure, és una exposició d'art de col·lectius no sé com ho diríem, deixa'm pensar la paraula perquè m'agrada molt dir les paraules bé. Però, diguem,

0: neurodivergent.
1: D'acord.
0: I ara, vull dir, jo mateix, vull dir, m'estic descobrint com a neurodivergent, per exemple.
1: D'acord.
0: I amb tot això, doncs, el que hi ha, doncs, són aquests 5 artistes. Si he de comentar-los, a veure, jo diré, els dos últims de la llista, com que no conservàvem els noms, vull dir, n'hi ha un que és mi pseudònim i l'últim, que és pseudònim total, però perquè els havia de donar algun nom. I és important, vull dir, que si veuen l'exposició i saben qui són i tal, doncs que encantats que es posin en contacte amb nosaltres i així els anomenem pel nom, que això estarà molt bé. Però igualment, doncs, és a dir, l'altra persona fundadora del grup Minerva és la Maria Lotré, que a part, doncs, de pintora, també és professora d'art i ha estat molts anys treballant en temes d'art teràpia, que és com van conèixer aquestes dues persones que de moment tenim ja, amb noms per poder-les presentar a l'exposició. Però vull dir que quasi tothom, bueno, tothom en allà o en l'exposició l'ha coneguda ella i els altres tres també els he conegut jo. Bueno, i els coneixo jo.
1: D'acord. Lluís, des de quan funciona la col·lectiva del grup Minerva? Ai, mira, la col·lectiva no vull dir, el grup Minerva en si, no?
0: Mira, ens vam fundar el setembre de 2019. Tot i que per el tema de Covid i tal no vam poder presentar el manifest fins a la primavera, no sé si va ser el març de 2022.
1: D'acord.
0: És allò, primer vam fer el manifest. Teòricament ha d'estar en algun lloc d'internet, si no, sempre us el puc enviar si teniu curiositat.
1: Molt bé. En equip presenteu obres artístiques, eh? Estem parlant de quadres, de pintures?
0: Exacte, sí. De pintura, hi haurà algun dibuix, però precisament és això. Aquesta vegada és obra gràfica, en general. El que és això, pintures o dibuixos. Art fet en el sentit d'expressió, no d'arts gràfiques.
1: Fet expressament per aquesta exposició o ja la teníeu?
0: Es pot dir que ja ho teníem. Però tot més és això, vull dir, és una mica de fons d'art que hem anat reunint al llarg dels anys. Hi ha coses que les ha reunides la Marí, algunes les he reunides jo, i doncs les posarem en comú per aquesta exposició.
1: O sigui, veurem coses variades, entenc, eh?
0: Coses variades, però en tot cas diguem art amb força, amb intenció, vull dir, si tu vols dir d'alguna manera, amb missatge fins i tot. No missatge en el sentit, diguem, polític, sinó missatge en el sentit de força, de que hi ha vida, de que es tira endavant. Fins i tot aquí hi ha innovació. Hi ha obres molt innovadores en aquesta exposició. Bé, que en aquest sentit hi ha això.
1: I molt optimisme, no? M'imagino.
0: Bueno, es pot dir que sí, sí. Hi ha optimisme en el sentit que presentar aquestes obres permetrà al públic que les vegi veure un art diferent respecte del que segurament esperarien. És a dir, hi ha obres molt bones en aquesta exposició. Ja dic, hi ha avantguarda, fins i tot quan es tracta de més senzillet, no és el que esperaríem. Està molt bé, m'agrada. A mi mateix m'agrada, el que presentareu a mi mateix m'agrada.
1: Tu, Lluís, també pintes o no?
0: A veure, depenent una mica de l'època, som més dibuixant. Ara he estat reprenent una mica de dibuix, vaig dibuixar bastant la dècada passada. El que jo, de totes maneres, soc com a cosa central és compositor i escriptor. I també, doncs, he treballat molt la fotografia. Però, és això, igualment, sense considerar-me ben bé un mestre del dibuix, però sí que dibuixo. I, a veure, tampoc no està tan malament el que faig. El que potser ho considero més en termes d'autoexploració, d'autoexpressió personal. Però, bé, jo mateix... El novembre he demanat espai en el Xavi Martí, que de la música Manxés les Feres, que és el que ens cedeix l'espai i una mica doncs, el que coorganitza, doncs per fer una exposició dels meus dibuixos, que estic ara reunint dels que tinc i tot això, me falten molt pocs per cobrir el número d'això, és a dir, el novembre podeu veure què és el que dibuixo. I la veritat és que de moment el que porto reunit n'estic content. Però bé, i en tot cas hi ha una mica això, els propis artistes, si et sembla.
1: Sí.
0: Hi ha en Jesús Martínez, que és el més avantguardista de tota l'exposició. Presentarem dues obres de molt alt nivell. El tio no només innova, sinó que treballa de manera molt, molt detallista. Així que estem orgullosos de presentar-lo. Llavors hi ha la Felícia, que és, bueno, dona el casualitat, que és la seva dona, i que treballa en un sentit

0: i a més estàtic, però que té molt bona mà també, amb el qual, doncs, bueno, jo crec que ja només amb aquests dos estarà ja la cosa molt potent. Llavors la Maria Luisa Muñoz ja no hi és, però vaig poder heretar el seu art i mostrarem les seves dues obres més potents, dos abstractes que va fer, i que en el fons era això, diguem, era una persona que no tenia una preparació artística i malgrat tot el que presentarem és creació seva, que aquí és on hi ha el valor. És un missatge molt important a donar. El fet que la gent tendeix a inhibir-se pel fet que pensen que no saben tal o qual. Bé, jo puc dir que, de fet, un d'aquests dos va ser ella simplement deixant-se anar. I sempre recordaré que feliç va ser mentre pintava aquest quadre. Uh-huh. I és un missatge molt important per a la gent. L'art, en el fons, no va de ser perfectes, sinó que va d'autoexpressió i de deixar-se anar. No cal ni ensenyar-lo en una exposició. Si un no ho fa per un mateix, pot fer el que vulgui. No cal ni tens un nivell. Uh-huh. És molt important i és una eina molt important.
1: Uh-huh. Ens queden dos artistes, no?
0: Ens queden els altres dos artistes, que aquests els coneix més la Marí, que hauran estat doncs, alumnes d'ella. No me'n recordo ben bé del què. Sé que són dibuixos amb llapis a color. I també doncs, són això, vull dir, estan treballats, són en aquest sentit potser més d'autoexpressió. En aquest sentit sí que hi ha això. Però bé, normalment la Maria em va dir, sobretot posem-los.
1: Sònia Viena i Sergi del Nord.
0: Exacte, que aquests són els que són mig pseudònims. D'acord. Si arribem a saber els noms, encantats de
1: posar-los, no? Molt bé.
0: Ups, perdó, Lluís. Maria, estic referent. Sí, vull dir que això, que si ens veuen i tal, que es posin en contacte amb nosaltres i encantats de donar-nos el nom com toca.
1: D'acord. Molt bé, Lluís, doncs amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Recordem als nostres oients que això serà fins al 28 de maig. Això és el local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Avellaneda, Castellà del Vallès, és a dir, allà, si aneu cap a l'urbanització Can Font de Castellà, els trobareu allà a la plaça de Can Font, i que, com sempre, en aquestes exposicions que s'organitzen en aquest local social, hi ha també el QR, perquè tothom qui visiti aquesta exposició pugui deixar els seus comentaris, també, en els artistes que en cada ocasió doncs, exposen. Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt bé aquesta col·lectiva del grup Minerva, que vagi molt bé la vostra associació i endavant i força amb totes aquestes activitats que organitzeu.
0: Perdó, va agafar la tos. Moltes gràcies.
1: Doncs de res, Lluís, una abraçada. Vinga, a cuidar-se. Adéu.
0: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
0: Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb
0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
7: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
8: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
9: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
10: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
11: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
12: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
13: Hola, connectats. Un nou viatge al centre de la ràdio avui, des de Ràdio Sant Cugat. Mireu, estic a l'espera de poder parlar amb un dels convidats d'un dels programes més veterans d'aquesta casa, que precisament s'està emetent en aquests moments. Per tant, estem allò en el rovell de l'ou. Esperem doncs, la sortida d'un d'aquests convidats que segurament l'heu vist actuar. Si us agrada el hip-hop, la dansa urbana, tota aquesta activitat, jo crec, mira, ja em sembla que ja el tenim aquí. Tenim un dels convidats, molt ràpidament, Lluc Fruitós, un dels integrants dels Brothers Bros. Com estàs?
14: Molt bé.
13: De què heu parlat avui? Per què t'han convidat?
14: Era secret, no?
13: Ah, era secret?
14: No, home, no.
13: Ah.
14: Hem fet un espectacle nou que es diu Bo, que vol dir bastó, una barreja entre hip-hop i balls de bastons.
13: Ah, per això també estaven avui els bastoners de Sant Cugat aquí?
14: Exactament.
13: Però ells hi participen?
14: A Sant Cugat hi participaran. Atenció, estigueu atents i atentes que d'aquí poc s'anunciarà la data que farem al Teatre Auditori Emma Vilarsau.
13: Ja ho deia jo, dic que si està aquí és perquè hi ha alguna actuació prevista no sé quan. Però escolta'm una cosa, vosaltres esteu, ja porteu 20 anys als Brothers Bros, 20 anys. No sé, com us ha anat la vida?
14: Doncs molt bé, la veritat. Estem molt contents, hem anat evolucionant, ara ja som tots pares i mares, tenim famílies i res, doncs sempre buscant coses noves i diferents i en aquest cas doncs ens hem enamorat dels bastoners de Sant Cugat i per això hem pogut fer aquesta cosa nova i especial i res, seguint evolucionant com sempre.
13: Que guai, no? I escolta'm una cosa, tinc entès que feu... clar, us moveu per arreu del territori. A Sabadell, a l'Estruc, teniu uns tallers. Què és el que feu allà?
14: Doncs mira, nosaltres hem sigut companyia resident a l'Estruc durant molts anys i vam començar a fer uns tallers amb escoles que venien i durant dues hores doncs, podien aprendre moviments, podien aprendre una mica la història del hip-hop i de brodes i la veritat és que va ser un èxit i no hem parat de fer-ho, Ara tenim la nostra nau a Sabadell on fem els assajos, però seguim en relació constant amb l'Estruc i aquests tallers, sí o sí, s'han de fer i han seguit i en portem molts i moltes escoles que ja saben que es reserven ja gairebé un any vista i que s'omple sempre.
13: I escolta, al Prat em sembla que també teniu alguna cosa programada pròximament, no?
14: És possible. És possible, la nostra agenda últimament és bastant potent, estarem al Prat i en bastants llocs més. Hem estat actuant també a Castelldefels, farem gira a Alemanya al gener, després estem també amb el Cruïlla, que estem en un escenari de dansa que es farà, bueno... Animats.
13: Déu-n'hi-do. Hi ha relleu generacional, ho dic perquè, clar, em parlaves de la família, que els Brothers Bros també es fan grans, no? En algun moment hauran d'arribar els qui us hagin de substituir d'alguna manera, no?
14: Totalment, doncs mira, aquest últim espectacle ens ha forçat a ser 8 ballarins en escena, perquè el Ball de Bastons amb 8 queda molt bé, i nosaltres últimament érem 5 a l'escenari, i ara hem sigut 8. Llavors ja, aquí ja estic dient que hi ha noves incorporacions, gent jove, que ve molt fresca, molt forta, amb moltes ganes, i tant, espero que hi hagi un bon relleu.
13: Que bé. Lluc, et deixo, val? Perquè imagino que ja tens coses a fer, nosaltres hem de continuar, esperarem que a l'Eduard Gené, que és el conductor, el presentador d'aquest programa veterà de la casa, ens pugui atendre i t'alliberem.
14: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquest atracament.
13: Atracament amb armada. Bueno, a micròfon armat,
14: exacte,
13: eh?
14: Que vagi molt bé.
13: Gràcies.
14: Vinga, adéu-siau.
13: Bé, doncs nosaltres esperarem d'aquí uns instants a poder parlar amb l'Eduard, que està acabant el programa en directe. Ens agradarà saber una mica la seva opinió. Per tant, fins aquí uns instants. Liviamo, mira, l'Eduard ja ha acabat. L'Eduard ha acabat el programa, Eduard. Obre la porta.
15: Què tal?
13: Noi, com estàs?
15: Ai, no sé, què vols que et digui?
13: Mira, avui és el dia dels atracaments. Però en el bon sentit de la paraula, eh?
15: Fa una estona...
13: Estem a la porta, mira que pugui.
15: Deixa'm sortir perquè vindran els de la pilota i què?
13: Venen els d'esports ara, sí.
15: Què tal?
13: Molt bé, ja has acabat?
15: Ja he acabat.
13: Per avui?
15: Per avui, de moment, sí.
13: Molt
15: i
13: bé.
15: Espero tornar la setmana que ve i espero tornar a l'altre fins al 15 de juliol.
13: Molt bé.
15: Bueno, més o menys, em fa l'efecte que és cap al 15.
13: No sé, no t'ho sé dir ara. Escolta, l'Eduard Gené, ho dic per la gent que ens estigui escoltant, és un veterà de la casa, jo diria que fa un dels programes més antics. A hores d'ara, molta comèdia, quan fa que estàs fent el programa?
15: Aquesta és la 13a edició. 13 anys.
13: 13 anys. Moltes vegades et presentem com a crític... de les escèniques. Sí, no et perds pistonada quan hi ha coses al Teatre Auditori, a qualsevol dels equipaments de la ciutat. Que
15: sí,
13: bé, no? Sí, que t'ho passes.
15: Sí. Home, a veure, faig una cosa que m'agrada, i això és important. Perquè inclús si t'agrada, potser et surt bé i tot.
13: Home, et surt. A més, jo no sé, però la teva agenda està guai, no?
15: Sí. Jo la veritat és que he reduït una mica la marxa, eh? T'ho vaig dir, eh?
13: Quina edat tens ara?
15: 86.
13: Però encara tens marxa.
15: Sí, encara tinc marxa, però el que passa que jo vaig començar fa molt temps, perquè a part d'aquest programa de motocomèdia m'he fet altres, aquí a la casa, des de fa moltíssim temps, a part de les tertúlies i tal, i vaig encara a moltes activitats cada setmana, però el que passa és que també hi ha un problema, que és que tot no es pot veure, perquè a vegades coincideix a la mateixa hora i al mateix dia.
13: És veritat. Bueno, i has de triar, no?
15: Has de triar. El que intento és triar de forma que sigui una mica variat. O sigui, que si vaig a veure una obra de teatre el divendres, doncs el dissabte, si puc, si hi ha dansa o si hi ha música, qualsevol tipus de música, m'és igual. Ara acabo de fer una entrevista de Passió en Vega, doncs que evidentment és una música, però el divendres vull anar a veure sobretot un concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en base a Mori Rebel. I per tant, aquesta varietat, a mi sempre m'ha interessat molt.
13: Ets un tio eclèctic, no?
15: Sí, perquè... No, i la vida com és?
13: Això mateix.
15: És a dir, tu pots anar-te'n a ballar un dia, vas a un lloc i balles, i el dia següent t'asseus tranquil·lament i escoltes una sinfonia, o si escoltes un concert de piano, o escoltes un cantant que t'agrada molt, o una cantant que t'agrada molt, i tal. I pots fer-ho perfectament, com llegeixes una novel·la, que és un thriller, i en canvi després llegeixes una cosa que és dramàtica. Vull dir...
13: La varietat està al gust, no? Deien. Per cert, que abans deia, és el dia dels atracaments, perquè quan fa una estona... hem parlat amb un dels teus convidats, no?
15: Sí.
13: Un dels components dels Brodes Bros.
15: Sí, senyor, el Lluc Fruitós, que és un cugatenc.
13: Ah, sí?
15: Sí,
13: mira, això no ho sabia jo.
15: Fa molts anys que viu a Sant Cugat, ara.
13: Mm.
15: O sigui, ara viu a Sant Cugat, i precisament per això hem fet l'entrevista, perquè ha fet un muntatge, faran una cosa, estan fent, amb els bastoners de Sant Cugat.
13: Que bé, i aquesta també hi aniràs, no?
15: Home, i tant. Aquesta no la perdo jo per res del món. I a més tenia en compte una cosa, que és com es pot conjuntar els bastons amb hip-hop.
13: És curiós, eh? És per veure-ho, eh?
15: Sí, però
13: sí, és veritat.
15: El bastoners és cultura popular de carrer i el hip-hop també és de carrer.
13: Sí, són una mica diferents, però sí, però és veritat, sí,
15: però,
13: és veritat.
15: Però, escolta'm, són diferents, però no són diferents. Són diferents i no són diferents, eh?
13: Espera, que tancarem la porta, perquè, sí. Si no, sortirem en un altre programa, saps?
15: Sí, no, llavors no podem sortir en un altre programa.
13: No, no, hem de sortir al Connectats.
15: Jo penso que en general, a vegades hi ha gent que té moltes ganes de, com de seccionar, no? De dir, oh, això no té res a veure amb allò. I això és mentida. Perquè tu, el que passa que pot agradar també és una cosa que una altra. Això és a part. Et pot agradar més. Però a vegades es treu qualitat a algú, per exemple, perquè és molt conegut. O perquè es fa al carrer. I això no és veritat.
13: T'estàs posant filosòfic, eh?
15: No, però és que és així. Hi ha composicions.
13: Mira cap aquí. Ui. És que estem aquí, estem al mig.
15: Estem molestant.
13: Clar, és que t'he enganxat a la porta i aquí ens hem quedat.
15: Estem molestant.
16: On?
13: Ah, val. Vinga, Alba. L'Alba se'n va fer els titulars, ara.
15: Molt bé.
13: De l'enjoc.
15: Adéu.
13: Aquí tots fem una mica de tot.
15: Adéu.
13: Què et sembla?
15: Sí, em sembla molt bé. Per què no? Per això que et deia, quan tu dius un compositor de música clàssica, llavors diu, no, aquest compositor es va basar en cants populars del seu país per poder fer aquesta sinfonia. Què va fer? Pues això, agafar música de carrer...
13: Sempre hi ha d'haver un punt de partida, no?
15: I convertir-la en una cosa composada per una orquestra de 100 músics. Però la música original era de
13: Eduard, carrer. Eduard, has anat a mercat o no?
15: No he anat avui al mercat. Ara hi passaré.
13: Ara hi passaràs.
15: Ara hi passaré, però suposo que en trobarem la bona.
13: És el punt de trobada. Bueno, escolta, que per molts anys continuï molta comèdia.
15: Espero que sí.
13: I nosaltres que ho puguem escoltar i veure.
15: I que sigui molta comèdia a la ràdio i no la política.
13: Ah, la política. Ja t'ho explicaré un altre dia. Gràcies, guapo. Que vagi molt bé.
15: A tu.
13: Bé, doncs, connectats, fins aquí aquest viatge d'avui al centre de la ràdio. Mira, hem pogut parlar amb un dels convidats i amb un dels veterans de la casa, d'aquest programa, del Molta Comèdia, que s'emet els dijous. Ho deixem aquí. Adéu, connectats.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: És el moment de comprovar què ens porta de novetat a la cartellera cinematogràfica per aquesta setmana. Anem fins a Terrassa. Molt bona tarda, Sergi Estapé.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com cada divendres, o gairebé cada divendres, ho fem amb la companyia del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reconegut, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen, déu-n'hi-do, aquesta setmana, aquest cap de setmana, quasi, bueno, fregant a les 16:17, i després parlarem d'un director que va rebre, va ser homenatjat al Festival de Cannes, que ja ha començat. Comencem amb, avui ja tenim tres pel·lícules espanyoles, les fem alternatives. 1-24, un drama. Què?
1: Una pel·lícula dirigida per el cineasta Luke Knowles, protagonitzada per alguns actors destacats del panorama espanyol, com Aaron Piper, Marc Cáceres, Marta Etura, Greta Fernández...
0: M'agrada molt a mi, Greta Fernández.
1: A mi també. I Javier Pereira, i Marta Etura també.
0: Però ja, home, sí, però Marta Etura és coneguda.
1: Sí. És la història d'un nen, d'un noi de 23 anys, a punt de fer-ne 24, logo del títol, que a la vigília del seu aniversari, dels 24 anys, s'ha d'enfrontar a la vida adulta, però no té feina, va a una entrevista amb una immobiliària, perquè ell sempre havia volgut treballar de vestit de traje, però no l'agafen, i porta, bueno, en fi, té una relació complicada, la seva mare està a la presó, la seva nòvia l'abandona, i la seva família és famigues, i el pis on viu, el llogater l'amenaça en fer-lo fora, i a partir d'aquí doncs haurà de començar una cursa contra rellotge que marcarà el seu pas definitiu a la vida adulta. La pel·li es va estrenar al Festival de Màlaga i va ser una de les que més bona acollida van tenir.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Hugo 24.
2: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
3: No mires así que voy a cambiar. 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón. Ya no puedo. Estoy buscando curro.
4: ¿Por qué crees que vale para esto, Hugo?
3: Sé lo que es tener un hogar.
0: Doncs aquest UA 24, amb el qual comencem el repàs de 5 de les pel·lícules destacades d'aquest cap de setmana que s'estrenen. Anem a Irlanda, el gol que hem colat per l'esquadra, per l'escaire, el Jordi Guillem, a veure una pel·lícula de terror que es diu Hocum. Aviam què m'explica.
1: Sí, una pel·lícula en producció irlandesa que es diu Hocum i està dirigida per Damien McCarthy, que signa també el guió, protagonitzada per Adam Scott, Florence Orden, Peter Coonan i David Wilmoth. És una coproducció entre Irlanda, els Emirats Àrabs, els Estats Units i una sèrie de
0: produccions per altres coses.
1: En fi, és una història de terror sobrenatural que parla de literatura, de família també. És la història d'un escriptor de novel·les de por que visita una posada, no sé com es diu català, una posada irlandesa, un lloc que fa menjars i pots dormir, diguéssim, i allà hi ha de tirar hi ha de tirar les cendres dels seus pares. El que no sap per això el nostre amigable protagonista és que la propietat està encantada per una bruixa.
0: Vaja. I bueno, i ja està.
1: I ja està, i a partir d'aquí ell començaran a passar coses que no us explico, però és un viatge, una història màgica, en el fons, a la capacitat de curació. En fi, és molt més que una pel·lícula d'horror a seques.
0: Com dèiem, posada en català seria hostal, fonda, un albert, també cabria, però més aviat una fonda. Tornem cap aquí a veure una pel·lícula que es diu Un hijo, que és un drama també doncs fet a Espanya, que hi ha un dels actors que a mi m'agrada molt, però que tampoc és d'aquells que diríem molt conegut.
1: Sí, suposo que et refereixes a Hugo Silva.
0: No.
1: Ah, no?
0: No.
1: Carai.
0: Jesús. Jesús Carrozo.
1: Ah, sí, també surt. Jesús Carrozo és un secundari. Sí,
0: m'agrada molt.
1: El protagonista és Hugo Silva, juntament amb Macarena García.
0: Bastant més que Hugo Silva, t'ho haig de dir.
1: És una pel·li dirigida per Nacho Acasa, una pel·lícula basada en una novel·la d'Alejandro Palomas, i explica la història d'una psicòloga escolar sense massa experiència, que va començar a treballar, que es diu Maria, personatge interpretat per Macarena García, sempre magnífica, i es topa amb un nen, el Ian Cortegoso, és l'actor que l'interpreta, que també és un debutant, òbviament, té 8 anys, que acaba d'arribar al col·le i amaga un secret que tindrà conseqüències. Per averiguar aquest secret i averiguar què li passa al món interior d'aquest nen, la professora haurà de ficar-se en la seva ment, del Guille, que es diu així, i haurà de recórrer a traduir en els dibuixos que ell fa. És un nen que té problemes per comunicar-se i s'expressa a través d'uns dibuixos, i a partir d'aquí doncs començarà a ficar-se en la seva vida, veurà què li passa a la seva família, etc. És una pel·li que va anar al Festival del Caire de l'any passat.
0: Doncs continuem escoltant una miqueta d'aquest Un hijo.
5: Es todo lo que se va.
6: En el principio,
5: era como un par de meses, hice la típica pregunta de...
7: ¿Qué quieres ser de mayor?
8: Yo quiero ser un super androide.
9: Siguiente al mundo. Mbappé.
10: A mí me gustaría ser Mary Poppins.
5: Y llévame. Luego en el centro. Cambio de lugar.
0: Doncs aquesta Un hijo que ens portava el Jordi, ens explicava... És la tercera pel·lícula de la qual comentem, i anem a Estats Units a veure un drama mig musical que es diu El beso de la mujer araña.
1: Sí, de fet és un remake sobre la coneguda novel·la de Manuel Puig, que l'any 1985 el cineasta Héctor Babenco ja va portar al cinema. Segurament recordeu aquella interpretació de William Hart, també de Raúl Julia, entre d'altres. En aquest cas, els protagonistes són Diego Luna i Jennifer López, a banda de Bruno Bilchir. És una pel·lícula que ens parla d'un pres polític, del Valentín, que comparteix cel·la amb Molina, que és un escaparatista que ha estat condemnat per escàndol públic. És una pel·li sobre l'homosexualitat. Entre aquests dos personatges hi apareix un vincle, ja que el Molina li explica la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, que no té res a veure amb els Diego Luna en actor, i veurem, a mi m'agrada molt record la pel·li del 85, que va ser un petit gran èxit, i veurem aquest remake de Bill Condon cap on ens porta.
0: Bé, doncs, marxem dels Estats Units, tornem cap aquí per saber una pel·lícula amb Alberto Romero que es diu Pizza Movies. És com una mena de comèdia romàntica.
1: Sí, és una comèdia que ha protagonitzat Alberto Romero, juntament amb la còmica...
0: No ho sabia, això.
1: El què?
0: No, com que ja havíem dit, una comèdia d'Alberto Romero...
1: Ah, ho havíem dit.
0: M'ha agradat que m'ho comentis.
1: Doncs, home, si és d'Alberto Romero, difícilment serà una altra cosa no sigui una comèdia. Bàsicament tot el que ha fet a les sèries i al cinema són comèdies. Hi ha d'altres còmics, juntament amb ell. Hi ha la Judit Martín, que la coneixereu per les seves aparicions a TV3, a diversos programes d'humor de TV3. També ara col·labora amb Marc Giró al nou programa de La Sexta, que es diu Carl Show. Hi ha un altre còmic, com Joaquín Reyes, i actors que ja no estarien encasillats en el paper de còmics, com per exemple Bruna Cosí, l'actriu catalana Raúl Arevalo o fins i tot Tamar Novas. És una pel·li dirigida per Carlo Padial, un cineasta espanyol, i que explica la història d'una periodista cultural, una crítica de cinema, de fet, que és el paper que interpreta la magnífica Judit Martín, que està en crisi, en fi, no guanya diners amb la seva feina, no li va bé, i juntament amb Alberto Romero, que fa de marit, convenç el marit per intentar deixar-ho tot i muntar un negoci. Quin serà el negoci? Doncs el títol, Pizza Movies. És una idea que consisteix a muntar una pizzeria amb temàtica de cinema, és a dir, que les pizzas tenen forma, ingredients i tal de pel·les. Llavors, aquesta idea disparatada, diguéssim, veurem cap on es porta. El guió és del propi director, Carlo Padial, i també de Carlos de Diego i d'una crítica de cinema a la vida real que es diu Desiree de Fez.
0: Molt bé, doncs escoltem per acabar aquest repàs un bastet, una miqueta d'aquest Pizza Movies.
6: Bueno, ya está.
11: ¿Por qué ya está?
6: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por favor?
6: Pizzería temática de cine.
11: Parece la peor idea que podías tener, vamos.
6: ¿Te parece mal la idea?
11: Buenísima.
12: Es importante que en vuestra casa haya un poco esa dinámica de tranquilidad, de sosiego.
13: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, mejor que un casino.
0: Doncs acabem amb aquest Pizza Movies, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple Jugada Maestra, un drama fet a Gran Bretanya, Movida Celestial, una comèdia dels Estats Units, un drama fet a Gran Bretanya que es diu Gigante, no confonguem amb la gran pel·lícula de Rock Hudson, i James Dean, Los Legendarios, una d'animació de França, un documental fet als Estats Units que sabreu de seguida de qui va, Iron Maiden, Burning Ambition, aquesta banda de heavy metal, El Amigo Inesperado, una comèdia feta a França, un drama fet a Eslovènia que es diu La Chica del Coro, un altre drama fet a Hongria, El Amigo Silencioso, León, és un documental fet a Espanya, i Seràs Farruquito, un documental que també s'ha fet a Espanya. I escolta, volíem parlar, bueno, primer de tot comentar que ha començat Cannes, no? Més o menys, quan dura?
1: Sí, va començar dimarts d'aquesta setmana i s'acaba el dia 23, que és dissabte.
0: Llavors,
1: 12 dies.
0: Llavors, com catalogaries Cannes, no? Vull dir, serem a Òscar, tal, què seríem? Si fem un rànquing...
1: Home, el primer.
0: Abans que l'Òscar i tot.
1: No, home, els Òscars són uns premis, però si parlem de festival, Cannes és el festival més important del món, sens dubte. Després vindrien en la mateixa categoria per sota el Festival de Venècia, Sant Sebastià, Berlín també, potser si l'ordre seria Venècia, Berlín, Sant Sebastià, són els quatre majors, diguéssim, i després hi ha d'altres més petits, no?
0: Però sí,
1: clar, pel que fa la... Tu comparaves amb els Oscars perquè fa la repercussió de les pel·lis, diguéssim que Cannes ens porta cap a primavera-estiu tota la collita de pel·lícules més o menys independents i no independents, però no són grans hits de Hollywood, tot i que a vegades hi ha estrelles convidades i i pel·lícules nord-americanes, i els Oscars sí que premien coses més mainstream, per exemple, pel·lícules més de taquilla que no pas d'autor, no? Cannes seria la meca del cinema d'autor, per dir-ho d'alguna manera.
0: I llavors el premi, així com hi ha els Oscars,
1: l'Os d'Or de
0: Berlín, aquí hi ha una palma, que en aquest cas també hi ha una palma d'or d'honor, com els Oscars honorífics, que en aquest cas ha recaigut en Peter Jackson, no?
1: Sí, el cineasta neozelandès, que és el responsable de la saga.
0: Si no ho sàpiga.
1: Sí, va saltar al gran públic a l'èxit per El Senyor de los Anillos, l'adaptació de les novel·les de Tolkien, i n'ha fet tres, diguéssim, ha guanyat l'Òscar amb la primera i la segona, i en fi, a mi no és un gènere que m'apassioni, diguéssim. Jo reconec que El Senyor dels Anells el vaig començar a llegir i el vaig deixar quan portava unes 150 pàgines. Molt interessant.
0: A mi em va passar amb la conxoixa dels Enzes, sí. O Juega de los Necios famosa,
1: sí.
0: Jo vaig haver de començar dues o tres vegades, però quan em vaig enganxar, llavors, vull dir, que a vegades els llibres, sí. Al principi no.
1: Jo em vaig quedar amb aquelles descripcions de com eren les fulles dels arbres del món dels hòbits.
0: A mi tampoc és un gènere que m'apassioni, ja ho saps.
1: Però té molts seguidors, la veritat.
0: Sí, escolta, bueno, això és com el Juego de Tronos i tal, coses, i no em fan el pes, però bueno, cada un té, òbviament, els seus gustos. Sí que estem parlant de l'edició número 79, és a dir, que ja la cosa ja té que estar construïda. I qui li va entregar la palma d'or? Doncs, curiosament, Elijah Wood, que va ser Frodo.
1: Sí, l'actor protagonista de les pel·lícules. Un actor que ha rodat, i la Jaywood ha rodat aquí a Terrassa, per exemple, al Parc Audiovisual.
0: Va començar fent bastant, el cineasta neozelandès, Peter Jackson, fent bastant terror, no? Aquell gènere que sabeu que a mi em torna boig.
1: Era, de fet, un cineasta de gènere, un cineasta clarament de terror, va estar al Festival de Sitges, diverses oportunitats, i va presentar, per exemple, Brain Dead, la pel·lícula del 1992, aquí es va subtitular com Tu madre se ha comido a mi perro, una pel·li absolutament meravellosa, i delirant amb la participació d'una actriu catalana com Dina Pilbert, i el seu debut també és una pel·li dura, en plan gore, diguéssim, és l'any 87 amb Bad Taste, aquest mal gusto que aquí també va tenir força èxit entre els adeptes. Després ha fet alguna cosa més abans de fer El Senyor dels Anells, com una pel·li de marionetes que es diu El delirante mundo de los Fibbles, el 89, i una altra pel·li molt interessant de la seva filmografia, el 94, si no l'heu vist, veieu-la, es diu Criatures Celestiales, és potser la seva pel·li més madura després d'aquestes primeres pel·lícules de joventut, i que va llançar, de fet, la carrera comercial de Kate Winslet, l'actriu que diguem, després de Titanic.
0: Gran actriu. A mi m'agrada més a altres llocs que a Titanic, però és una gran actriu. Doncs, escolta una cosa, però, bueno, després, a part del Senyor dels Anells, doncs ha fet, no només...
1: No massa més,
0: Ha fet altres coses, com una versió de King Kong i també la minissèrie documental The Beatles, que es diu The Beatles 2. Gag, que és una de les cançons, que, per cert, quan li van donar el premi, quan va...
1: El dimarts, sí, a Canes. Sí,
0: doncs va escoltar, o sigui, ell va fer una mica de discurs, va recordar els amics, familiars, etc. I va escoltar una versió en directe d'aquesta cançó, Get Back dos Beatles. I ara dieu, marxareu amb Get Back dos Beatles?
1: No?
0: Doncs no!
1: Jo m'ho pensava.
0: Doncs no, marxarem amb la banda sonora original del Senyor de los Anillos, compositor Howard Shore.
1: Gran compositor.
0: I la setmana vinent ja farem 5 cèntims i començarem a parlar d'una mica del... Ja,
1: aprofundirem
0: amb
1: les 22 pel·lis del festival, entre elles Almodóvar, Los Javis, hi ha bastanta
0: participació d'aquí del cinema espanyol, inclús d'algú d'aquí de Catalunya. Jordi, la setmana vinent parlem.
1: Més i millor, ens veiem dintre. Que vagi bé, bon cinema.

0: Dimecres, efectivament, últim dia de la setmana per al Connectats. Anem a repassar les propostes que tenim per a vosaltres, començant aquest repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a partir de les 9 de la nit i a la FAC, No son estopa, José Corbacho i David Fernández presenten aquest espectacle ple d'anècdotes, humor i memòria selectiva. I diumenge, a l'Auditori, Don Quixot en pocs minuts, una representació teatral amb música en directe de Contratemps.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Sabadell s'omplirà de festa aquest cap de setmana perquè el barri de la Concòrdia ja se'n va de festa major. De fet, avui mateix es donarà el tret de sortida a 3 dies de celebració que a més coincideixen amb el 60 aniversari de l'Esplai La Llar del Vent. Però a banda d'això, l'entorn del mercat central es convertirà a partir d'aquesta mateixa tarda en un mercat medieval que aplegarà un centenar de parades. Avui arrenca la 29a edició de Medievalia, que és una fira que oferirà recreacions històriques, tallers, atraccions infantils o també un concurs de cuinats per rememorar el passat medieval de Sabadell. Al Parc Catalunya, un altre punt de Sabadell, ja ho té tot preparat per celebrar la 18a edició del Festival Envasat. La rauxa en aquest punt s'allargarà fins diumenge, igual que els museus de Sabadell, que aquest cap de setmana celebren el dia i la nit dels museus. Tots ells demà obriran fins a mitjanit i durant el cap de setmana hi haurà una multitud de tallers familiars.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a l'oferta, les propostes per a aquest cap de setmana de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. El Foc i les Espurnes seran un dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Demà dissabte, la Cerca Bèstia té programades activitats a la plaça de la Vila durant tot el dia. A les 10 del matí hi haurà la plantada de les bèsties i a 11:45 es farà el joc de pistes per buscar els dragolins. A les 8 del vespre hi haurà un altre concert, però aquest serà a la plaça de la Plana a càrrec de la Banda Simfònica de Badalona. I el dia acabarà amb el correfoc del Vall dels Diables, que començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila i acabarà a la Rambla davant del monument de Roca i Pi. De cara a diumenge hi haurà la Diada Castellera, que arrencarà a les 8 del matí. A més, durant tot el dia al carrer del Temple hi haurà instal·lada la Fira de la Rob. La tarda estarà protagonitzada pel ball, primer amb el Festival de Jotes a les 6 a la plaça de la Plana i mitja hora més tard a 6:45 de la tarda amb la ballada de sardanes a la plaça de Font i Cussó.
0: Gràcies, Martí. Propostes ara per a la gent del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 5:45 de la tarda a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marco Chile o Leon Junior 08-2020, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, al Prat arriba la nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de...
0: I pel que fa a les propostes de Sant Cugat, avui comencem a les 8 del vespre amb òpera La Traviata de Giuseppe Verdi al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Per demà dissabte, entre les propostes destaquem la Fira de Ceràmica de Valldoreix a Sant Cugat. Terrissers i ceramistes de tot Catalunya es podran visitar als voltants del monestir de Sant Cugat amb tallers i activitats, centralitzant tota aquesta activitat a la plaça 1 d'octubre. Les activitats entre les 10 del matí i les 8 del vespre. I diumenge, celebració dels 20 anys de la revista Tatano a un taller infantil a l'Ateneu de Sant Cugat. És tot. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Serà fins dilluns. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Vall d'Oreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Vall d'Oreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic, conduït per Carme Reverte, per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 15 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Neus Sotomayor i Xavier Fornells. Tot seguit coneixerem els detalls de la Setmana del Català que se celebra per segona vegada a la ciutat de la mà de la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Després que la Generalitat hagi presentat la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya, parlarem amb el cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat per conèixer els detalls d'aquest nou full de ruta. I afegirem un Pessic de Llengua, amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català. I per posar la cirereta al programa, farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran al dia de la crònica Rosa i Social de la Setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Faves comptades amb Alba Triador. Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
3: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
2: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
3: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jotrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
6: Ràdio Sabadell, 94.6.
5: Terrassa.
6: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
5: Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, 94.6.

0: I quan passen 10 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les peticions dels docents, en les vagues que estan fent aquest curs escolar. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: La Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia, Neus.
2: Molt bon dia.
0: Ara et preguntava, fora d'antena, que aquest cap de setmana s'ha fet aquest homenatge a Arcadi Olivera 5 anys després de la seva mort. Sí. Un acte molt emotiu amb la sala Clavé de la Unió a Bassà, on es va recordar, no?, la figura més pública, més activista, però també el llegat personal de l'Arcadi. Ha costat un xic el micròfon.
2: Sí, una mica tot, no?, perquè l'Arcadi, per la majoria, si no tots els que estàvem allà, era un amic, també. Però tenim aquestes dues coses a recordar, no?, la bonhomia i l'estimació de l'Arcadi, per altra banda, tot el que ens va ensenyar i com està de vigent, no? I està bé.
0: Sempre
2: vam sortir amb una injecció així d'esperança, que era el que calia.
0: El que no es pot perdre mai, segons l'Arcadi. Sí que és veritat que era d'aquelles persones, a més, que quan l'entrevistaves, el temps sempre es feia curt,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Podries estar entrevistant-lo hores i hores i hores i escoltant-lo més que entrevistant-lo, possiblement,
2: Sí, perquè a més ell no callava.
0: No callava.
2: I tenia una manera de parlar molt amena, no?, que deia moltes coses molt interessants i molt importants a dir, però ho combinava amb una manera de fer, amb un humor i amb una simpatia que ho feia tot molt fàcil.
0: És difícil, eh?, igualar figures d'aquesta alçada que queden en el llegat humà de tots i de totes els que hem pogut compartir estones i coneixement amb ell.
3: Com era allò, temps complicats generen gent potent que solucionen problemes per generar temps més fàcils que generen gent més complicada. I ens tornen a fer falta.
0: Doncs
3: avui
0: hem de tornar a començar.
3: Més Arcadis.
2: Hem de tornar a començar.
3: Exacte.
0: De tornar a començar, perquè estem al final d'aquest bucle.
3: Sí.
0: Estem esperant també el Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament. En tot cas, anem començant. El tema, no diré d'aquesta setmana, sinó d'aquests últims mesos, és la vaga dels docents.
3: D'aquesta dècada, no?
0: D'aquesta dècada, possiblement, però que està en el màxim fervor durant aquest curs escolar. De fet, des del febrer, que anem parlant amb molta regularitat. Ahir va haver la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que va acabar sense acord, això sí, amb una nova proposta de trobada per dimarts que ve. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva, però també dels salaris, que és una altra de les moltes reivindicacions que porten sobre la taula. Ara bé, si aquesta no els convenç, ja han avisat que no assistiran a la taula. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges, diu, de l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT, que recordem que són sindicats minoritaris dins del món de l'educació, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30% que ja està inclòs en aquest acord amb aquestes dues forces sindicals. A l'espera del que pugui passar dimarts, continuen les jornades de vagues convocades per USTEC. Ahir n'hi va haver una altra, convocades per USTEC, professors de secundària, CGT i la intersindical. Quina lectura feu? Perquè em sembla que justament amb vosaltres no n'havíem parlat, no havia coincidit en aquesta taula, no?, d'aquest conflicte que hi ha entre la majoria dels sindicats docents i dels docents, perquè es va fer una enquesta després de l'assignatura d'aquest acord i es va fer palès que la majoria de docents no hi estaven d'acord, i el Departament d'Educació, que arrosseguem des de febrer-març.
3: Jo penso que, aviam, conjunturalment hi ha una errada de base, que és signar un acord amb sindicats que no són representatius del sector. Això és absolutament absurd, penso jo, És una mica, en fi, intentar imposar per una via relativament més suau, doncs, un criteri institucional que no toca. Però després hi ha una qüestió estructural molt important que no afecta només a l'educació, malauradament, i és que, esclar, si reflexionem un moment, Catalunya, en una dècada ha passat de 6 a 8 milions d'habitants, amb una perspectiva de fins i tot, sembla ser, de voler créixer fins als 10. Confiem que no acabi sent així, però és que, esclar, amb

0: infraestructures, no hem crescut de 6 a 8. És que no hem crescut ni de 6 a 6. Amb la qual cosa, esclar, d'aquí plora la criatura, no? Vull dir, tenim dèficits a ensenyament, tenim dèficits a sanitat, tenim dèficits a infraestructures terribles, i al final, esclar, tot això peta. Si hem de parlar de ràtios, és que és inevitable que els ràtios hagin empitjorat, perquè, esclar, hem passat de 6 a 8 i la comunitat docent no ha passat de 6 a 8.
1: En tot cas, les ràtios no és que hagin incrementat massa, sinó que sempre han sigut molt elevades, perquè ara sí, la natalitat baixa, i ho hem vist amb les preinscripcions a la ciutat, que els cursos d'I1, I2, I3 i de primària no hi ha unes ràtios que creixin, no? En aquest moment sí que la secundària sí que tenim aquella etapa de natalitat més alta i hi havia més gent. Sense marxar d'estudi, Neus, sí, la teva radiografia quina seria?
2: Hola, Xavier.
1: Bon dia, benvingut, pot seure.
2: Doncs jo crec que el Josep té raó, vull dir que és un tema, no?, que és un tema estructural, però jo crec que és un tema de base i de com ens plantegem, ara que parlàvem de l'Arcadi, no?, uh-huh, i que dèiem, per l'Arcadi al final tot es resumia en què cal.
1: Tenim un mòbil vibrant.
2: Que el més important, l'únic que ens pot ajudar a millorar i a millorar el futur i a pensar en un futur amb esperança, és l'educació. I no li estem donant la importància que té, no només ara, sinó que ve de lluny. No, per exemple, un exemple, tu deies ara mateix, està baixant la natalitat. I què es fa? Tancar aules. Doncs aprofitem que baixa la natalitat per millorar les ràtios. No, tanquem aules. No. I els estem demanant als docents... Si jo no puc valorar si l'acord amb uns sindicats o amb uns altres, perquè no estic a dins i no conec bé, però crec que tens raó, que no es pot pactar amb uns sindicats que no representen a la, no, a la majoria dels docents. Però, per altra banda, crec que és que, com a societat, no valorem prou la importància dels docents i com haurien de ser quasi les persones millor pagades de la societat. I li estem pagant amb un consultor, de no sé què, uns sous per un benefici social mins. Jo no dic que no entro en què han de cobrar els consultors, però en canvi els docents, que són amb qui deixem els nostres fills des de ben petits i que els encarreguem que els eduquin de tot i a sobre tot, cada vegada que passa alguna cosa, és que això a les escoles... O sigui, tot ho aboquem en allà.
1: Els hi demanem masses coses.
2: Els hi demanem masses coses i no posem els recursos, ni els valorem prou, ni els hi reconeixem econòmicament com caldria reconèixer-los. A mi qualsevol reivindicació dels mestres és que em sembla justa, perquè al final són les persones que tenen potser la feina tan important com la dels metges. El que passa és que els metges ens afecten a tots i els docents no a tots, i llavors ja no ho valorem
1: tant. A tots durant una etapa.
2: A tots durant una etapa o no.
1: I passem més hores, amb sort, passem més hores a l'escola que al consultori, no?
2: Sí.
1: Xavier demanava una primera lectura, una radiografia de la situació de l'educació i de la vaga de docents.
3: Bé, demano disculpes pel retard, però he tingut un entrebanc, ara no cal explicar.
1: Disculpat.
3: El tema aquest... jo estic d'acord amb el que s'estava dient ara de la demanda dels sindicats, no? Pel que fa al tema de sous, ja només. Però hi ha un tema més de fons que des que es va fer el canvi i pensar ideològicament el bé que queda dir que fem educació integrada...
1: La inclusiva, amb el decret del 2017.
3: Sí. Doncs queda molt bé, ideològicament és perfecte. Però i com funciona? Per fer això necessita reforços a les aules. No posa reforços a les aules, què fa el mestre? No pot, és impossible. Avui sentia aquest matí un mestre que deia, bueno, jo arribo a classe, hi ha un nen que el que jo dic no ho entén. I el que escric a la pissarra no ho sap llegir. I ara què faig? M'haig de dedicar al nen, m'hi puc posar, però després què faig amb la resta de l'aula? Sí. Doncs aquest és un tema que queda molt bé sobre el paper, però perquè a vegades posem les idees i la ideologia davant de tot, i s'ha de ser idealista projectant, però realista a l'hora de decidir. I la realitat és que o poses tres mestres per aula o de reforços específics, com ja es va fer, per exemple, per temes d'immigració massiva que vam tenir, en un moment determinat, a dintre les aules hi havia nens que se'ls atreia per fer o especial de matemàtiques i llengua, perquè es posessin al nivell i al cap de l'any, l'any següent, ja no tinguessin que estar així, amb aquesta segregació d'un parell o tres d'hores cada dia.
1: Això existeix, el que passa és que no hi ha prou recursos.
3: No, ha desaparegut.
2: Ah, sí, això
1: no ha desaparegut, perquè jo tinc un company que és professor de català per persones nouvingudes, perquè puguin tenir un nivell per entendre...
3: Això és el tema del català, però jo estic dient matemàtiques i llengua. Era una... Però ho van treure, però potser ha reaparegut, no sé, perquè això va canviar.
1: Va canviar
3: però,
1: molt.
3: Però és un tema de finançament i de diners. I, clar, s'ha de decidir on es gasta.
1: De fet, el percentatge que s'ha de destinar a l'educació a Catalunya mai ha arribat. Ho dic de memòria, diria que és el 100% de, el 6% del pressupost i mai s'ha arribat a aquest percentatge.
2: I estem em sembla que 10 punts per sota de l'OCDE, o sigui, dels països.
0: No, estem un 3%. Aquest 6% que hauria de ser és un 3% actualment.
3: Bueno, estem parlant, he sentit la xifra de 2.000 milions, és el conflicte. Doncs mira, dels 20.000 milions que ens deuen de cada any, que no surten, doncs conya, comencem a parlar d'això, perquè al final és un tema de calés. Surten d'aquí, però d'aquí no tornen, i després aquí no n'hi ha.
1: Ara que parles dels 2.000 milions, és aquest acord primari que té Educació amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT, que és o pujar un 30% a aquest complement específic, i aquests 2.000 milions d'euros, que una part aniran a l'escola inclusiva. Des dels sindicats majoritaris diuen que això no és suficient. No és suficient ni a nivell salarial, no és suficient a nivell de ràtios, no és suficient a nivell de recursos, no. És una qüestió de diners o és una qüestió de falta de voluntat política també per part de la Generalitat? Entenem que els pressupostos són els que són i quan treus els diners d'una part per posar-ne més en una partida s'ha de treure en una altra, no? Però això són les decisions polítiques que han de prendre les persones que
0: governen
1: i que en tenen
2: el mandat. No pots separar les prioritats polítiques dels diners. No hi ha res més ideològic que el pressupost.
0: És que això és governar.
2: Això és política.
0: Prendre decisions justament és governar.
1: És un error, el Josep ens deia que sí, la primera intervenció, haver signat un acord en un moment també on teníem la consellera d'Educació de baixa, amb dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que no representen la majoria social dels docents. És un primer error de base i d'estratègia per part del govern?
3: Sí. Jo crec que està buscat de dir ja tenim un acord ja, i després aviam que s'emmotllin els altres, no? I jo crec que eliminar USTEC d'aquí, que és el majoritari, saps que tindràs un conflicte o penses que algú t'ajudarà a resoldre'l, que no sé qui políticament, no ho sé, pots fer mil... Jo no sé com han anat aquestes negociacions, però realment estan mal plantejades i les conseqüències poden ser llargues pel que es veu.
1: Sí.
3: Mai es havia protestat tant. A tots els indrets on hi ha sectorials de manifestacions és majoritari. Dic que això no... Miren cap a un altre costat i, doncs, bueno, potser que torni de San Francisco el president ja, una vegada, perquè, clar, no diu res.
0: Diria que
3: jo crec més... que va fugir. Al veure el problema, diu, me'n vaig a San Francisco.
1: De fet, els sindicats li demanen que se segui en aquesta taula de negociació.
0: La carta de la baixa mèdica ja l'havia jugat. Doncs ara busquem una altra. Escolta, més que un error estratègic, jo penso que és un error d'estratègia. És a dir, perquè em nego a considerar que no estigui fet expressament. Jo crec que hi ha un fons d'estratègia del govern de dir, no, pactem amb els que volen pactar i els altres ja vindran.
3: No, divide venceràs.
0: Sí, exacte.
1: Creieu que hi ha una estratègia per part del govern d'anar debilitant el suport social que han tingut en un principi els docents, ja sigui per part de les associacions de famílies com de les mateixes famílies? És a dir, un dia de vaga l'aguantem, però si això s'allarga cauran en algun descaig per part de les famílies i potser el govern juga el desgast o no?
0: Cada dia de vaga és un dia més d'emprenyament dels pares i mares, no?
1: I un dia menys de sou pels professors i mestres.
2: I també repercuteix amb el sou, no? Hi havia una mestra l'altre dia que ho deia, és que jo faré les convocatòries generals, faré algunes.
1: No tothom es pot permetre,
2: possiblement. Perquè no tothom es pot permetre anar perdent
0: No, no només això, també depèn de la teva funció. I... jo ho visc a casa, jo a casa hi ha una persona pròxima que està molt involucrada en aquest tema, en el sentit de que està en un d'aquests equips d'atenció domiciliària. O sigui, els nanos que per qüestions o bé de salut mental o bé oncològics, bàsicament, deixen d'anar a classe i llavors han de tenir una atenció domiciliària concreta. Esclar, dius, jo puc estar molt d'acord amb tot això, però heu d'entendre que jo no puc fer vaga, o sigui, no puc fer abandonament d'aquests casos concrets, no?
3: Són serveis mínims obligats.
0: Correcte.
2: I per part de les famílies, clar, les famílies, la majoria jo crec que donen suport al col·lectiu, però també és veritat que per les famílies és un trasbals gran tenir tantíssims dies de vaga, sobretot si tens... no?
1: Per conciliació amb la vida laboral. Hi ha famílies doncs, que poden optar per al teletreball, però la veritat és que la realitat de moltes persones no existeix.
0: Sí, però això no és un problema del col·lectiu de docents.
1: No
0: hauria de ser. O sigui, és un problema que ve d'abans.
2: Clar, sí.
0: I aleshores doncs, potser té una altra solució, o potser hauríem de buscar una altra solució. Al final, que topa amb els interessos o amb els desinteressos, en aquest cas serien generats doncs, per la manca de conciliació, és obvi que hi topes, clar. Però que potser també l'estratègia inicial també jugava amb això. Vull dir, anem a generar malestar contra el col·lectiu de docents.
3: Dividim, però...
0: Correcte.
3: Però és que no només això, el tema aquest de la policia infiltrada a les assemblees...
1: De fet, ahir va haver la comissió al Parlament, la consellera d'Interior demanava perdó, no? I entenia que no s'entenguessin aquestes disculpes perquè era surrealista, per dir-ho d'alguna manera, que havia passat.
3: Realment, han passat... O sigui, no sé si han passat tres pobles amb això... estem parlant de les esquerres, clar, no sé quines esquerres són, jo ja veig perdut on estem, no? I dius, i això què volien solucionar? Saber quina carretera tallarien? Però si ho saps de seguida, al cap de dos
1: minuts... Estava en videoconferència aquesta assemblea, en tot cas.
3: I es feia en videoconferència, no ho sabia, però sí. Això ja és més... Sí. Ja és per riure una miqueta, no sé, però potser per idiota que pleguin, tio, ja no sé com dir-ho, no? Que...
0: Tenien els hackers buscant coses a San Francisco.
2: Bueno, i la idea de posar Mossos d'Esquadra a les escoles...
1: Clar, tot plegat ha coincidit amb un conjunt de fets que faci que l'atenció sigui màxima en el mateix moment on els docents reivindiquen aquestes millores i estan en contra d'aquest acord minoritari que no es troba l'acord, que Educació ha tardat molt temps a donar una data per tenir una altra trobada, per intentar arribar a algun acord. Salta la notícia doncs, que hi ha un projecte pilot de portar Mossos d'Esquadra de paisà en alguns instituts de Catalunya per millorar la convivència. Es diu, el president de la Generalitat diu en una sessió al ple al Parlament... que les escoles ho han demanat. Les escoles no hi van, diuen que ells allò no ho volen, algunes escoles, i que no comptin amb ells per fer aquest projecte. Els timings aquí també tenen tela.
3: No sé què passa a la conselleria. Jo no sé,
0: és un bucle.
3: Suposo que hi ha una sèrie de direccions generals que controlen, perquè són temes diferents.
1: És que aquí tenim dues conselleries. Tenim Interior i tenim Educació.
0: A mi em va venir al cap, i segurament us sonarà, a tu no. A tu no, a vosaltres us sonarà perquè és generacional. I parlo de quan jo feia batxillerat, o sigui, primers anys 70, em va venir una de les cantinel·les que fèiem en aquella època en les manifestacions, parlo 72-73, vull dir, eren manifestacions d'orilles, amb els grisos al darrere, que no sé per què es deia en castellà, gairebé sempre eren en castellà els eslògans.
2: Les consignes,
0: eren en castellà, sí. I deien, más escuelas y menos policía. Sí, más escuelas, us sona?
1: Sí. Más doncs escuelas y menos policía.
0: Coi, és que de l'any 70 a pocs estem parlant.
2: Tots sabem que no, al final la policia són uns cossos, no són uns cossos educadors, són uns cossos repressius, i no és amb repressió com s'educa. Vull dir, tenen la seva funció, jo no ho discuteixo ara, però a les escoles no. A les escoles els conflictes no s'han de resoldre així. Que en algun cas extrem hagi d'actuar, bueno, doncs se'ls truca. Però no tenen cap funció educativa, i a més destinem aquests recursos realment a persones educadores, a persones formades per això.
1: És com el peix que es mossega la cua, no? Clar. Quin sentit té acabar aquí si no tenim recursos per educar, clar, que és com la base de jo tot plegat.
3: Volia introduir un altre element que no es discuteix, però que és un fet. les progressives seleccions de personal que han de passar oposicions, etc., en les bases s'han anat laxant, diguéssim. Tu ets professor d'història, però pots donar llengua. Si ets professor de matemàtics,
1: el
3: pots ensenyar
1: el que
3: calgui. Amb la qual cosa, la qualitat també del que s'està impartint està baixant de manera important. Per què? I molta gent no vol estar en el sistema educatiu. Busquen altres llocs, podrien ser-hi, però aquests no hi són. I van els que no tenen res més. I després tenim una població...
1: Hi ha una mica de tot.
3: No, ja, evidentment, sí. Evidentment. Però aquest fet d'obrir, de que és igual, pots estar format amb això, però pots ensenyar amb una altra cosa...
1: Que a priori no. Quan tu fas el CAP t'especialitzes en una assignatura.
3: Sí, sí.
1: Però la realitat és que quan aterres en un centre, si aquell centre tu ets professor de català, doncs perquè és la teva expertesa, però necessita un professor de llengua castellana,
2: també,
1: doncs acabaràs exercint aquella assignatura.
3: No, però a vegades més
1: més contradictoris.
4: Sí, et poden posar a fer classes de física i química, saps? Sí,
2: sí. No, si ets llicenciat en...
1: Crec que és difícil, no. De algunes branques potser són
3: no
1: difícils.
3: No, però dintre de les branques de lletres, totes. Amb alguna cosa no. Home, hi ha coses que pots saber, que si tu has fet lingüística i no has fet literatura, que és molt probable, literatura, doncs no sé, no has de saber literatura. Tu estàs amb l'estructura del llenguatge.
2: Però jo no entraria en el desprestigi de la comunitat educativa.
3: No, però és que això està forçat perquè han donat aquesta possibilitat laxa, diguéssim, de no contractar els especialistes. O sigui, s'han anat, com que no es presenta prou gent, obren el sector i va qui va.
1: Possiblement
3: i això...
1: és una qüestió de sous, de prestigi...
3: Bueno, tot
1: no?
3: Sumant.
1: És un sector sumant. On hi ha, em surt la paraula en anglès, ja em sap greu, el burnout, no? Tenim els professors i els mestres cremats, amb un estrès psicosocial, segons les enquestes, molt elevats, doncs potser, si el sou no acompanya, la feina és exigent i saps que és un col·lectiu que està cremat de les hores que ha de fer extra i de la situació que hi ha, doncs és difícil trobar professionals que s'hi puguin dedicar si tenen altres rams que estan més ben pagats, més ben considerats.
4: Sí, sí, esclar, per connectar una miqueta amb el que deia el Xavier ara mateix, vull dir, esclar, i després et sorprens de que fins ara les escoles, les direccions de les escoles podien triar dins d'uns certs límits, no? Podien triar, diguéssim, a qui fitxaven per fer què. Una cosa que ara va única i exclusivament per escalafó, és a dir, que esclar, pot entrar un docent de llatí quan necessites física i química.
1: També hi ha l'inestabilitat de les plantilles que fa que les direccions de les escoles ho tinguin realment complicat
4: molt,
1: per establir projectes, molt. Que l'alumnat tingui uns professors de referència i que els mateixos docents tinguin una estabilitat. El Xavier moltes vegades ho explica quan parla d'aquí de Sant Cugat, no? Tenir docents que coneguin la ciutat i que puguin exercir aquesta docència traslladant l'entorn més immediat que té l'alumne, que és la ciutat on viu i on estudia. Sí. Són qüestions doncs, que per ara no s'estan reclamant, però que les qüestions estructurals d'educació són...
2: És que tornem a l'inici, no? Al final és un tema de prioritats i de recursos, de quina importància donem, i a les coses que donem importància aboquem recursos i a les que no donem importància no.
1: Es pot reconduir aquest conflicte? En el moment en què està?
3: La política sempre té capacitats d'aprofundir i buscar sortides. Ara, si la política és sóc una paret i juguem a ping-pong o no fronton, perdó, doncs no funcionarà això. Però això és seure's de veritat. I no, jo crec que potser toca pensar més en que un dels eixos d'un sistema social és l'educació i que se li ha de donar molta més prioritat. Hi ha uns sous estratosfèrics d'assessors de conselleries que et mors. Dius, sí, bueno, sí. Tot això cal? Bueno, no ho sé. O en els mitjans públics, de públics, vull dir, uns sous que dius, bueno, escolti, això val això? Doncs pues val, i en canvi el mestre no val per res, sembla, no? Passaves més fam que un mestre d'escola, això ho havia sentit quan era petit, en l'època del franquisme, no?
2: Doncs
3: pues sembla que els volem tornar conduint aquí.
1: També hi ha, de part de les famílies, parlàvem, no? Si baixaria el suport, perquè al final l'impacte de les jornades de vaga també és real sobre les famílies. En aquest sentit, hi ha aquesta vegada el que han fet els docents, que és deixar de fer aquelles activitats extracurriculars per entendre'ns, com puguin ser colònies o algunes excursions, que no els hi són remunerades. Clar, fa estrany que fins ara, no?, algú treballi sense que li paguin aquesta feina, i algunes famílies, no?, van veure fa un parell de setmanes la primera reivindicació per part d'uns alumnes, que a mi m'ha semblat molt bona notícia que s'organitzessin estudiants, sí, per queixar-se i reivindicar el que ells entenien que era el seu dret, tot i de donar suport als professors. Com en altres professions, no li demanarem a ningú que treballi 24 hores seguides sense cobrar un duro, no? I és una de les reivindicacions que hi ha també sobre la taula.
3: Jo vaig fer 10 anys de professor, eh? I pensava si anava amb el PAC, vull dir que la sortida, el viatge, final de curs...
1: Però a vegades es juga amb això de la vocació,
3: ja,
1: no?
3: Ja, no sé, ni t'ho plantejaves, jo sí. No m'ho havia... Però quan ho vaig sentir, dic, carai, nosaltres mai vam cobrar res d'això. No sé, però teníem la sensació de que estàvem, que tot era un projecte que sumava... Uh-huh. I que era un, i ja està, i estaves allà, i no sé, no ho havia pensat mai, no sé, potser eren tontos, no sé, però jo no m'ho vaig plantejar amb aquests viatges que eren complicats, perquè amb adolescents sortia de viatge, era complex, però bueno, era gratificant també que veiessin a Europa, bueno, aquestes coses que en aquella època estic parlant de quan jo era bastant jove, no ara.
2: Doncs, per això ho fan, no? Perquè ho consideren, sí, que forma part de la seva feina, perquè és un espai que afavoreix la... Bueno, per moltes raons pedagògiques, no? I per això ho fan. Però ho fan, és veritat, sense cap remuneració. No té lògica.
1: No, al final no es pot tibar el fil de la vocació per tot, no? Ha d'anar acompanyat de recursos.
2: I si tinguessin uns sous magnífics, com tu deies, no?
4: Exacte,
2: no?
4: Això ho fas quan estàs ben pagat.
2: Pues, això no passaria.
4: Si estàs ben pagat,
1: perquè entens que va amb el sou.
2: Sí, clar, però com que no és el cas, no podem estar escanyant per tot arreu.
1: Doncs seguirem veient com continua aquesta qüestió, a veure si el dilluns el Departament d'Educació fa arribar una proposta que agrada o que pot servir d'inici de negociació als sindicats majoritaris, i a veure si finalment es fa o no aquesta reunió del dimarts. En tot cas, en seguirem parlant de ben segur.
4: Perquè optimisme de divendres.
1: Un tema de ciutat. Escolteu, que tingueu molt bon cap de setmana. Parlarem ara de la segona setmana del català, que començarà aquest diumenge a la ciutat amb una ballada de sardanes i que ens portarà la setmana que ve més d'una vintena d'activitats per fomentar l'ús social del català a la nostra ciutat.
3: Jo estic fent una campanya que és còpia de moltes campanyes, que és aquesta.
1: Ha de ser molt ràpid, eh?
3: Sant Jordi tot l'any.
1: Sant Jordi tot l'any.
2: Ah, ja t'he vist que portaves una rosa penjada.
3: No sé on és, no la veig.
2: Sí,
1: doncs ens acomiadem amb la campanya del Xavier Fornells de Sant Jordi.
3: Porto-te una rosa tot l'any.
1: Bon cap de setmana.
4: Convida el Mendoza.
1: Bon cap de setmana.
5: També pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
7: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
8: Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que creix en dimensió i ambició en un moment marcat pel debat sobre l'emergència lingüística. Durant 8 dies, la ciutat acollirà una vintena d'activitats per fomentar l'ús social del català en àmbits tan diversos com la cultura, l'educació, el comerç o l'entorn digital, amb una mirada especial posada en els joves i les persones nouvingudes. Per conèixer com es planteja aquesta edició, quin és l'estat real del català a la ciutat i quins reptes afronta la política lingüística municipal, avui ens acompanya la Núria Fernández, regidora de Política Lingüística. Molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Núria, quina radiografia fa la regidora de Política Lingüística de l'ús i de l'estat de salut del català a Sant Cugat, a la nostra ciutat?
1: A Sant Cugat tenim la sort que podem dir que no estem del tot malament en quant a tot el que és el tema del català a la nostra ciutat. Si comparem Sant Cugat amb altres municipis de l'àrea metropolitana, doncs veiem que tenim una salut bastant bona. Tot i així, no hem de, no perdre el cap i dir que, bueno, que hem de treballar pel català i hem de treballar perquè al final puguem viure lliurement en català en tota la nostra ciutat.
0: Quins són els sectors que més li preocupen de la població i dels sectors que tenim? I quines eines té l'Ajuntament per fer-hi front, no?, a través de les polítiques municipals?
1: Aviam, clar, els sectors que podem treballar des de l'Ajuntament doncs són sobretot els sectors del comerç, de la restauració, de l'oci dels joves, dels esports, perquè hi ha molts, com és la salut, que és un sector que està bastant malament en quant al català, degut a que hi ha molts facultatius mèdics que venen de fora i que no tenen el català com llengua materna i tampoc és una llengua que parlen, i aquí poca cosa podem fer, a no ser que sigui donar ajudes a tot el que és tot el sanitari privat. Però sí, en quant al comerç i restauració, crec que tenim molta cosa a fer.
0: Justament aquest dimarts s'ha publicat un informe. Moltes vegades quan parlem de l'estat de salut del català parlem dels joves, no?, com un dels col·lectius que potser menys el parla. Hi ha aquesta preocupació dels patis de les escoles. Vostès presentaran una campanya també per fomentar l'ús del català a les instal·lacions esportives. En aquest sentit s'ha publicat l'informe Llistes, és un informe elaborat per Accent Obert i La Fera, que ha analitzat més de 1.200 comptes actius de creadors en llengua, que indica que el consum del contingut en català a les xarxes es va disparar el 2025 un 71,7% més que l'any anterior. Estan parlant de visualitzacions en xarxes com Instagram, TikTok i YouTube. Com valora aquestes xifres?
1: Doncs molt positivament. Trobo que aquestes dades ens encoratgen, no?, a tirar endavant i seguir treballant amb els joves. I no tan joves, perquè al final les xarxes no només són els joves els que les fan servir, sinó cada vegada més, doncs, tot diferents edats, no? Per tant, jo crec que està molt bé. Hi ha ara un boom d'aquestes persones que fan servir molt les xarxes, aquestes influencers o influenciadors, no?, que diríem en català, que diuen, no?, allò, fins ara ho feia en castellà, doncs ara canvio la meva llengua en català. Ho trobo fantàstic i per això crec que anem per bon camí.
0: Més enllà de la Setmana del Català, quines altres iniciatives tenen en marxa des de l'Ajuntament per impulsar l'ús de la llengua?
1: Mira, fa ara cosa d'un mes, no, una mica més d'un mes, vam signar un conveni amb Plataforma per la Llengua per treballar tot el que és el català en els comerços i les restauracions. És una campanya que fem mitjançant voluntaris i jo mateixa, que també hi formo part, que anem als diferents comerços i restaurants explicant-li que hi ha una normativa, una llei de política lingüística que ens han de seguir en quant a retolació, en quant a etiquets, en quant a menús en els restaurants, en quant a qualsevol rètol que estigui dintre d'aquests comerços. I si per alguna cosa no segueixen la normativa, se'ls explica que han de seguir la normativa, tot sempre en positiu, se'ls dona una sèrie d'elements per si els volem ajudar, i també mitjançant el Consorci per la Normalització Lingüística els oferim els cursos per la gent que són nouvinguda i que puguin arribar a parlar català a darrere d'un taulell, que és el que al final el que demanem.
0: queda molta feina per fer en aquest sentit, en el comerç i l'hostaleria a la ciutat?
1: Sí, estem veient que en quant a retolació estem bastant bé. En canvi, el que veiem és en quant a l'hora de la parla en català. No? Veiem que, per exemple, el bon dia, la salutació inicial, moltes vegades és en castellà ja directe. Hem de mirar que canvien el xip i que facin diguin el bon dia. I també bueno, el fet de que no trobem tant que digui la gent que demani que canvia el castellà, sinó el fet de que no et contesten en català. Anem més cap aquí.
0: La regidoria de política lingüística és nova, d'aquest mandat, s'ha estrenat. Què ha permès fer tenir aquesta eina que abans no es podia fer?
1: El fet de tenir una regidoria és molt fàcil. El que ens ha permès és tenir un pressupost. I en aquest pressupost doncs, hem pogut fer campanyes, hem pogut fer accions, hem pogut fer la Setmana del Català, hem pogut treballar més fàcilment. Perquè en molts dels municipis, que em sembla que al final només són 20 municipis els que tenim la regidoria. Sant Cugat he de posar en valor, que vam ser els primers que vam tindre la regidoria de política lingüística. El català forma part de la regidoria de cultura. Llavors, clar, a vegades no, miren el català des del punt de vista de cultura i no tant des del vista de treballar, d'enfortir i de preservar el català en la vida quotidiana. I, per tant, jo crec que la regidoria ens va molt bé. I, a més, això, poder fer que treballar el català des d'un punt de vista més de com diríem, d'oportunitat i de cohesió amb la gent i sobretot també de treballar perquè el català estigui a tot arreu en el nostre municipi.
0: Quina valoració em fa d'aquests 3 anys ja com a regidora de política lingüística?
1: La valoració és bona, no? Vull dir, clar, vam començar de zero, no teníem res. Vam iniciar, primer de tot, vam tenir que fer una valoració de com estava el català a Sant Cugat. Vam fer des de... Vam mirar i com... Primer de tot, miràvem com teníem el català al nostre ajuntament. Comencem per posar ordre a casa. Vam fer tota una sèrie de moviments i de campanyes perquè es parlés en català dintre de l'Ajuntament, en totes les sales, en tots els taulells. A partir d'aquí, mitjançant l'Observatori, vam fer una sèrie de preguntes per saber com estava el català en els diferents barris i, per tant, d'aquí vam començar a veure diferents oportunitats de treballar amb el català. També hi havia l'Ofercat, que és també un estudi que va fer el Consorci aquí a Sant Cugat, i, per tant, aquí teníem unes dades que, a partir d'aquestes dades hem començat a treballar. Clar, sols és difícil, perquè al final a la regidoria són molt poca gent, però creiem que era molt important involucrar totes les entitats de Sant Cugat, no només entitats socials, sinó esportives, entitats de qualsevol tipus i culturals, i per això vam formar la taula del català. A partir de la taula del català, les entitats ens diuen què creuen que podem fer, i per tant jo crec que és un treball conjunt de tota la ciutadania de cara a que ens ajuda la regidoria a anar endavant i a veure quines són les peces claus que sobre els quals hem de tractar.
0: Ara pensava que justament el govern de Salvador Illa també va incorporar una conselleria de política lingüística, en aquest cas amb un Sant Cugatenc al capdavant. Hi ha bona sintonia amb el conseller?
1: Sí, hi ha bona sintonia, és Sant Cugatenc, però bueno, tenim les nostres diferències.
0: Entrem a la Setmana del Català, ja serà la segona. Aquesta es planteja com una edició més ambiciosa, no? Amb més
1: Exacte.
0: Activitats, s'ha canviat de data també, s'ha passat del setembre al mes de maig. Quin és l'objectiu que es planteja des de la Regidoria de Política Lingüística amb aquesta Setmana del Català?
1: Aviam, primer de tot, l'any passat va ser la primera setmana, era una prova, aviam com havia funcionat, la vam fer el mes de setembre, com tu dius perfectament, l'hem canviat al mes de maig, perquè el que volem és que el català estigui al carrer. Ens interessa molt que tothom vegi les accions, totes les activitats que hi hagin. El fet de fer-la al setembre, la vam fer al final de setembre, els dies són més curts, fèiem que les accions, per tant, tenien unes hores que a les 8 ja havíem d'acabar i també començava a fer més fresqueta. Ara, al mes de maig, ens permet fer més coses al carrer. Ara, aquesta nova setmana, el que volem és fer més accions, més de... Que, que puguem fer que diferents sectors de la, de, del mateix de, la, de Sant Cugat hi participin. I participaran, com he dit abans, a comerços, i participaran restauracions, i participarà música, i participaran molts. Per tant, el que volem, la nostra primer, és que el català estigui al carrer, que sigui... Sant Cugat visqui el català de forma presencial a tot arreu, i que vegin que el català és una llengua viva i que l'hem de moure.
0: Sota aquesta premissa, no?, que ens deia, és important que el català sigui al carrer, per això hi ha hagut aquest canvi de data per posar-la al maig, amb dies més llargs i que permeten fer més activitats a l'aire lliure. La segona setmana del català creix amb activitats, són una vintena, i deixi'm dir-li que jo hi veig també una aposta per formats més participatius, no? Hi ha batalles de galls en català, microteatres, jocs, enigmes als comerços... Busquen fugir també de formats més institucionals i més acadèmics, potser?
1: Ah, sí, exacte. El que volem és que tothom hi participi. A vegades aquests actes més, no, de xerrades i coses així, doncs fa que els joves no vinguin. El que volem és que vinguin els joves. Per tant, coses al carrer, coses de la batalla de galls, aquesta que farem per Sant Cugat, que començarà a quatre cantons, anirà per la plaça Octavià fins a la plaça del Coll. Hi haurà aquests microteatres, aquestes peces de teatre de 15 minuts molt breus que la farem allà a Can Quitèria perquè la gent pugui vindre i vegi que teatre en llocs on normalment no es fa teatre. Farem exposicions, farem també un festival de poesia, però el que volem sobretot és que la gent gaudeixi del català en qualsevol àmbit i amb tota normalitat, i per tant creiem que havia d'estar al carrer, amb els joves sobretot.
0: Vostè ho ha dit, no? Un dels reptes és la població jove, també n'hi ha un altre que són les persones que estan aprenent el català, les persones que arriben nouvingudes a la nostra ciutat de països que no són catalanoparlants, evidentment. També hi ha activitats dedicades a aquest col·lectiu, hi ha les microconverses, hi ha el voluntariat per la llengua, hi ha les parelles lingüístiques, que em sembla que també s'aprofitarà per presentar, que és una iniciativa que fa anys que es fa a la ciutat. Volen posar també el focus en que sigui amable aquest aprenentatge del català i que la gent no li faci ni mandra ni por, potser.
1: Exacte, el català, el que, com dius, ha de ser una llengua amable, no? I no imposada. Vull dir, que ells vegin i que amb el català poden introduir-se més a la nostra societat, tenen més oportunitats, és més fàcil, no? Vull dir, integració, el fet de tindre la llengua que parlem tots iguals, s'integra molt millor. I amb això, doncs, aquí tenim el Consorci, fa una gran feina, no? Com tu dius, ja hi haurà un acte dels estudiants de diferents nivells, el B2, parlaran i deixaran... faran aquestes, els alumnes experts explicaran com veuen ells el català, amb videojocs i tot això. Hi haurà la presentació del programa del voluntariat per la llengua, hi haurà aquestes microconverses, que serà una persona nouvinguda i una persona d'aquí, que parlaran, faran allò 5-10 minuts i anirem canviant, i per tant que vegin que el català és molt fàcil a l'hora d'integrar-se i que també és una porta oberta per ells a la nostra societat.
0: Hem parlat del Consorci, quina importància tenen les entitats, quin paper tenen les entitats de la ciutat en el foment del català?
1: Moltes, moltes, perquè amb el Consorci tenim una gran... ens reunim periòdicament, quasi cada mes ens reunim amb ells, perquè hem d'anar a la demà, vull dir, ells sí que fan més el que són cursos més de tipus acadèmic, ens fan classes, però hi ha altres entitats com Òmnium, que fa més també aquestes xerrades, l'ANC, que també fa que el català estigui a tot arreu. Vull dir, des de la música, qualsevol entitat que fomenti el català, amb nosaltres ens ajuntem, fem la taula del català i sempre anem endavant. Vull dir, és molt important aquesta unió, perquè al final junts som més forts.
0: La cultura, indiscutiblement, és un vehicle important per aprendre la llengua i la cultura del lloc on ha decidit viure, no? Hi ha cinema, de fet, entre les 20 activitats hi ha dues pel·lícules, una destinada al públic adult i l'altra al públic més infantil i familiar. Que ens falta una mica de català als cinemes de Sant Cugat?
1: Molt. Falta molt català. Trobo que poder anar a buscar una pel·lícula en català avui en dia és molt difícil. Jo espero que amb la nova licitació dels cinemes d'aquí de Sant Cugat puguem tindre més... poder escollir més en català, perquè al final la majoria són estrangeres, són traduïdes, vull dir, o jo a vegades penso, no?, per què no les fem amb originals i subtitulades en català, com es fan en molts dels majoria dels països europeus.
0: Per tant, un repte que molt té com a repte. Regidora.
1: Aquí és un repte bastant gran al cinema.
0: Hem parlat d'aquestes activitats, però també n'hi haurà una que no organitza pròpiament l'Ajuntament, però sí que s'acull en aquest context de la Setmana del Català, que és la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que enguany estarà dedicat, podríem dir, exclusivament a la llengua. Quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
1: L'objectiu d'aquesta jornada és la segona, com has dit tu, l'any passat es va fer a Girona, i el que fa és tots els càrrecs electes unir-nos, anar junts i veure que des dels municipis, des del món local, es pot treballar pel català, per anar a favor del català i sobretot per poder treballar tots conjuntaments i anar a una en tots els municipis. I aquesta trobada, al final és una trobada que posem en valor cada municipi, que és el que fa, i així ens tindrà idees, cada municipi que fa idees de què és el que estan fent els altres i el que pots fer tu. És una mica de treballar pel català entre tots.
0: Uh-huh. La jornada posa el focus en tres grans àmbits: els joves, l'entorn digital i les persones nouvingudes. Hi haurà dues taules, una parlar de les polítiques municipals per activar el català entre els joves, que vostè serà una de les ponents, uh-huh. Que les administracions han connectat poc amb aquesta generació.
1: Bueno, és una generació que clar, fa servir millor unes eines que en la nostra generació no feien servir, no? I per tant, què passa? Que normalment els que estem a les regidories, així som una mica més grans, també ens hem de posar al seu nivell, no? Però jo crec que estem fent gran feina, com has dit tu, a mi les dades de tot allò de xarxes és molt positiu. L'any passat vam fer, per exemple, unes jornades aquí de vídeos en joc, de videojocs, que va tindre... Bueno, vam fer dues jornades amb un èxit molt gran. Aquest èxit tan gran que vam fer des de la regidoria va fer que, per exemple, per Nadal es tornessin a fer. I, per tant, jo crec que aquí els joves cada vegada més estan més involucrats, però se'ls ha de dir i se'ls ha d'explicar i donar aquesta oportunitat, que a vegades no la tenen, aquesta oportunitat. És molt important donar-los pues, les eines, vull dir, videojocs en català, pel·lícules en català, xarxes en català, tot en català.
0: També es parlarà de l'acollida lingüística. Vostè deia, és un espai ideal per parlar amb altres municipis, per veure quines eines tenen i quines executen i quines funcionen bé, no? Al final, fer allò que va al veí a vegades també va bé a casa.
1: Sí.
0: En acollida lingüística, hi ha alguna ciutat que tingui unes pràctiques o algunes eines que Sant Cugat pugui copiar, per entendre'ns?
1: He de dir que Sant Cugat tenim un llistó bastant alt. Vull dir, és tot el contrari. Moltes de les accions que fem, que a vegades no són accions que es veuen al carrer, vull dir, moltes vegades són, per exemple, des de clàusules lingüístiques que posem a l'hora de fer convenis, o clàusules a l'hora de qualsevol persona que tingui que posar un comerç, etc. Moltes d'aquestes coses no ho veuen la gent directament, però nosaltres ho estem treballant des de dintre. I, per tant, moltes d'aquests municipis ens demanen el nostre parer i copien moltes de les coses que estem fent. Nosaltres, per exemple, sí que vam... Una cosa que ens va agradar molt és que a Girona, per les fires, demanaven a tots els firaires que posessin música en català. I això és una cosa que vam fer, i en la Festa Major de l'any passat ja vam iniciar que tota la música que es posava a les fires havia de ser en català. I a poc a poc anem... Sí, cosetes que anem veient dels altres, doncs, també les anem copiant. Al final, si una cosa està bé, doncs per què no agafar-la?
0: Allò que està inventat,
1: exacte,
0: no? Es pot fer servir. Quin missatge enviaria a totes aquelles persones que entenen el català com una qüestió secundària o bé que ho veuen només com una qüestió identitària?
1: Aviam, el català, per suposar que també és una qüestió identitària a vegades, no? T'identifiques amb un país, t'identifiques amb una terra, amb una cultura, però també és una llengua que aleshores és la que es fa servir per poder-nos comunicar entre nosaltres, no? I que és molt important poder-se comunicar bé. Catalunya és un país que, malauradament, com sempre dic jo, que no és si fos un país normal no hi hauria d'haver ni Setmana del Català ni potser ni una regidoria de política lingüística, però malauradament hi ha de ser-hi. I, per tant, lo important és que puguin entendre que Catalunya té una llengua i que si es volen involucrar han de parlar aquesta llengua, almenys entendre-la. I per tant, és molt important que fer veure als altres, a les persones de fora, que el català és important. primer de tot, si nosaltres no ens ho creiem, no valorem la nostra llengua, no valorem el que tenim, no demanem que els altres valorin, ens ho valorin per nosaltres.
0: Uh-huh. I per acabar, personalment ja, què la fa ser optimista o no, no ho sé, sobre el futur del català?
1: Bueno, les dades que m'has donat a mi m'han donat molt bona...
0: T'he portat de positives, de negatives
1: sí,
0: en trobem sovint,
1: sí, moltes,
0: també.
1: Sí, però bueno, a vegades mirem les coses positives, no? Pues, escolta, aquestes dades són molt bones i és veritat que sí que jo xarxes ho miro molt perquè busquem, clar, sempre busquem reptes, mirem coses dels altres llocs i cada vegada veus, sí, més, no? Més persones, sobretot joves, que fan servir més el català i fan aquestes campanyes a favor del català i del respecte al català. Per tant, trobo que tenim un filó aquí que podem fer agafar-nos amb ells i fer-los servir, perquè si els joves no s'ho creuen malament, vull dir, és el futur. Per tant, ells, si creuen que el català pot tirar endavant i que no només la veuen com una llengua acadèmica, sinó que una llengua que fan servir per l'oci, una llengua que fan servir pel dia a dia, per lo més quotidià, endavant, segur que tenim futur amb el català.
0: Doncs amb aquestes paraules ens acomiadem. A Núria Fernández, regidora de Política Lingüística, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tots.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
5: Què tal? Com estem? Bon dia.
4: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
5: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia: escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumaneies, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant. I, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà: home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè, si no, el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplegar.
4: Això sobrepassa ja...
5: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. alerta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
4: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
5: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona...

0: els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
0: Costarà molt de vendre el producte. Costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
0: No tinc clar exactament com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà en principi com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Tot això està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement del que hi ha planificat, del que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. I que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
0: Sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens en amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem amb l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. amb col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors

0: Doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la, és a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreix, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, bastament. No?
1: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
0: Bueno,
1: no?
0: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no els convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, en què es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses, ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança, no? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
1: Uh-huh. I, Roger, com està canviant el canvi climàtic la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
0: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro de prendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort, que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí, sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que amb 10-15 dies, un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema, passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc, etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta o en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. A què bé que li ha anat? No. A l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, Després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta'm, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pa que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem. Oi, si plou ara... No, home, si plou ara...
1: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
0: No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etcètera, etcètera. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents, perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
1: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no? Que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema?
0: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana, no hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc doncs augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
1: Hem d'estar alertes.
0: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
1: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
0: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
3: Un divendres més, al Faves Comptades, posem el focus en la llengua catalana. Com sempre ho fem a l'anell al dit, en aquesta ocasió de la mà de dos alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat. Segur que coneixereu les seves veus.

0: Hola, bon dia a tothom. Venim del Servei Local de Català de Sant Cugat i us presentarem aquesta edició de l'Anell al Dit. Avui tornem a ser el Carlos i la Lauri, que som alumnes del nivell intermedi 2 de català.
1: En aquesta petita sessió parlarem en i del català d'una altra manera, amb la finalitat d'oferir-vos curiositats, música i literatura per gaudir i enamorar-vos del català.
0: Per començar aquest podcast, parlarem sobre curiositats de la llengua.
1: També us presentarem un artista cambrèric de la nostra secció musical. És un músic contemporani molt caracteritzat pel seu so honest i directe.
0: Seguidament, us posarem a prova amb unes preguntes sobre els pronoms febles, a veure quantes podeu encertar.
1: A continuació, parlarem de literatura i d'un dels escriptors més dins del gènere negre i així coneixent la història de bogeria i misteri.
0: I per últim, parlarem d'aquestes errades que cometem quan parlem en català i que són molt més freqüents del que ens pensem.

0: Sabies que...
1: Avui us parlarem d'un tema que tothom segurament coneix, però hi ha curiositats que duen certa novetat. El pa amb tomaca, també anomenat pa amb tomaca o pa amb tomatiga, segons la zona on es parli. Com tothom sabeu, és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana i encara que és molt senzill, alhora és molt representatiu de la cultura gastronòmica de Catalunya.
2: Així és, i explicaré l'origen del pa amb tomàquet com una curiositat. Al principi, a Europa, el tomàquet no es menjava gaire, ja que molta gent pensava que podia ser tòxic, perquè pertany a la mateixa família que algunes plantes verinoses, amb la qual cosa es feia servir més com una planta ornamental als jardins que no pas com un aliment. Però al segle XIX va aparèixer el pa amb tomàquet a Catalunya, quan els pagesos catalans el van a començar a utilitzar per estovar el pa sec. Et suavitzaven fregant-li tomàquet i ja hi afegien oli d'oliva. Així convertien el pa dur en un aliment saborós i nutritiu. El primer text escrit que fa referència al pa amb tomàquet data de l'any 1884, en un llibre de cuina catalana.
1: Que curiós, un aliment tan simple i tan bo i alhora amb tanta història, i ara que us esmentés, encara que no ho sembli. El pa amb tomàquet és un aliment força equilibrat dins de la dieta mediterrània. Aporta carbohidrats en el pa, greixos saludables en l'oli d'oliva i fibra en el tomàquet. I a més, aporta antioxidants, reduïs el risc cardiovascular i dona una energia equilibrada, tot millorant la salut digestiva.
2: Doncs ja sabeu, mai dieu no quan s'ofereixin pa amb tomàquet, i més si ve acompanyat d'un bon pernil i d'unes bones anchoves. És un aliment senzill de preparar que es pot servir en tots els àpats del dia i es pot acompanyar de moltes varietats d'embotits, formatges, truites, i és considerat un símbol de l'identitat catalana. Se us ha fet la boca aigua, estimats oients? Doncs apa, a menjar tots un pa amb tomàquet que senti bé a totes hores del dia.
0: Sentim-la. Et prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Bé, parlant de música, l'altre dia vaig anar a un casament i saps que van triar una cançó preciosa que parla del compromís en la parella? Es diu Et prometo, del cantautor Ivan Herzog, que va néixer a Cambrils, al Baix Camp.
1: M'agrada molt aquesta canció, és tendra, dolça i profunda. Parla del respecte, del compromís, com volar sobre els ports, els obstacles i així mateix donar la cadascú l'espai necessari i, sobretot, gaudir tots de les coses senzilles de la vida.
0: I a sentir la cançó, us heu adonat que parla d'una data important de Catalunya, Sant Jordi.

0: Posa't a prova.
1: Avui ens tornarem a posar a prova, per aquest cop, amb els pronombres febles.
2: De bo? I en què consisteix?
1: Molt fàcil. Jo dono tres opcions. A, B, C. Totes s'assemblen, però compte. Dues són incorrectes i només una és la vàlida.
2: Sense por, som en la primera ronda.
1: Entrem en terreny patanós. Els pronombres febles són el malson de qualsevol estudiant. Som-hi a la primera pregunta. Imagineu que algú s'oblida el paraigües. Per dir-li...
3: Opció A.
1: Importa-te'l.
3: Opció B.
1: Porta-te'l.
3: Opció C.
1: Porta'l. Punt per als qui li hagin acertat. La resposta correcta és la A. Emporta-te'l.
2: Sempre necessitem els guions per separar els verbs dels pronombres i l'apòstrof perquè la E del pronom el desapareix en la contacte amb la vocal.
1: Passarem a la segona pregunta. Aquesta és tan fàcil com l'anterior. Si agafem l'abric del fil, què li direm?
3: Opció A.
1: Posa-te-lo.
3: Opció B.
1: Posa-te'l.
3: Opció C.
1: Posa-tu-te'l.
2: Doncs la resposta correcta és la B. Posa-te'l.
1: I fins aquí el Posa't a prova. L'hora del lector.

0: Avui us volem recomanar un llibre que es titula Ara direu que estic boig. L'autor d'aquesta obra es diu Andreu Martín, escriptor nascut a Barcelona l'any 1949, que és considerat un dels autors més importants de la novel·la negra i de misteri a Catalunya. Ha escrit moltes novel·les, tant per adults com per a joves, i també ha treballat com a guionista de còmic, cinema i televisió. Les seves històries acostumen a tenir molt de ritme i sovint parlen de temes com la violència, la societat i els límits entre el bé i el mal. El llibre, Ara direu que estic boig, és una novel·la relativament curta, però molt intensa. Des del principi, el narrador parla directament amb el lector i comença dient aquesta frase: Ara direu que estic boig. Això ja ens fa pensar que potser la història que explicarà és estranya o difícil de creure. Una de les coses més interessants del llibre és que no sempre sabem si el que explica el protagonista és real o no. A mesura que avança la història, el lector va descobrint anècdotes sobre ell i sobre el que li ha passat, però sempre queda aquest dubte. Això fa que la lectura sigui molt intrigant, perquè constantment t'estàs preguntant què és veritat i què no. També és rellevant la manera d'escriure de l'autor. Andreu Martín utilitza un llenguatge bastant directe i àgil, i això fa que la història es llegeixi molt ràpid. No hi ha descripcions massa llargues, però tot i així aconsegueix crear una atmosfera inquietant que t'enganxa fins al final. A més, el llibre també fa pensar sobre com jutgem les persones. Moltes vegades diem que algú és boig simplement perquè no entenem el que fa o el que pensa. Aquesta novel·la juga precisament amb aquesta idea i ens fa dubtar de les nostres pròpies conclusions. Llegiu-la, us ho passareu molt bé.
1: No t'equivoquis.

0: Mira, l'altre dia estava parlant amb uns amics i vaig dir que estava agobiat pels exàmens, però després em va dir que això no era correcte en català.
1: Sí, és un error bastant habitual. El verb agobiar és el castellà. En català no es fa servir.
0: Ah, no? I llavors, com s'ha de dir?
1: En català podem dir estar angoixat, estar aclaparat o estar atabalat, segons el context.
0: O sigui que, si tinc molts exàmens, podria dir estic molt agoixat per els exàmens?
1: Exacte. També podries dir estic aclaparat de tanta feina.
0: Entenc. I atabalat també ens serviria?
1: Sí. Per exemple, amb tantes coses a fer, estic una mica atabalat.
0: Doncs ara entenc perquè la professora em va corregir.
1: Què havies escrit?
0: Estic molt agobiat amb tots els deures.
1: Esclar, aquí seria millor dir estic molt aclaparat amb tots els exàmens o estic molt angoixat.
0: Veig que a vegades traduïm directament al castellà sense adonar-nos-en.
1: Exacte, són interferències molt habituals.
0: Bé, almenys avui aprens 3 paraules noves.
1: I molt útils. Així, cada dia parlarem un català una mica més correcte.

I arribem a la fi del programa, que ha estat elaborat pels alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, amb les veus de l'Auri Moreno i del Carlos Cardona. Gràcies per haver-nos escoltat. Els tornem a sentir d'aquí 4 setmanes.

0: Com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia, noies, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Molt bé,
0: de cap de setmana ja.
2: Ja, portes.
0: Sí? Sí.
2: El cor, bé, el cor i fava és la senyal, ja.
0: És la porta d'entrada al cap de setmana. Molt bé, doncs abans de que no se'ns faci tard, anem a repassar les portades d'aquesta setmana.
1: Mira, Carme, ràpidament, tenim molts temes. Comencem per lectures que treuen en portada Marta López i el seu marit Alejandro, Luna de miel d'ensueño en Maldives. Marta López, recordem, es va fer famosa
0: gran
1: per
0: hermano.
1: Un gran hermano, sí. I després ja s'ha quedat a la televisió. Val a dir, Cuca, que es van casar fa mesos, o sigui que no és una lluna de mel d'aquelles que te'n vas de seguida.
2: No, això és un reportatge d'aquests que et paguen el viatge i vas i vienes.
0: Que guai, jo també
2: sí,
0: vull.
2: I fas fotos i ja està. Hem de dir que tenen 22 anys de diferència, eh? Mm. Està de moda, eh? Les dones grans
1: sí.
2: amb els joves, ara?
1: Sí, sí, doncs en la mateixa portada, precisament, Cuca.
0: Això sí que m'he quedat de pasta de bon nyato,
1: sí,
0: eh?
1: La Carme ho ha descobert aquesta
2: sí,
1: setmana.
2: Sí, vas tard.
0: Vaig tard.
1: Que és que Aitana Sánchez Gijón, no confondre amb la Aitana, la cantant, i Maxi Iglesias, que també és actor, estan... sortint, quedant, com ho podríem dir? Quedant, sortint, passant-ho bé.
2: Tu ho has dit d'una altra manera.
0: Uf, que guai,
2: no?
0: Sé
2: si no? Es pot dir.
1: Sí, no ho sé.
2: Fa amics.
1: Amics.
0: Amigo mío.
1: O amics amb dreta...
2: Sí, han fet match.
1: Sí.
0: Han fet match.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una cosa, a l'Aitana Sánchez Gijón, que els periodistes, quan va sortir aquesta notícia, la van començar a perseguir molt, i se la veia, ella, no sé, un personatge que no estava gaire acostumat, i, sota el meu punt de vista, no els va tractar gaire bé, la veritat,
0: sí?
1: Sigui dit.
2: No ho Home, sé. És que igual és que els han enxampat i no volien...
0: No em consta, no. Vull dir que no hi vist res.
2: Clar, el que sí que hem vist al Maxi Iglesias, que just a pocs dies d'aquesta notícia va sortir per la ciutat, per Madrid, fent un anunci, gravant un anunci mig despullat.
1: Imagina.
2: I, bueno, pots pensar el que ha donat a les xarxes de comentaris.
1: Sí. En fi, i després de lectures, en finestra, tenim més temes, però que l'altre dia, la setmana passada no vam comentar, jo volia comentar el canvi de look de Rosalía, que s'ha tallat el cabell.
0: Mm-hmm.
1: Ara el porta molt més curt, no porta aquella melena llarga, el porta més curtet, el porta
2: per
1: les espatlles.
2: No? Més,
1: sí.
2: Més, com es diu això?
1: Es posa més espuma.
2: Més curly, sí, sí.
1: Sí? Sí. Va. Sí, sí, sí, bé, mira.
0: Sí, la notícia de la Rosalía és el tall del
1: cabell.
2: Home,
1: de
2: sembla més gran,
0: fantàstic.
2: Està com més madura, eh?
1: A mi és que m'encantava aquella cabellera que tenia tan llarga, preciosa, però vaja...
0: Però era molt
1: guapa.
0: De col·le, no? Era
2: sí,
0: com molt
2: bueno, d'adolescent.
0: Sí, sí.
1: Està guapíssima, vaja.
0: Sí, està bé.
1: Saltem a la portada de 10 minuts perquè els protagonistes són Paula Bustamante... I...
0: Papi, mami...
1: Paula Bustamante.
0: No.
2: Paula i Bustamante.
1: Paula i Bustamante.
2: Paula Echevarría i David Bustamante.
1: Sí, perquè s'ha graduat la filla que tenen en comú, la Daniela.
0: Ahà.
1: Que no sé què n'opines tu, Cuca. Al final, no és una nena a que li hagin tapat molt la cara, en el sentit que a vegades la Paula Echevarría, en el seu Instagram... ha penjat fotos amb la nena i no li ha tapat la cara. Ja de més grandeta, eh? No,
0: sí.
1: No vull dir... I que ara tampoc no els hi ha fet cosa fer una portada amb ella.
2: És que crec que ho tenen molt normalitzat.
1: Sí, normalitzat
0: molt. És que, a veure, és que t'estalvies problemes com
2: Exacte.
0: Més normalitzat. Tu fas la teva vida. Tampoc no cal anar al joc de... Pues mira, ara fem un posado, ara fem un viatge i ens el paguen perquè ens puguin fer unes fotos. No, tu fas la teva vida, que quan t'esposes et fan les fotografies, doncs...
2: I que jo crec que ells...
0: Quin remei.
2: Tant la Paula com el Bustamante tenen una bona relació amb la premsa. Mm-hmm. Ells saben que és part de la seva feina, al final, si tu vols tenir... O sigui, clar, queixar-te i després voler cobrar publicitat, aviam, escolta'm, tot té el seu què, no?
1: Però és que a vegades hi ha parelles de famosos que es barallen quan un ha tret, per exemple, el Bisbal... El David Bisbal no li agrada gens, li té prohibit, no?, a la Elena Tablada, que la filla que tenen en comú surti a Instagram, i això ell per ell és una línia vermella, no? No vol de cap manera, perquè crec que una vegada es va enfadar molt perquè la Elena Tablada va treure una foto de la nena que tenen en comú, i aquí en aquest cas, no?, tant
2: sí,
1: la Paula Echevarría com...
2: Sí,
1: és més
2: tampoc
1: normalitzat.
2: Tampoc han abusat de treure-la. O sigui,
1: correcte.
2: Que, jo crec que és una relació amb els mitjans normal.
1: Sí.
2: I també hem de destacar el bon rotllo que tenen entre ells. S'han fet les fotos amb la nena...
1: Que no sé si sempre va ser així, eh?
2: Jo segurament que això és un procés, no?
1: Clar.
2: Quan es van divorciar va ser, clar, quan trenques amb una persona pues, que t'has estimat és complicat, no? Mm. Però bueno, que es nota que han volgut fer-se les fotos junts, amb la nena.
0: Quina edat té la nena aquesta?
2: 18.
0: Ah, 18 anys.
2: Sí, sí, s'acaba de graduar ara mateix i bueno, és molt guapa, la nena, jo la veig molt guapa. S'assembla a ella, però també té alguna cosa d'ell, eh?
1: Sí.
2: Jo la veig, no sé...
0: Sí, és una barreja.
1: No sé si això també és per aquesta nena com una porta d'entrada, si vols ser influencer, perquè ara sembla que totes les filles dels famosos volen ser influencers, és una cosa puntual...
2: Bueno, i unes altres escriuen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, sí? Qui escriu?
2: L'Alejandra Rubio, que ha escrit un llibre i està fent tota la presentació del llibre, i sí, sí.
1: A mi em va sorprendre que aquest llibre no estigués a punt per Sant Jordi, perquè si hagués vingut a Barcelona, jo crec que... Hagués tingut cua de fans, eh?
2: Tu hagués anat a comprar el llibre de l'Alejandra
1: no,
2: Rubio?
1: No, jo no hi hagués anat, però ja segur que ja hagués anat gent.
0: Tot té el seu públic,
1: segur
0: eh?
1: Té
0: el seu públic,
1: i tant,
0: sí.
1: I tant. Va, anem a la portada de setmana, Cuca?
2: Vinga, anem-hi.
1: Vinga, va. Doncs,
2: anem-hi, que tenim feina, eh, avui?
1: Sí, en portada tenim a la Kate Middleton i després també en finestreta la graduació del que acabem de parlar, de la filla de la Paula Echevarría i el David Bustamante. Després a setmana continuen parlant de l'estat de salut de la Tita Thyssen.
0: Encara?
1: Sí, perquè...
0: Parlàvem la setmana passada.
1: Ha tingut una recaiguda, però com que ara està a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, s'està tractant allà, i el seu fill, el Borja, l'ha anat a veure allà, però està una mica patxutxita. I a la portada d'Hola tenim l'aniversari de Marta Sánchez, que ha fet 60 anys, podem dir, por todo lo alto?
2: Bueno, està guapíssima. Jo és que trobo que 60 anys, però molt ben portats, eh?
1: I a ben part, cuidats.
2: Sí, que es cuida, perquè ella és molt coqueta.
1: Clar.
2: Sí, però està però és bé. Humida, no, sí. No és allò operada... A mi és d'aquests personatges que estan operats o retocats, que m'agrada.
1: Que van a un bon, sí, bon professional. Molt bé.
0: O segurament perquè tampoc no ha abusat.
2: No sé, aviam, sempre ha tingut un cos i ha sigut guapíssima. O sigui, també la genètica perdura, no? O sigui,
0: que l'oceu li deu costar.
2: Sí. A part, quan jo l'he vist en algun programa i és com que està molt pendent del seu estilisme, sempre està retocant-se el maquillatge. Vull dir que és una dona que es cuida i que li agrada cuidar-se.
0: Todo por la audiencia.
2: Sí, sí.
1: I després, en finestreta, a banda de fotografies de l'aniversari de la Marta Sánchez, que veiem, per exemple, entre els convidats, veig aquí Mario Vaquerizo, no sé, altres així convidats, veig aquí, a banda de graduació, moltes comunions. Moltes comunions, i ara comencen els casaments, i veig aquí batejos, aquí la primera comunió d'això, del fill del Carlos Baute... la seva dona, vaja.
2: Comunions que semblen casaments, també, eh?
1: Sí.
2: Perquè, jo, mare meva...
1: Si no fos per aquesta portada de la Marta Sánchez, a mi Hola em sembla molt avorrida aquesta setmana.
2: És que Hola últimament no s'ho curra gaire, eh?
0: Hola?
2: Sí.
1: Hola i adiós.
2: Ho hem comentat alguna vegada, perquè últimament aquestes fotos que vam dir un dia de la Casa Real, bueno, de l'Emèrito, i les seves filles van treure una foto, jo vaig pensar, és que li treu... glamuren a la revista, això.
1: Yeah.
2: No sé, bueno.
1: Sí.
2: Hola, si ens escoltes, per favor, vigila.
1: Per favor, sí. Va, Cuca, que has dit, hem d'anar per feina perquè tenim teca.
2: Uau, avui tenim molta teca de premis.
1: Explica'ns.
0: Quins premis?
2: Una setmana de premis i de gales que és superflipant. Vam tenir els premis RAC 105, fa ara dos dies, i bueno, la sisena edició d'aquests premis que va omplir el Teatre Victòria, una nit, pues, com som uns premis, molt enèrgica i molta música. El gran triomfador va ser el Nil Moliner, que es va endur els premis de millor artista i millor cançó, Por tu cuerpo en Braille, convertir-se, pues, això, en el nom més celebrat de la gala. La MEM també va arrencar molt fort perquè el John Dausà va fer una entrada brutal, espectacular, interpretant Welcome to my party. Doncs clar, que a partir d'aquí ja tothom bueno, es va
0: a la festa, clar, tothom es va afegir.
2: Llavors
0: no?
2: Es va, bueno, van veure cares com Maria Jaume, Mamaduixa, Naina, Siderland, Banda Neon i Ginestà, que aquests van recollir el premi a la cançó més radiada per tot el que ens queda. Els Figaflaues també van guanyar el premi a millor videoclip per La Fresca, el més vist en català aquest 2025 passat, i mentre que La Fumiga va rebre el premi a millor directe en plena gira de comiat. O sigui que molts premis, bueno, com veieu, molta força per la música en català, molta vibra, i de fet van tenir també premi honorífic els Búhos. També tenim un àudio que ens ha enviat la Mar Puga, era una de les presentadores de l'esdeveniment. Si voleu, l'escoltem.
3: Bon dia, Cori Fava, de Cugat Media. Aquí Mar Puga, presentadora dels Premis RAC 105, juntament amb l'Ernest Codina. Dic que estic amb ressaca emocional, feliç, va ser una gala increïble, va anar tot rodat, vam tenir artistes brutals, el públic molt entregat. Jo m'estrenava, en aquest cas, com a presentadora, i la veritat que va ser un honor fer el relleu a Mònica Usart, que ho va deixar el llistó molt alt, i copresentar amb l'Ernest, que tenim una química molt xula i la veritat que ens vam passar en gran. Així que res, us envio un petonet, us animo a escoltar música en català, que és, si, sens dubte, la millor, i escoltar també RAC 105, ja que estem. Un petonàs.
0: Tu vas anar als premis?
2: No, jo aquests no, però la conec. Tinc el privilegi d'haver treballat amb ella, perquè realment és una professional de peus a cap. És una noia que bueno, porta ja un temps i està com, com ha dit ella, s'estrenava com a presentadora. Ho va fer espectacular. Jo ho he vist a xarxes, ho he pogut veure, bueno, he parlat amb ella, m'ha explicat que ha tingut molta emoció, que ha sigut un moment molt emocionant, i de fet m'ha tornat a dir que reivindicar el recolzament a la música en català, escoltar la ràdio i escoltar també Cugat Media.
0: Això. És que ja fa, un temps que està molt bé la música en català, eh?
2: Sí,
0: ja
2: sí.
0: Portem uns anys que tenim grups.
1: Uns anys, i fa molts anys, a veure, no ens oblidem, clar, ara la gent jove escolta aquests grups, però no ens oblidem d'un Sopa de Cabra, un Sau,
0: un Laxambusto,
1: un Sang Traït, un Laxambusto...
2: Però es continuen escoltant, eh?
0: Sí.
2: Ara fa uns dies es va fer un tribut a Sau.
1: Clar.
2: I, bueno, ho van petar, eh?
1: I tant.
2: O sigui que hem de dir que la música està més viva que... La música en català està més viva que mai.
1: Sí.
2: Doncs aquests premis han sigut uns premis molt, doncs molt... Jo crec que la gala va ser molt xula. Jo no vaig estar, no vaig tenir la sort d'estar, però el que he pogut veure, i m'han comentat, va ser una gala, una gran gala. I després passem també que hi ha hagut una altra edició dels People in Red, que són uns, com, no són premis, això ja és una gala, que és per recaptar fons per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Que és la gala que impulsa des de fa molts anys el doctor Bonaventura Clotet.
0: Exacte. El pare dels actors.
1: Sí. O, en tot cas, els actors són fills del metge.
2: Però clar, és que... Ja. Això ja es posa per davant a qui és més famós que l'altre,
0: bueno, tots són famosos.
1: Tots.
2: Bueno, però...
0: D'aquí no sabem res de la mare, no? O, bueno, no ho sé.
1: No ho sé,
0: si és,
1: no ho
0: si
1: sé ara.
0: Popular, no tinc ni idea.
2: I la jove, la seva jove és la Natàlia...
1: La Natàlia Sánchez, també. Que quan era petita es va donar a conèixer perquè era una de les protagonistes de Los Serrano. Sí. La dona...
2: que tota la família, és una família de famosos.
1: I el Marc Clotet havia estat molts anys amb l'actriu cubana, la
2: Verbeke,
1: l'actriu cubana...
2: Aquella moreneta,
1: sí.
2: Amb el cabell arrissat.
1: No, arrissat no, Lliz, ajudeu-me.
2: No sé de qui parles.
1: Que se l'ha fotografiat amb el Tom Cruise últimament, ho vam estar...
2: L'Anna de Armas?
1: L'Anna de Armas.
2: Vale,
1: el Marc Clotet va estar molts anys amb l'Anna de Armas.
2: Ah, sí? Mira, jo això no ho sabia.
1: Sí? Va estar molts anys.
0: Sembla la perruqueria, això, avui.
2: Veus, el Cori Fava de lo que val?
1: Sí,
2: és que ja t'ho dic.
1: Sí.
2: Doncs va ser una gala que es va fer en l'espectacular MNAC i bueno, molts famosos. Va estar presentada per Sílvia Abril i la Tònia Costa, que saps que elles havien fet un podcast fa un temps juntes, bueno,
1: sí.
2: I tenen molt bona relació.
1: Sí,
2: es nota,
1: sempre diuen que són molt amigues.
2: Es nota que hi ha... Llavors, l'edició d'aquest any ha sigut estrenar el Premi Solidari People in Red, que ha reconegut a l'Eduardo Casanova, l'actor, perquè diuen, bueno, que ha visibilitzat molt el que és el VIH.
1: Sí, perquè ara fa uns mesos va dir que el tenia arran de la promoció de la seva sèrie Sidosa, i llavors ell va aprofitar per dir que ell tenia VIH. És que era molt jovenet, eh?
2: Sí.
1: A més, el va agafar de molt jovenet.
2: També hem vist cares d'aquí, de la
1: i
2: ciutat,
1: tant.
2: Àlex Corretja, Martina Klein...
1: Ah, sí?
2: Sí, van estar també... Bueno, tenen molta presència. L'any passat crec que van ser ells els presentadors de l'edició del 2025. Sí, sí. I llavors també van acabar amb una superfesta per tot l'alto, que no... I, Si no hi ha disjòquei, no hi ha festa.
1: Clar.
0: I qui va ser el disjòquei?
2: El Manel Veí i el Fede Sardà.
1: Ah.
2: Que el Fede Sardà, com sabeu, ja ha deixat de ser... Ja han traspassat el Ludegas, ho sabeu, no? Que això ja... La sala Ludegas ja ha passat a unes altres mans i doncs, bueno, jo crec que ara s'ho està passant d'allò més bé. I això que aquest home s'ho deu haver passat molt
1: però
2: bé.
1: Però ara està gaudint ja de la seva jubilació daurada, podríem dir,
2: podríem
1: perquè no deu haver fet diners, aquest
2: exacte.
1: Home.
2: Exacte, sí, sí.
1: Escolteu, parlant de música, aquesta setmana...
0: Més música.
1: Sí.
2: Ens hem deixat els premis, Crit. que vaig estar jo ahir.
1: Ah, val, doncs explica'ns.
2: Ostres, explica'ns. Mira, és que el més recent i m'oblido. Ja tinc memòria de peix. Doncs els Premis Crit es van celebrar ahir dijous a la nit al Teatre Coliseum. Mm. Allà, entre Rambla Catalunya, per allà, aquest teatre que és tan espectacular. Sí. Doncs van ser uns premis brutals. Diuen que són literalment els Goya dels creadors catalans, del contingut en català.
1: I em sembla bé, Cuca, que sigui, com tu dius, no?, la festa dels creadors de contingut en català, perquè hi ha molts catalans a les xarxes socials però que fan contingut en castellà. Clar, tenim una Laura Escanes, una Dulceida, així, no?, com a noms més coneguts a les xarxes. I gairebé
0: busquen
1: mai.
0: Busquen més repercussió, no? Tenir
1: gairebé
0: més públic.
2: Clar, el que passa que
1: parlen
2: és el que
1: català.
2: Diu la Carme, que arriba més gent. Però jo també reivindico una cosa. I fer contingut variat amb els dos, amb les dues llengües, també està bé, no?
1: Però diuen, arribem a més gent, però també al mercat hi ha molts més creadors de contingut en castellà. Clar, també.
2: Clar,
1: vull dir, de gent de parla catalana també hi ha molts milions de persones. Vull dir, que aquestes coses sempre de... És que arribo a més gent...
2: No, hi ha molta gent sempre... Jo sempre, quan faig algun post o alguna història en català, mm-hmm. a mi em segueix molta gent de diferents ciutats d'Espanya, mm-hmm. perquè al final jo... Soc del
1: món.
2: Vengo del
1: món
2: diferente. I a molta gent li agrada quan et sent parlar en català. De fet, tinc una amica des de Còrdoba que em diu, és que jo vull aprendre el català. Vull dir, pues, al final, mira, fan la intenció, sí. no? O sigui que, per això dic que el variar una mica tampoc... No
0: I escolta'm una cosa, el que anàvem, l'ambient d'aquests premis escrit, què?
2: Doncs molt jove, perquè, clar, com diu la Eva, és el contingut en català s'està com imposant ara i ve molt de la mà de creadors de contingut molt joves.
1: Sí.
2: De fet, tenim aquí a Sant Cuat, a la Carla Clavera,
1: sí.
2: que fa contingut en català.
1: I la seva mare, que no és tan jove i també fa contingut
2: també,
1: i té moltes fans.
2: I també en català.
1: També en català.
2: Sí, sí.
1: La Bibi Book
2: és, està...
1: Que l'entrevistarem d'aquí unes setmanes. Tinc una companya que l'està perseguint per fer-li una entrevista.
2: Jo la vaig entrevistar fa un temps, també, i són tant mare com filla són maquíssimes, o sigui que ho fan molt bé les dues i ens encanten.
1: Doncs, dit això, el que dèiem, parlant de música. Estàvem parlant de la Gala People in Red, ens hem anat als crits i tornem perquè aquesta setmana ha sigut protagonista l'Oreja de Van Gogh perquè ha tornat als escenaris gairebé 20 anys després, no?, que Amaia Montero amb el grup... trenqués la relació i ella comencés la seva carrera en solitari. I què ha passat? Doncs que aquesta setmana les xarxes socials, els mitjans, alguns fans han quedat molt decepcionats del concert que ha donat Amaia Montero perquè consideren que no estava a l'alçada, desafinava, algunes notes altes d'algunes cançons no arribava... Llavors, això què ha fet pensar? Doncs que aquesta setmana hi ha hagut un rumor... de que arran d'aquest desastre, d'aquest retorn tan desastrós, Amaia Montero hauria decidit plegar. I ella mateixa, a les xarxes socials, en un post, perquè ara avui dia abans s'enviaven comunicats, i ara penjant una foto i un text llarguíssim, la gent ja s'ha de donar per assabentada. Doncs Amaia Montero explicava, venia a dir que estava molt feliç, molt contenta d'aquest retorn i que no ho deixava. I ella explicava una anècdota que després d'aquests concerts que va fer a Bilbao, que va arrencar la gira allà, es va prendre uns dies de descans, i que un amic la va trucar molt preocupat. Escolta, Maia, estàs bé? Perquè estàs veient totes les crítiques i estan dient que no tornaràs i que deixes la gira. I ella, el que ve a dir en aquest post i el que li va dir al seu amic és... No, rotundament no. Jo continuo amb la gira i estic molt feliç amb l'escalf del públic.
2: Quin artista no ha tingut un mal concert? Aviam.
1: I a més, quan arrenques...
0: A lo millor era un mal dia, simplement, no?
2: Sí, no, hi ha problemes de so. Mira, de fet, la Pantoja, a la seva gira, també ha tingut molts problemes de so i moltes... O sigui que tothom... Jo crec que li passa a tothom.
1: Sí.
2: També, una altra anècdota amb aquest tema és que la Leire Martínez està de gira, també, no sé si va ser a Mèxic, va coincidir quan la Maia Montero sortia per primera vegada amb l'Oreja de Van Gogh, ella està de gira per allà i va coincidir pues, els dos concerts en el mateix moment, no? I va sortir per xarxes que la Leire Martínez s'havia emocionat, o sigui, que estava com molt emocionada. Jo crec que encara està amb ganes de... O sigui, amb aquesta melancolia d'haver deixat l'Oreja de Van Gogh. No ho sé,
1: algun dia
2: anècdota.
1: Sabrem què va passar de veritat, no ho sé. La Leire Martínez en entrevistes ha parlat més extensament que el que vindria a ser els membres d'aquesta banda que no parlen mai. Però, vaja, jo tinc la sensació que no li han posat gens ni el fan, els fans, ni la crítica, ni la... no li han posat mai gens fàcil a la Leire Martínez. No. Escolta, anem a parlar fava de la setmana, que ens estan
2: teniu
1: ja...
2: fava?
1: Ens estan,
2: fava,
1: ens estan
2: sí?
1: tocant i el crostó.
2: Tenim una fava i així de gran.
0: Sí. Ostres, a veure si no podem sortir de l'estudi.
1: La Cuca i jo hem decidit que la fava és per Omar Montes.
0: Què dius?
2: Per Omar Montes, sí. L'ha liat aquesta setmana.
1: Sí.
0: Què ha fet? Veure,
1: què ha fet?
2: Què ha fet? L'ha fet gorda.
1: Sí.
2: L'ha fet gorda.
1: I mai millor dit. I la fava... Mira, rapidíssimament, Carme, ha sortit una noia a xarxes socials. És una noia coneguda, jo personalment no
2: jo
1: la
2: tampoc,
1: coneixia.
2: Jo no la coneixia.
1: Però és influencer, crec que té unes clíniques d'estètica. Doncs bé, ha dit que està embarassada d'Omar Montes. Que això vindria a ser una alegria si no fos perquè Omar Montes acaba de tenir un bebè
2: amb la seva
1: nòvia. Amb una altra dona. És a dir...
0: Omar, què fas?
1: Què fas?
0: Què fas, Omar?
2: I a tot això...
1: A tot això...
2: S'ha sumat que la mare ha sortit...
1: La mare d'Omar Montes.
2: La mare d'Omar Montes, amb les seves xarxes, ha sortit dient «Ai, estic embarassada». I saps de qui? Del pare de Lamine Yamal.
0: Què dius?
2: Però que és mentida.
1: És mentida.
2: Que
1: està...
2: Aquesta família és molt rara.
0: Mira, és que veieu unes coses que, de veritat...
1: Per això es mereix o no la fava, Carme?
2: Però jo crec que a l'Omar i tota la família, eh?
0: Home, només faltava això.
1: Jo crec... I l'Omar va sortir l'altre dia a atendre els mitjans, crec que, no sé si amb una truita de patates i no sé qui els hi va donar per menjar, els mitjans, amb ganes de preguntar-li... I ell fugint d'estudi tota l'estona.
2: És que fa un xou de cada... De cada
1: és que fa un xou de cada cor.
0: Però a veure, aquest noi no es dedica a cantar?
1: No, ja fa el xou.
2: Ara ja fa xou.
1: Ja fa
2: bueno, l'altre dia...
0: Doncs escolta, que es dediqui a cantar i ja
2: no
0: està.
2: No sé si heu vist a les seves xarxes també que va anar a un pàrquing d'un centre comercial i hi havia un gosset amb un cotxe sí. i va començar a cridar a seguretat. Bueno, i de fet ho ha gravat tot i ho ha penjat, clar.
1: Estratègia per no quedar com un poca vergonya.
2: A l'oblit, ja no? Està. Per no quedar a l'oblit.
1: Home...
0: Molt bé, noies. Escolta, em sembla que no heu deixat ningú indiferent, no? I a ningú sense donar-li una bona...
2: Títere sin cabeza.
0: Sí, sí. Una bona fava. Ho deixem aquí, no? Mm-hmm. Donem ja per instaurat el cap de setmana?
1: Sí.
0: Sí?
2: Vinga.
0: Doncs això. Que vagi molt bé. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La Nit en Blanc s'ha consolidat com una de les grans cites del comerç de Sant Cugat, amb milers de visitants i una programació que transforma els carrers del centre en un gran escenari a l'aire lliure. En la 13a edició, impulsada per Sant Cugat Comerç, l'objectiu torna a ser combinar dinamització comercial, activitats culturals i participació ciutadana. I per parlar-ne i conèixer alguns dels detalls d'aquesta edició, avui ens acompanyen el Jaume Buscallà, president de l'entitat. Jaume, com
1: bon
0: estàs?
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Molt
0: i l'Adela Burgos, que és la gerent. Adela, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs ja tenim aquí una altra edició de la Nit en Blanc, una cita plenament consolidada a la ciutat. Amb quines perspectives, amb quin esperit afronteu aquesta nova edició?
1: Bé, sempre, és com tu dius bé, és una activitat molt consolidada que té molt èxit. Jo crec que podríem dir que és una mica la porta d'entrada a l'activitat estiuenca de la ciutat. A partir d'aquí ja venen, es precipiten la festa major, tot el seguit de concerts, etc. I d'alguna forma és aquesta activitat que traspassa pròpiament l'activitat comercial per ser una activitat de carrer. Jo crec que podem dir que la Nit en Blanc el que fa el comerç és prendre el carrer, prendre l'espai públic per fer que l'experiència vagi més enllà del simple fet de comprar. Les expectatives són molt bones i sempre anem a més, cada vegada hi ha més activitat, més participació, cosa que és fantàstica.
0: Mm-hmm. Ja l'hem enguany?
1: Bueno,
0: s'està
1: cuinant perquè és veritat que no sempre hem fet servir lema perquè en si mateix ja és potent, i justament aquest any el que volíem és acabar de tancar la nostra marca, i el que sí que és veritat és que el lema que ens acompanya des del Nadal i l'hem de repetir més impuls diferent és aquest Sant Cugat Comerç sense anar més lluny, que li donarem un petit canvi perquè en definitiva vam veure que destila, sintetitza molt bé el que nosaltres volem, i sense anar més lluny és justament el carrer, aquest espai que és la ciutat.
0: Mm-hmm. Parlem de novetats, perquè sempre hi ha doncs algun canvi, alguna sorpresa. Hi haurà novetats enguany?
2: Doncs sí, aquest any primer de tot tornarem a treballar amb una empresa que es diu l'Espectacleria, que vam treballar a la campanya de Nadal, i ens ajudarà a decorar els carrers que sí que quedin macos. Ens ajudarà també a oferir diferents activitats. Aquest any la novetat és que Sant Cugat Comerç aposta molt perquè els comerços facin activitats dintre dels seus propis establiments. No només trobar-nos a les places dansa, música, sinó que també els comerciants dintre dels seus propis establiments puguin fer una experiència, puguin oferir una experiència. Llavors, aquesta és la primera novetat. Aquesta setmana tenim reunió amb ells precisament per acabar de concretar què farà cadascú, però aquesta és la idea principal. Volem que el comerciant sigui el punt número 1 d'aquesta nit també, que no quedi arraconat. Està molt bé això de que la gent vingui, passegi, venen més de 10.000 persones aquella nit, i moltes són famílies, però també ens interessa que destaquin els comerços, per això es fa.
0: O sigui, que tindran un protagonisme especial en aquesta edició, és a dir, en els propis comerços s'intentarà fer caliu, no? Que no sigui només anar a comprar, que és el que també podran fer els clients quan vagin a aquests establiments. Quants comerços hi participen enguany? Els teniu comptabilitzats?
2: Aproximadament participen uns 100 establiments. Això no vol dir que els 100 establiments surtin amb burros al carrer, sí que tenim molts que ho fan, però participen uns 100 que els distingim bueno, aquest any serà amb una lluna en tots els aparadors, i dintre d'aquests 100 comerços després tenim els que faran activitats dintre del seu establiment, que això sí que hem de concretar-ho perquè encara no ho sabem. Però la veritat és que participa un gran número d'establiments perquè funciona molt bé, perquè és una festa molt, molt això, molt familiar i molt per interactuar comerciant i ciutadà. Llavors, és una festa que agrada molt.
1: Sí, a més, també és cert que podríem dir que hi ha com tres nivells, no? El comerç que participa i d'alguna forma dona a conèixer la seva activitat, el que hi ha directament participa activament fent la dinamització que estimi o que se l'ajudi a fer, i després hi ha una altra pota, també és una nit en què hi ha descomptes directes i venda directa de molt producte. Aquí ens n'anem a unes 60 que més o menys entenen que també aquella nit és bona per comprar. És a dir, nosaltres insistim molt que és una bona nit per poder-se donar a conèixer, per relacionar-se, per obrir les portes dels comerços, però també és cert que hi ha realment una activitat econòmica directa.
0: I és important que afegim que és habitual que hi hagi descomptes aquella nit.
1: Correcte, correcte. Sí, sí, per això justament és molt... ja forma part de l'imaginari passar pels carrers i veure com, per exemple, les botigues de roba, que són les que, en definitiva, dinamitzen més la venda directa aquells dies, treuen directament la roba. O sigui, quan camines et trobes la dinamització, trobes la música i, a més, et trobes el producte davant teu, que inevitablement el veus i ens consta i ho veiem si passegem, que realment aquella nit doncs la veritat és que es ven, es factura, perquè no deixa de ser un espai en què la gent, tot i que no pensi en anar a comprar, se n'adona que és un bon moment perquè és més econòmic, perquè el tracte és diferent, perquè és molt més fàcil comprar en aquell moment, perquè també és al carrer. La valoració per part de tots els comerciants sempre és molt positiva, tant si van a la venda de veritat com a gran objectiu, com si entenen que és un bon moment per donar-se a conèixer.
0: Abans l'Adela ho ha esmentat, places. Les places són... un eix principal, el focus on es concentren activitats programades. Continuem tenint aquests escenaris?
2: Sí, continuem tenint els mateixos escenaris de l'any passat. Comencem des de plaça Doctor Galtés, plaça Quatre Cantons, plaça d'Octavià, plaça Sant Pere i la plaça 1 d'Octubre, que aquesta l'hem afegit nova perquè abans es feia plaça Barcelona, però es va decidir posar a la plaça 1 d'Octubre també activitats per fer una miqueta també de continuïtat cap a l'avinguda Cerdanyola i que la gent passi

0: fet, l'any passat una de les novetats era aquesta desfilada inclusiva. No sé si amb la participació d'Argolers Amarillos manteniu aquesta línia o hi ha alguna altra aportació?
1: Aquest any no farem la desfilada inclusiva, però per una senzilla raó, perquè ha agafat molt protagonisme, llavors no pot quedar diluïda dintre de la Nit en Blanc, que es fan moltes activitats per tot arreu, i llavors li hem donat una data en concret, que serà l'octubre, i es farà la desfilada inclusiva, però serà només això, desfilada, o sigui, inclusiva en el mes d'octubre.
0: Entitat pròpia, no?
1: Exacte,
0: aquesta desfilada.
1: Perquè va tenir un èxit tremendo. Sí. Van fer dues, una va ser a la Nit en Blanc, després vam organitzar una altra al mes de setembre, i la veritat és que es va omplir la plaça Octavià de persones, va agradar moltíssim, vam rebre molts comentaris positius i vam decidir que es dedicaria a la desfilada, doncs, a una data en concret per ells.
0: Mm. Jaume, l'impacte de la Nit en Blanc per al comerç local, tant a nivell econòmic com de visibilitat, és indiscutible, imagino, no?
2: Sí, i a més és el que comentava l'Adela i dèiem des del principi. L'activitat està molt consolidada i va més enllà de pròpiament la ciutat. És veritat que totes les ciutats fan activitats d'aquest tipus de dinamització, però que l'impacte transcendeix a la ciutat, això és així. I ho notem perquè els mateixos comerciants ens diuen que hi ha gent que no, que habitualment no veuen. És a dir, i que no el veuen vol dir que no és de Sant Cugat, perquè en el fons no deixa de ser un nucli comercial on, encara que siguem una ciutat d'aquests gairebé 100.000 habitants, la gent es coneix, més o menys, i quan una persona té clientela la reconeix. I si ens diuen que ve gent que no és de Sant Cugat, vol dir que l'impacte econòmic hi és, perquè traspassa i a més també es factura i es dona a conèixer fora pròpiament de la nostra ciutat. I a més també és veritat això que comentava fa un moment, relatiu a entitats, relatiu a activitats que d'alguna forma tenim consorciades amb les entitats de la ciutat, perquè això també ajuda, perquè quan les entitats participen, quan fem coses amb aquest teixit, com ara fa poc el tema de l'art, el que estem fent també és que el client de vegades és també l'entitat en si mateix. És a dir, que transcendeix en el sentit que potser els membres d'entitats, la gent que es dedica, dic lo de l'art perquè vam acabar ahir amb el tema dels quadres, te n'adones que potser no són clients, però el fet de fer-los entrar en aquesta dinàmica també fa que transcendeixi i que també al final l'activitat econòmica del comerç creixi. És a dir, en poques paraules, si hi ha més gent a qui vendre-li, amb qui oferir-li el producte que abans no coneixia o perquè ve d'una entitat o d'una altra ciutat, doncs tot és sumar, tot és sumar, tot és sumar.
0: O sigui, es tracta d'implicar, no? Quan més actors millor, per fer que la celebració o la festa també sigui compartida.
2: Sí, aquest és un tema que diem moltes vegades i que és important i que no ens cansem de repetir-ho. On és el comerç local? On no hi pot haver-hi altres coses com la venda online o els grans centres comercials? No entrem a discutir-nos ni a veure com podem resoldre la competència. La nostra competència és qui pot estar amb les entitats, qui està al carrer, qui està i coneix la ciutadania. I en aquí és on el comerç local és imbatible, perquè només ho pot fer el comerç local.
0: Mm. El client, el públic, aquell que gaudirà de la Nit en Blanc, de quina manera podrà participar? No només com a un espectador d'aquestes activitats que es facin, sinó que també hi ha activitats que es proposen perquè hi participin directament, no?
1: Es proposen ara nosaltres el que fem és proposar-los que cantin també. O sigui, no només volem, que sí, que està molt bé, escoles amb persones que ja saben cantar perquè tenen un nivell, sinó que també ens interessa, doncs, això, que qualsevol, que potser amateur, que a casa seva li encanta cantar i que té una bona veu i que diu, oi, a mi m'agradaria també sortir aquella nit, doncs obrim també les portes a que també puguin participar d'aquesta manera.
0: Però això com serà? Que serà un karaoke o...
1: No, en els mateixos escenaris contacten amb nosaltres a través d'Instagram o a través del mail, i amb els mateixos escenaris nosaltres, a veure, escollim una miqueta les persones. La Gemma Navarra, que ja aprofito, que és directora de l'Escola Fusió, és la persona que coordina normalment totes les activitats que es fan a les places. Llavors, ella és la que s'encarrega una miqueta, doncs, de triar, doncs, aquesta persona té un nivell o aquesta persona, bueno, canta a la dutxa però no arriba més. Llavors, sí, obrim també la possibilitat. I després també aprofito per convidar a les persones a que vinguin vestides de blanc aquella nit.

0: ens fa molta il·lusió i ens fa, i fa molt goig veure famílies senceres vestides de blanc, perquè saps que això, que t'estan escoltant, que els agrada la festa i que contribueixen també a aquesta festa. Doncs des d'aquí també aprofitem per això, per fer un crit.
1: Doncs per acabar de complementar aquesta indumentària, repartireu quants barrets?
0: 2.000 barrets, tornarem a repartir a totes les botigues, o sigui que la gent que vagi a comprar les botigues els hi regalaran els barrets. Aquest any també tindrem una parada on vendrem barrets, perquè algunes persones ens demanaven voler comprar-ho, sí. Mm. I fins i tot tindrem també algunes samarretes també per vendre de la nit en blanc, o sigui, no tenen excusa per no anar de blanc. I bueno, ja la mateixa, bueno, comentar també que farem el concurs de pintura, com vam fer l'any passat. M'ha vingut al cap, perquè a la mateixa parada s'hauran d'entregar les pintures una vegada s'hagi acabat el concurs aquest. Aquest concurs serà de 12 a 18 anys i de 8 anys en endavant, o sigui, hi ha dos categories. I el que demanem és que pintin tant aparadors com botigues per dintre o com algun producte que hi hagi a la botiga. Ha de ser durant aquella nit, o sigui, recolliran el material que nosaltres els hi donarem i durant aquella nit han de pintar-ho i després a la parada on estaran els barrets i les samarretes, abans de les 11 hauran d'entregar les pintures per participar en un sorteig que també està molt bé, guanyaran uns premis que són interessants també.
2: Sí, aquesta activitat la donarem a conèixer a més escoles i quan entri la programació definitiva on diguem cada comerç que fa en farem molta difusió. L'any passat la vam fer i va anar molt bé i aquest any li donem més... Bueno, és d'alguna forma el concurs de pintura ràpida que retrata la nit en blanc. Va funcionar, la veritat és que va ser molt maco i aquest any encara li donarem més perquè va agradar, la veritat és que sí.
0: I aprofito també per convidar les escoles que vulguin participar, escoles d'art o escoles... Nosaltres intentarem contactar amb totes, però com que si alguna se'ns oblida o se'ns passa, doncs a partir d'aquí de...
1: Que està oberta
0: a això, que a poden tothom contactar amb nosaltres i poder participar també aquella nit.
1: Doncs anotem a l'agenda la nit del 13 de juny, ja a les portes de l'estiu, celebració d'una nova edició de la Nit en Blanca Impulsa Sant Cugat Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament, dels comerços, de les entitats de la ciutat. Jaume, Adela, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Gràcies.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment, i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que... M'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliden les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem o no? La infància a vegades lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso que el seu espai.
1: Que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables, o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i hi ha aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se a ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents hi fan moltes coses i busquen aquesta transgressió i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que ha canviat respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Oh. Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això també.
0: Els adults que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades, i els adolescents saben reivindicar-ho molt, això, no entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles, i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no?, amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades, si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades en descobrim coses que poden
0: molt
1: ser...
0: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
0: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat queda vist pels altres, es pot posar like o no like, és l'exposició absoluta i a més queda en la memòria digital, vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar, així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar als i d'espais sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari en el, on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no? També. Sí que em resulta molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és... Però molt interessant aquest diagnòstic social i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
0: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
1: Perfecte.
0: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, tenim una gran cuinera aquí al nostre costat. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs avui anem per l'àpat d'avui.
1: Doncs avui l'àpat d'avui també és un àpat de festa. Un ànec.
0: Ah!
1: Sí, ànec amb salsa fins, si us agrada. Bé. O bolets, clar, si no us agraden els
0: salsa fins. Se'n troben prou,
1: ara? Ara sí, perquè ara és el temps, el novembre... I finals d'aquest mes, vull dir, se'n troben. Ja sabeu que el salsafí és com una pastanaga, igualment la mateixa forma que una pastanaga, i s'ha de cuinar com si cuinessis una pastanaga. Vull dir, s'ha de, primer de tot, el salsafí s'ha de tallar la part de dalt, que és el que va junt amb les fulles, el talles una mica, i llavors s'ha de pelar.
0: Ah, està bé.
1: Llavors el podem pelar amb un pelador d'aquests que ja tenim, o el podem pelar amb un gabinet al revés.
0: Ah!
1: Dic al revés perquè no el cantó que talla, el cantó que no talla.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors el peles i veus que treus tota la pela.
0: Llavors, si ho fas el bastó que talla, deus treure massa, no?
1: Treus massa. O sigui, en canvi, si tu el treus per aquí, només surt just el que és ben bé la pell del salsafí. Llavors aquest salsafí el que hem d'agafar és rentar-lo ben net, ja tenir aigua bullint amb una mica de sal i bullir el 15 minutets.
0: Va.
1: Una vegada l'hem bullit, l'hem d'escórrer, i llavors l'hem de fregir, enfarinar i fregir per posar-la a la cassola que el vulguem posar.
0: Molt bé, això és una de les coses primeres que hem de fer
1: per això. I llavors parlarem, doncs, un ànec gros de la manera que sigui, però un ànec d'aquests n'hi ha per 8 o 10 persones perquè s'ha de tallar a octaus.
0: Però totes
1: les
0: vegades els ànecs...
1: S'encongeix bastant. Sí, s'encongeix bastant l'ànec, sí. Llavors agafarem un ànec, ceba, 250 grams de ceba per fer el sofregit, unes 6 o 8 cullerades de tomàquet natural, un bon got de rabirranci que no hi falti, el safrà, pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, llorer, una mica de canyella, pebre, oli i sal. I una mica de... i farina per posar-hi una mica d'arada de farina.
0: Aigua. A veure, el safrà què hem de fer? El deixem sobre la tapa?
1: Sí,
0: com allò que...
1: No, el safrà el posem...
0: O com ho fas,
1: el
0: tu?
1: Posem en un paper una mica allà al costat del fogó mateix que fas fent, i llavors amb els dits les micules una mica ja queda desfet.
0: Val, perquè sempre tinc l'idea de la meva mare,
1: sí,
0: o la meva àvia, que posaven
1: sobre
0: la tapa, no?
1: Perquè s'escalfés, doncs, amb una mica de paper de cuina el poses aquí perquè no t'escalfi.
0: Molt bé.
1: I llavors aquí, per la picada aquesta, necessitem unes 20 ametlles o 25, 3 grans d'all, pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Jo, l'ànec aquest, el faig tal com el feia la meva mare i la meva àvia, que el faig amb una olla. No el faig rostit. No el faig rostit. Perquè resulta que al fer la olla, tota la grassa que té, la treus. No t'hi queda gens de grassa. I amb l'olla faríem, agafaríem una olla, ja el tindríem tallat a quarts, ben net, sempre rentat, llavors el tindríem en sal i pebre, ja salat i empebrat, agafem l'olla i fem el sofregit en aquesta olla.
0: Ah, està bé.
1: Quan tinguem aquest sofregit fet, hi posem l'ànec en fred, hi posem un bon raig de vi, i llavors hi posem aquesta mica de pebre vermell que hem dit, i la mica de safrà, i li donem un parell de voltes. Ho tapem, i posem aigua. I posem aigua. I que això se'ns vagi covent...
0: L'aigua perquè
1: tapi... A la tapadora.
0: Ah, val.
1: I aquest ànec anirà deixant tota la grassa que ell té i es anirà estovant. Poder de cap d'una hora, veuràs que ha deixat molta grassa, tombes l'olla en compte i amb una cullera treus tota aquella grassa que t'ha quedat a l'olla. I veuràs que t'ha quedat tou, però tovíssim, treus tota aquella grassa, n'hi deixes una miqueta, com és normal, depèn, hi ha ànecs que en fan més, hi ha ànecs que menys, i llavors hi tires la picada i ho cobreixes amb una mica d'aigua d'aquesta mateixa de la tapadora que ja és calenta.
0: Ah, molt bé.
1: I el cobreixes, però en 3 o 4 dins menys, perquè com que ja serà cuit, no se'n veurà gaire de suc.
0: És a dir, no cal que tapi
1: l'ànec. No cal que tapi, I si no hi ha, ni pots tirar més. Millor que n'hi hàgim de tirar més que no pas que el fem igalit, perquè llavors quedaria igalit. Llavors el rectifiquem de sal, el deixem uns 3 quarts d'hora o així, el posem en una cassola i llavors el deixo refredar aquí dins a l'olla, perquè sempre que fas un menjar... No el treguis de seguit d'allà on el fas, perquè això acaba de coure i acaba d'agafar els gustos.
0: Amb l'escalfor acaba de fer un procés, no?
1: Acaba de fer aquest procés, en canvi, si tu el treus, li trenques aquest procés.
0: Ah, molt bé, molt
1: llavors
0: bé.
1: Tu el deixes un parell o tres d'olles en aquesta olla, i llavors jo t'ho dic posar-la en una olla perquè per servir és més fàcil. Mm-hmm. Llavors ja tens una cassola, podria haver passat tres hores o poder l'endemà, eh? Si ho has fet a la tarda, l'endemà, no hi ha cap problema, abans de posar-la a la nevera. I llavors ja tens aquests salsa fins que els hem fregit i els hi poses a sobre. Si ho fas el mateix dia, els hi has de posar abans. I si ho fas de cap de 3 o 4 dies, a sobre. I quan ho escalfis, ja agafaran
0: el gust
1: aquell
0: i deixaran anar. Tu aconselles que s'estigui després amb els salsa fins i tot fent el xup-xup?
1: Si tu menges el mateix dia, que és millor sempre fer-ho abans, eh?
0: Sí.
1: Tots els guisats. Si és el mateix dia, una mitjoreta.
0: Mitjoreta,
1: o que et reposi una hora o dues, és bo. Mm-hmm. És bo, eh? Mm-hmm. Però esclar, llavors ho has de fer molt aviat. Jo sempre ho faria el dia abans.
0: Va.
1: O dos o tres dies, eh? Perquè això a la nevera
0: clar,
1: no hi ha problema. Mentre tinguem lloc a la nevera, perquè ara aquests dies
0: tot va tot bé,
1: i no cal ni congelar-ho això en 3 o 4 dies, eh? No cal. Això, aquest àpat el podeu fer el dia dels Reis o el podeu fer el dia d'Any Nou, per variar una mica.
0: Mm-hmm.
1: Mira, uns canelons, i això és fantàstic.
0: Bueno, amb molt tips,
1: o,
0: eh?
1: O un pica-pica.
0: Jo el que també em fa pensar, Joana, és que en l'ànec, segons la mida, tu dius que sigui una mica gros, que, esclar, en l'olla resulti que, esclar, que te queda un tros d'ànec a sobre l'altre.
1: Sí, bueno, però tu ja el vas sacsejant.
0: El
1: vas tombant,
0: val.
1: I allò es va covent i es va enrossint.
0: Perquè, esclar, jo una olla tinc olles grosses,
1: bueno,
0: però esclar...
1: Però a veure, sí, però una olla, per exemple, de 10 litres ja t'hi queda bé.
0: Esclar,
1: home, una olla petita no, eh?
0: No, esclar. No.
1: I si no, el pots fer rostit. Però
0: bueno, ja queda diferent,
1: llavors,
0: segurament, no?
1: Si el fa rostit, també, quan el tens rostit has de treure aquell greix i llavors ja has de posar l'aigua perquè s'estovi.
0: Val.
1: I llavors l'has de treure i llavors has de fer el sofregit en aquella mateixa cassola i tornar a posar l'ànec i llavors posar-hi l'aigua i la picada i tot igual. Si el feu amb una cassola és el mateix, però diferent.
0: Sí,
1: diferent.
0: Sí.
1: Jo el faig així pel sentit aquest de la grassa, perquè no n'hi queda gens de grassa.
0: Que bé. Molt bé, vinga, repetim els ingredients, Joana.
1: Un ànec, depèn de la quantitat. I si llavors veieu que aquest ànec no hi arribeu, també hi podeu barrejar una mica de pollastre d'aquest de pagès.
0: Sí.
1: Perquè com que resulta que tots volem cuixes, i cuixes n'hi ha poques. Doncs llavors,
0: ja
1: què fem? Jo a vegades he agafat llavors cuixes de pollastre
0: i
1: ho he barrejat. I vull dir als meus nets, dic, és ànec, no se n'entenen ni si és ànec ni... Els grans sí, però els nets...
0: Bueno, i si no hi poses també allò que... Com a tolades també, no sé si tu has fet, hi poses un tros de botifarra
1: també,
0: crua, que també dona molt bon gust,
1: I també hi pots posar unes mandonguilles.
0: Aca!
1: Unes pels nens, perquè els nostres... Els nets, doncs fas unes mandonguilles i també els hi tires aquí.
0: Va.
1: Queda l'ànec, mandonguilles, queda molt bo.
0: Ha de ser també. Molt bo, esclar, perquè dona el seu gust.
1: Això, el porc, i aquest any diu que hem de apoyar tota la gent, aquesta gent de tot el que ha passat amb la pesta aquesta, hem d'apoyar els pagesos, doncs gastem porc si ens ve bé. Però bueno, sí, hem de confiar que
0: ara,
1: tot...
0: Ara ja en aquests moments ja està tot molt controlat.
1: Però Déu-n'hi-do aquest any els pagesos, entre les gallines, les vaques, ara els porcs, pobra gent, tu, que tot els hi va sobre, eh?
0: Vinga, anem i cap als aquests ingredients, que agafin bona nota, que la nostra audiència...
1: L'ànec, aquest, el salsa fins, un quilo, llavors, si voleu posar els bolets, mig quilo de bolets, en tindreu prou, d'aquests de pot, els vendiu els a sempre, perquè allò, aquell suc que fan, jo sempre els vendeixo. Llavors, la ceba, 250 grams de ceba, unes 8 cullerades de tomaca d'aquesta natural, ja natural, però triturada, un bon got de vi ranci, el safrà, una mica de pebre vermell dolç, una cabeça d'alls, un parell de fulles de llorer, un trosset de canyella, la sal, oli, el pebre, la farina aquesta, quan tinguem l'ànec que quasi bé diem que ja hi anem a tirar l'aigua, posem una cullerada de farina en el suc, perquè en el sofregit i la deixem coure una mica, perquè això ens fa que ens quedi el suc espès.
0: Molt bé,
1: que no quedi, saps com te posen el plat que veus aigua? Això fa que quedi el suc espès. Llavors hi farem aquesta picada amb aquestes 20 ametlles, més o menys, 25 o 30, les que vulgueu, els tres grans d'any, uns pinyons, una galeta, julivert i un pols de xocolata negra.
0: Molt bé.
1: Farem això molt túrmix, tot ben finet i tirat. I ja estem.
0: Molt bé, doncs perfecte. Un bon àpat, per dies festius, perquè l'ànec, si no es fa un dia així festiu especial, almenys a casa no
1: som... L'ànec trobo que ara per Nadal es gasta molt. Sí. I en trobes amb facilitat perquè les botigues en tenen.
0: Entenen. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, bona setmana.
1: Nois, fins la setmana que ve.
0: Exactament.
1: Ho esperem a tots. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

La papallona monàrica és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen el lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van pel capítol 1176 de la sèrie i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat, i milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Fins de l'aire i el vent i les espurnes que creixen.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llevenes, una autora, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb un editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a contraluz editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu.
0: Avui per aquest motiu. Havies vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una...
1: Maria Celles.
0: Una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que t'havíem explicat també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això, clar, per una banda. I a
0: suposo
1: part...
0: que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió
1: de
0: mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit, va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia i aquí, jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén,
0: wow.
1: I deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Estava
1: llavors,
0: allà.
1: Aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit, la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap d'aprendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400 llibres, suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber... Com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb una editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar, i em va dir, t'he de presentar la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una d'aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Com que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món.
0: Uh-huh.
1: I a un thriller em sembla xulíssim, no?, com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és
1: estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí tenies una data d'entrega.
1: Sí.
0: Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, ah, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella, i era com la seva ombra i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però no, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera

0: estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
1: El que es transmet a les pàgines de, sí, sí, sí, de Sugar Killer.
0: Jo passo pipa, però pipa, eh?
1: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... Que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com Anaya, no? Grup Anaya, que aquest és el Segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... I encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no, no estarien apostant, perquè...
1: És un negoci.
0: És un negoci,
1: negoci
0: no?
1: I
0: és una empresa que han de tirar endavant i els ha de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
1: Parlem de Sugar Killer. Jo, quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
0: qualsevol
1: als escriptors
0: i
1: escriptores que em feu vosaltres la sinopsi, perquè,
0: vale,
1: a més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
0: Vale,
1: no?
0: Em sembla.
1: I jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
0: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys, que té una doble vida. Durant el dia és un estudiant de Belles Arts i per la nit pensa que ningú sap que té aquesta doble vida, no? I per la nit ella és Sugar Baby, que ara entrarem a...
1: Ara parlarem de
0: parlarem
1: conceptes.
0: De què és, no? Llavors, sent Sugar Baby, el que fa és quedar amb senyors grans molt adinerats i llavors els sedueix, els droga i els roba el més preuat que tenen. Llavors, és una manera de justiciera. El que passa és que, és el que deia abans, que es pensa que ningú sap qui és ella i aquesta doble vida, però sí que hi ha algú que...
1: L'home de blau,
0: que la va seguint a tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
1: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
0: Totalment.
1: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
0: Sí, molt de xiclit.
1: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
0: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... Els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
1: Tenim una Alba. També.
0: Exacte, sí, hi ha una Alba, i has arribat, és que no recordo, no sé per on vas i no
1: sé... La tenim.
0: Ja has arribat, hi ha una Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els 5 primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller, però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs, que ara em diran on vas. Això no ens val, no? Però sí,
1: però no.
0: Li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
1: És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
0: sí,
1: i la fan més personal.
0: I que sento que és com jo, en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
1: De quins autors o autores veus tu?
0: Clar, és que...
1: De tot,
0: però amb els noms dels de thriller vaig supercuixa sempre perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar, però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O
1: aquestes picadetes d'ullets.
0: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, però sí, és que en realitat, no, un Ada de Carmen Laforet, aquesta manera de descriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
1: La perquè, tens present.
0: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Ada, llavors... Bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents.

0: Per exemple, recordo molt Les vulnerabilitats de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
1: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal. Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts, sí. La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
0: no?
1: I la pregunta obligada és què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena, si és que hi ha alguna cosa.
0: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
1: O són casualitats.
0: Són contextos, en el sentit, no casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no? Crec que escenes, perquè molta gent m'ha dit que el llibre podia ser una pel·li perquè és molt cinematogràfic, sí. No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? Amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. I he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges, i així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
1: Creu-t'ho tu.
0: Llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I què passa? Per què rebo aquests missatges?
1: Sense tu, bé.
0: Res, absolutament res.
1: Fet una publicació de busco sugar daddy.
0: No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors, clar, quan vaig començar a rebre això, un dia vaig parlar amb una companya i dic, mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també els rebo. Dic, què dius? Llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que quan preguntava sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
1: de senyors grans que busquen noies molt joves.
0: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat de la dona principalment, també n'hi ha d'homes, però clar, doncs és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona, tu sigues lliure amb el teu cos, pots fer el que tu vulguis, empodera't, sigues la teva pròpia jefa, però en el fons és, però mira, de quina manera, no? Prostituint-te. Llavors, clar, és una realitat a la que penso que estem arribant, però que no que és una patranya una altra vegada del patriarcat, no?
1: De fet, això t'anava a dir, que hem parlat que el llibre no, té aquesta, el thriller i aquestes moltes etiquetes que hem dit, però també hi ha molta crítica social. D'altra banda, jo llegeixo una crítica social al patriarcat, al masclisme, a la cosificació... però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena,
0: exacte,
1: que és qui decideix ser... decideix, i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè el que no volia era, ni amb el llibre, ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, no? En tot cas...
1: Has investigat molt? Has parlat amb moltes sugar babies?
0: M'han contactat.
1: T'han contactat elles?
0: M'han explicat històries i sí, sí, s'ha pigut cosetes.
1: I sugar daddies?
0: No, ni un. Fixa. Estan tots amagats. Per què? Ah, és que aquí, perquè saben que és aquí hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural, de, hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant, doncs, aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien, no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades. I els deien, no, gens ni mica. O sigui, no té absolutament res a veure amb això. Entenc. Són que... persones que necessiten calés.
1: Les noies que t'han escrit per explicar-te, no, mm-hmm, la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
0: De tota mena. I o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten, que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
1: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
0: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
1: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, sí. No sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
0: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
1: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
0: això
1: no?
0: Pot seguir.
1: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
0: O no.
1: O no.
0: O no, perquè clar, potser no és un thriller, potser no acaben vius. Clar, és que potser no, però potser per això necessita una segona part, no sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també en català.
1: Molt rebé.
0: Sí, sí, sí.
1: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
0: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
1: Hi haurà spoilers?
0: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica amb Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i... parlarem de tota aquesta temàtica de qui és la Macarena, de què parlarem més sobre què és tot això
1: el sugar dating,
0: i parlarem de feminismes i de com ens atravessa tota aquesta maldat que hi ha en el món.
1: Doncs Sugar Killer, la segona novel·la de la Mireia Llévenes, que ja la teniu a les llibreries, convidats tots a llegir-la, teniu l'autora aquí a la ciutat, que a més us ofereix aquesta oportunitat de parlar-ne avui al Zoom Zoom, possiblement, segurament, hi haurà
0: més
1: cosetes,
0: sí.
1: Hi ha peticions. Mireia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Noranta 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no?, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no?, com un contenidor de cultura, no?, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no?, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi, no? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no?, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura a Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
0: I ara ve la pregunta del milió.
1: Vinga.
0: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
1: Sí, molt.
0: Val.
1: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen i no han, des del 2022 i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, però amb bona quantitat de gent.
0: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
1: Jo crec que sí, el ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que... Hola, Arnau.
0: El saludem perquè s'acaba d'incorporar.
3: Exactament.
0: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara de
3: seguida
0: anem amb tu, eh?
3: Molt bé.
1: No, doncs això, el fet de que neixin així, no?, fan el que dèiem abans, que s'arrelin i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no?, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
0: Uh-huh. Arnau... Sí?
3: Sí, perfecte.
0: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la PUA per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del que és el Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
0: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
3: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
0: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
1: Sí.
0: Sí,
3: sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure, I ell, doncs, aprèn els acords i toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
0: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala Nexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Claver.
3: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala Nexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts. Clar. I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor, també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
0: I tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
3: Jo crec que l'Open Mix, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer amb la gent amb qui també està compartint escenari.
0: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
3: sí,
0: temps
3: jo crec que sí,
0: que aporta,
3: la veritat. Sí.
0: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
3: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta. Sí. On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escriure el Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
0: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
3: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig, farem l'últim d'aquest curs.
0: Al maig?
3: Al maig.
0: Hi ha data?
1: El dia 23.
3: El dia 23 de maig, exactament. El que acaben dissabte.
0: Sí.
3: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
0: Fi de festa.
3: Exactament.
0: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que Vinga. En aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps.
1: Sí.
0: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
1: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però està donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant públic, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar.
0: Sí.
1: No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. i una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
0: I en aquest cas també són propostes que fan els ciutadans?
1: Normalment el Xavi té, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
0: I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
1: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
0: I per assistir cal fer una inscripció prèvia o
1: no? Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
0: Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet amb el... Amb
2: els, les caderes.
0: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
2: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem, és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
0: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
2: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
0: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja sí, tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
2: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, tan... La improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi. Això és meravellós.
0: I vas amb parella o ja trobaràs una parella allà?
2: Evidentment, la trobaràs allà. La disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
0: No és la d'estudies o treballes.
2: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè, evidentment, tu vols ballar. Sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda. Sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el b-roll. La figura del líder és, tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, però això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
0: I a més és una opció que és oberta a totes les edats? Vull dir, no hi ha un perfil únic?
2: Mira, ho parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu, però... amb la, és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, s'ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que és aquesta simbiosi és molt bonica.
0: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà...
2: Sí, donant... O sigui, hi ha la família del swing, que som els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els dic, però és que sou la hòstia, no?, una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no, a vegades són les 12:05, no hi ha ningú, i em sé que a les 12:15, pup, hi ha 150 persones, i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
0: En aquest temps, perquè des de quin any?
2: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des de que fan ballades al carrer amb el Family India a plaça Can Quitària fa 10 anys.
0: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
2: Home, això quan va sortir era un boom, l'indie hop a Barcelona, bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no, jo crec que són cicles, ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant, i és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa, tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els altres...
1: Sí, no,
2: però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
0: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no?, també.
2: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que és una mica primícia. No sé si... No ho puc dir, eh?
0: No
2: ho puc dir.
0: Uau.
2: Va amb cargoli de rapa. Doncs no ho puc dir, però...
0: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
2: Tenim... Aquest cap de setmana, el 17, crec, sí, si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda QC, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país. És que és que lo fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
0: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el Swing.
1: Del Swing, per això, sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins al
0: moment.
2: Nosaltres, cada tercer diumenge de mes, estem allà ballant.
1: Fins al juliol, cada tercer diumenge.
0: Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Merci.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: dia, cuiners, cuineres de l'ànima. La Joana la tenim a punt, la nostra cuinera. Bon dia, Joana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Arriba la nostra secció de cuina amb la gastronomia que es combina amb bon amor, amb bon humor i molt de sabor. Sí. Això sí. Avui prepararem receptes fàcils. Seran
1: sí, avui sí, mira, ho has endevinat.
0: Ràpides, sí. Delicioses.
1: Però també,
0: també.
1: Pel que li agraden.
0: Per començar el dia donarem doncs trucs que ens els farà arribar la Joana, que ens faran sentir un xef professional i, clar, no faltarà un dels comentaris divertits que ens faran somriure mentre remenem la paella.
1: Exacte, mentre remenem.
0: Vinga,
1: perquè això va bé.
0: Posem-hi.
1: Bueno, doncs us porto, aquesta setmana us porto de recepta les cols de Brussel·les, que no sé si t'agraden o
0: sí,
1: no t'agraden.
0: Sí.
1: Perquè ara és la temporada, vull dir, fa com totes les cols. I el bròquil, ara l'hivern, vull dir, és quan estan més bones. Perquè jo el que procuro és cuinar sempre en producte de temporada. Perquè això a l'estiu, vull dir, crec que el sabor... Jo l'altre dia em vaig comprar i em vaig fer que feia... Bueno, des de l'any passat, que no m'havia fet. I vaig fer dues receptes. Una que és molt fàcil, que els atenia i vaig pensar per no fer una salsa ni complicar-me i també fer una dieta saludable, les vaig fer bullides. Però, esclar, bullides sol, queda una mica insípid.
0: I fan llavors... una miqueta d'olor, eh?
1: Exacte. I llavors, que... bueno, aquesta olor que fan, aquesta mica d'amargor que tenen, hi ha persona que, depèn del paladar que té, ho troba més o ho troba menys. Però jo aquestes els vaig trobar boníssimes.
0: Jo els trobo boníssimes.
1: Perquè diu que porten una substància natural anomenada glucosinats, que això és el que donen, per exemple, aquesta mica d'amargor que
0: sí,
1: tenen. Però això és natural d'elles, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha temporada que ho tenen més i ara, o menys. Doncs ara jo crec que és la millor opció per gastar-los ara, per fer-los ara. Doncs jo els vaig fer aigua, vaig tallar una mica la tija, una mica de res,
0: sí,
1: els vaig ben esbandir, i quan l'aigua va bullir, en que estigui bé el punt de sal i poca aigua, la verdura, tot l'hem de coure amb poca aigua. Perquè hi ha gent que per coure verdura posen 2 litres d'aigua. Sí. I llavors allò queda soso. O sigui, tu has de fer que cobreixi just i que quan acabi de bullir quasi bé no t'hi quedi aigua.
0: Val.
1: I llavors aquella verdura...
0: Hi ha un foc
1: és...
0: normal, no? Potser, sí, amiga?
1: Aquella verdura té més substància. Continuem amb aquestes cols, doncs aquestes cols els escorrerem i els posarem just al moment al plat que els anem a fer, perquè llavors agafarem una mica d'oli, una mica de bacó, si en tens, o pernilet... o una mica de cansalada d'aquella de pebre, no molt, eh?, tallada ben petita, i un all tendre.
0: Molt bé.
1: Ho passes un segon, que l'all no es cremi, i ho tires sobre aquesta verdura que has bullit. I, bueno, i està deliciós.
0: No, que bo, no? Sí, sí, senzill, sí. I s'ha
1: matat de fer bossa. I molt bo.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bueno, vinga. I després hem portat l'altra recepta de cols, que ja aquesta és una mica més complicada, que és un estofat.
0: Un estofat de col de Brussel·les.
1: Sí, un estofat de conill de vedella amb cols de Brussel·les. Conill o gerret. Perquè això, el gerret i el conill, és la part de la vedella de la cuixa, de la part de dalt de tot, que és per estofar. Llavors, si volem ja anar amb una cosa més fina, ens anem d'anar amb una llata. Doncs clar, el preu també és diferent. Perquè la llata, doncs, no és tant per estofar. Perquè l'estofat què vol dir? Que estaran més hores al foc i més rato. La llata es fa de diferent manera, eh? Llavors, per fer aquest estofat, comprarem un conill d'un quilo, bueno, o depèn del nostre carnisser, que ens diu, mira, avui per comptes del conill t'anirà més bé això.
0: Per 4 persones, Joana?
1: Sí, un quilo de vedella. La farem tallar d'aus, jo per estofar la faig tallar d'aus, i llavors mig quilo d'aquestes cols de Brussel·les, que farem el mateix que us he dit, primer donem els ingredients, una ceba grossa, 4 cullerades de tomaca, d'aquestes natural, oli, sal, pebre, una mica de pebre vermell dolç, farina, vi blanc, vi blanc, i per la picada, ametlles, all i julivert.
0: Molt bé.
1: Que feien això. Bueno, doncs a veure, començarem. Primer de tot rentarem aquestes cols tal com hem dit abans, els bullirem molt poc rato i els reservarem, els posarem a escórrer. Agafarem el conill aquest de vedella, el posarem a la cassola que nosaltres vulguem fer i posarem oli i posarem tallat a quadros, salat i empebrat sempre, una mica de canyella si ens agrada, i això ho rostirem amb una cabeça d'alls quan estigui ben rostit hi tirarem un bon un raig de vi, però llavors aquesta vedella, que és el que dèiem, la d'estofar, vol més rato, necessita que l'estovem una mica, perquè si no serà dura. I llavors la cobrirem amb aigua. La taparem...
0: El vi com, blanc?
1: Blanc, o vi ranci. O que tinguem un raig de vi blanc, un raig de vi ranci. Si fem vi ranci, pensem que el sofregit ens quedarà molt més ros. Per què? Perquè el vi ranci és la barreja de vi sec i vi dolç, i el dolç porta sucre.
0: Sí. Però, jo m'agrada més el vi ranci.
1: El vi ranci queda molt bo, I llavors això ho deixarem que s'hagi evaporat el vi i posarem aquesta mica d'aigua i ho deixarem que se'ns tovi. Quan tinguem que ja està tou, llavors hi farem el sofregit, en aquí mateix. Jo ho faig en la mateixa cassola per quatre, si som molta colla, agafes una cassola més gran. Doncs llavors hi posarem la ceba, primer de tot, la deixarem enrossir, com la tinguem rossa, com sempre, hi posarem la mica de tomaca, ho deixarem uns 10 o 15 minuts que quedi com una crema, un sofregit ben finet, i llavors hi posarem la culleradeta aquesta de pebre vermell dolç, que ens hi donarà color i una mica de substància, i una mica de farina.
0: I farina quan? Una cullerada?
1: Farina, una cullerada de postres. Per què hi posem la farina? Perquè ens quedi aquell suc espès, no ens quedi quan ho servim allò que és clar, saps? Que ens queda clar. Doncs llavors hi posem aquesta culleradeta de farina i ho cobrim altra vegada amb una mica més d'aigua. I posarem la picada aquesta d'unes 15 ametlles, un parell de grans d'all o tres. Aquesta cabeça d'alls que hem rostit, podem aprofitar aquests alls que ja els hem rostit, els apelem, perquè els posarem sencers, els apelem, i els posem en la picada, quatre o cinc d'alls d'aquests. Les ametlles ho triturem bé i ho tirem a la cassola.
0: Molt bé.
1: Agafem aquestes cols de Brussel·les que els hem reservat, els enfarinem una mica, els afregim i els hi tirem per sobre.
0: Molt bé, molt bé. Ha de ser boníssim,
1: Ja tenim aquesta cassoleta de gerret o conillet o el que ens aconsella el nostre carnisser. Perquè és una mica més econòmic, això, que la llata.
0: Clar.
1: Perquè els preus s'han disparat tant.
0: Sí, sí.
1: Perquè si féssim llata, no tindríem que fer pas tot això. Perquè llavors, si féssim llata, l'única cosa que hem de fer és tallar-la a talls, no a quadros, la llata, i enfarinar-la i fregir-la. Com si féssim una vedella amb bolets, o un fricandó, que tant que diem que és el mateix. Nosaltres en dèiem és el mateix. I allò hauríem de fer-ho diferent, perquè aquella carn s'estova molt més aviat, és molt més tendra. La llata és el 10x10. Jo si faig vedella amb bolets o fricandó, sempre faig llata. Ara, quan faig un estofat o de patata, si no ens agraden les cols, hi podem posar patata aquí.
0: Clar.
1: O sigui, de la mateixa manera que... Però la patata li hem de posar crua i l'hem de passar abans. L'hem de passar amb aquest sofregit i aquesta carn i l'hem de cobrir d'aigua i després estarem una mitja horeta perquè aquestes patates se'ns acoguin. I és l'estofat tradicional que feien les nostres mares. Ens agrada això, ho podem fer amb pèsols, perquè ara els pèsols estan
0: boníssims.
1: Vull dir que podem variar-ho amb molta cosa.
0: Molt bé, Juanita, anem a repartir els ingredients.
1: A repartir els ingredients aquests de l'estofat de conill de vedella en cols de Brussel·les. Un quilo de conill de vedella, mig quilo de cols, una ceba grossa, quatre cullerades de tomàquet d'aquest natural, sempre natural, oli, sal i pebre, pebre vermell dolç una mica i la farina, i un bon raig de vi blanc o vi ranci, el que tinguem. I per la picada hi posarem unes ametlles, unes 12 o 15 ametlles, all i julivert.
0: Molt bé. Escolta'm, Joana, per la picada de les ametlles, si en posem menys...
1: No passa res. I si n'hi poses més, tampoc.
0: No, és que hi ha males, hi ha coses que dius, a veure, potser té que ser una mica estipulada.
1: No. Tu ara estàs a casa i d'ametlles només en tens 6. Agafes un grapat de nous i els hi poses.
0: Vale.
1: O agafes avellanes i els hi tires. Vull dir que amb això no hi ha problema, que les picades totes queden bé, i tant és que n'hi posis 10, com 15, com 8, com 7.
0: Molt bé, Joana. Doncs comentaris, consells i més que tot també...
1: I proveu de fer les cols ara, que ara és el temps, perquè d'aquí un mes ja aquestes cols ja no seran tan bones.
0: Dura poc temps, el temps de les cols.
1: No, n'hi ha sempre. El gust és molt diferent.
0: Gràcies, bona setmana. Ens trobem la setmana que ve.
1: Igualment, i la setmana vinent.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com ja sabeu, aquí fem la Maroteca entre dos companys i amics de tota la vida, que són l'Esteve Llop i un servidor. Anem a saludar l'Esteve, company d'aventures, company de ràdio, company de la Maroteca de la Ràdio.
4: Què tal, com estem? Doncs molt bé, encantat d'estar un dia més aquí, eh?
3: Sí, dic, com fem una presentació una mica diferent, company d'aventures, a Maroteca, sempre...
4: Em sembla perfecte.
3: No sé si ens està quedant una bonica presentació.
4: No, el que passa que hi ha una mica de delay i aleshores bueno, anem una mica allò amb un retard considerable entre intervenció i intervenció. Però bé, això ja se sap que aquest és un programa que es fa a distància, que el fem connectats per internet i de vegades passen aquestes coses, però... ens acostumem també a parlar d'aquesta manera, esperar la reacció del teu company amb una mica de retard i per tant no pot ser tan ràpid a l'hora de fer intervencions, però que també deixes una petita pausa per no trepitjar-te, perquè si jo estic esperant que tu contestis alguna cosa però sóc histèric i ja fa una bona estona que estic esperant que contestis, doncs tinc el risc de poder tornar a parlar i per tant llavors és quan ens trepitjaríem, però com que ja ho coneixem, doncs no passa res, oi?
3: És així, i podríem fer aquella mítica, tot i que no és de ràdio, connexió televisiva entre Antoni Bassas i Josep Cuní, dos homes de ràdio, però que en aquest cas va ser a través de televisió, que bé, com deia l'Antoni Bassas, d'entrada tot va malament.
4: Molt bé, escolta'm, anem a, no molt lluny de fet, eh? Anem a Ràdio Sant Cugat i anem a escoltar una gravació de fa, doncs mira, 25 anys, 19 de març de 1998, que va ser el dia en el que va tenir lloc el programa número 100 del Pasta Fullada. És un programa que ja hem revisat en alguna ocasió, però que fixa que és curiós, eh? Escoltant una altra vegada aquestes gravacions vas trobant talls que dius, home, això ho hauríem de posar perquè és que és molt interessant. Estem parlant d'un programa que es va enregistrar des del bar habitual de Sant Cugat i que va tenir una colla de convidats. Per exemple, anem a escoltar un tall en el qual hi sortia Esther Romero, llavors presentadora del Bon Dia a Catalunya, i Àlex de la Iglesia de Caiga qui en caiga. Així doncs, uns bons convidats pel programa número 100 del Pasta Fullada.
5: Ràdio Sant Cugat. La ciutat t'entra per les orelles.
6: Pasta Fullada amb Sobaus la Moreneta.
7: Tenim una trucada d'una bona amiga, és l'Esther Romero, presentadora del Bon Dia Catalunya.
8: Carai, Esther.
9: Hola.
8: Bona nit.
9: Bona nit i felicitats.
8: I moltes gràcies, i quina sorpresa.
9: Oh, no, la sorpresa, en fi, és per mi de saber que heu sigut capaços d'aguantar totes aquestes xifres amb hores, amb diners, amb paciència, en fi, felicitar-vos de debò. Heu treballat molt, molt, molt, eh?
8: Gràcies per dir-nos-ho, perquè precisament ja la directora de la ràdio escoltant-nos a tu i això ens va bé. És que et digui la veritat.
9: Ho torno a dir,
8: Ho podríem gairebé repetir. No, la paciència, Esther, com tu dius, ha sigut aguantar la Bimadeu, això sí que ha sigut dur.
9: Que, per cert, m'agradaria enviar-li un petonet i una abraçada.
10: Oh, jo també,
9: és, és entranyable, eh?
10: Jo també, Esther, ja ho saps que t'estimo molt, i jo també et vull enviar una abraçada i un petonàs des d'aquí. Ja sé que t'hagués agradat estar aquí amb nosaltres.
9: Molt, molt, de debò.
10: Però tu ets una professional i demà al dematí t'has de llevar molt d'hora, eh?
9: I com ho sap, avi, això? Com ho sap?
10: Perquè jo veig cada matí.
9: Ah, sí?
10: Bueno, el tros de les 9 no, eh? Jo fins a les 11 no em llevo pas. Però, bueno, ja em veig un trosset.
8: Avi, ara l'abassada. L'abassada, perquè l'Esther surt a partir de les 10, 10 i algo.
10: Oh, jo no ho sé, com que dormo aquella hora, tampoc ho sé.
9: Ai, avi, algun dia faci algun extra, home.
10: Home, però hauria de ser un dia molt extraordinari, eh?
8: Esther, ens agrada molt que ens truquessis, tenint en compte, ara ho diré públicament, l'Esther Romero es lleva cada dia a les 6 del dematí. Per tant, que estigui llevada a 2:15 és tot un extra i tot un luxe per nosaltres. Esther, moltes gràcies, eh?
9: Gràcies a vosaltres, moltíssimes felicitats i que en aquesta Pasta Fullada hi poseu moltes, moltes coses, eh?
8: Moltes gràcies, Esther.
9: Felicitats també de part del Francesc, un bon amic vostre.
8: Un altre amic nostre. Moltes gràcies també, dona-li records de part nostra.
9: Endavant i 100 més, eh?
8: Moltes gràcies, Esther, una abraçada.
9: A reveure i records a tota la gent que us acompanya.
8: Moltes gràcies.
9: Adéu, bona nit.
8: Adéu, molt bona nit. No m'agradà perquè la gent feia cara de sorpresa, que es pensen que no tenim amics, nosaltres.
10: No, però jo m'estranya també, vull dir...
8: Perquè... Ja,
10: això és gairebé una adopció. Ens ha adoptat aquesta noia joveneta de molt bona fe i ens ha adoptat, eh? Una mica això.
8: Si et sembla, podríem parlar amb el Juanjo de la Iglesia, del Caiga quien caiga, un autèntic catedràtic que dona lliçons cada diumenge del tema de l'ètica periodística. I si et sembla, parlem amb ell.
11: Ah, perfecte.
8: Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
12: Pues muy bien, aquí trabajando un ratillo.
8: Estamos encantados de tenerte con nosotros en un día tan especial para el programa, ¿eh?
12: Pues muchas gracias y enhorabuena por ese número 100.
8: Muchas gracias, Juanjo.
12: Que hagáis un capicúa de por lo menos 999 dentro de poco.
8: Lo haremos porque hemos prometido que en el 1000 haremos un striptease todo el equipo.
12: Ah, estupendo.
8: Eso aquí lo hemos prometido.
12: Me parece muy bien, gran idea.
8: Te paso con Marta, que tiene un pequeño problema de ética periodística, Juanjo.
12: Pues nada, adelante con los faroles.
11: Ah, pues mira, Juanjo, es que yo he dicho una noticia y ha habido una señora que no la acaba de entender. Y no sé si es que yo lo he hecho mal... O lo he hecho bien, porque esta señora también tiene 92 años.
12: Y claro, ¿y la noticia la has escrito tú?
11: Ah, sí.
12: Sí, pues ¿y cómo es?
11: A ver, mira, una chica quiere poner una denuncia porque no quiere salir con los Mossos de Escuadra y que se enteren sus amigos.
12: Ajá. ¿Y sí, qué es lo que no entiende la señora? Que se enteren los amigos de los Mossos de Escuadra.
11: Que ella dice que esta chica, digamos, que es un poco ligera de cascos. Y, esta, y no es el sentido este de la noticia tampoco.
12: No, no, no, no necesariamente. Yo tengo aquí un titular que a lo mejor de la prensa delante de mí, que yo no sé si es peor todavía, porque lo que yo creo que esa señora lo que es un poco corta de entendederas, ¿no? Porque el titular es todavía peor, porque dice, una joven exige la retirada de un folleto de los Mossos de Escuadra que incluye su imagen.
11: Sí.
12: Y lo que no se sabe muy bien es si incluye la, si la chica lo que le molesta es que incluya su imagen o la imagen de los Mossos de Escuadra en los folletos. Si ya se va a quejar la gente porque los Mossos de Escuadra sacan de los folletos de ellos mismos, yo no sé dónde vamos a parar, la verdad.
10: ¿Quién tienes toda la razón, hombre. Y era, y era hora que alguien dijera algo como esto. Muy bien, tú, muy bien. Un aplauso, hombre, tú.
12: Ya te mandaré el jamón, amigo.
8: Porque Gustavo Amadeu dice, hola, buenas noches, Juanjo. Soy el ave Amadeu y pienso esto, no.
10: Pero esto es lo que yo.
8: ¿Usted educación o no?
12: Perdón, ¿acerca de qué?
10: Es la euforia de oírte hablar y hablar también. Que se ve que tienes una cultura que da miedo de la cultura que tienes, hombre.
12: Sí, de
10: un
12: la
10: desparpajo,
12: boca, ¿no?
10: Un desparpajo, una
12: un
10: cosa.
12: Un peligro público.
8: Juanjo.
12: Dime.
8: Hemos estado encantados de que un catedrático como tú de ética nos corrigiera este pequeño problemilla con la señora Encarnación y con Marta.
11: Muchísimas gracias, Juanjo.
12: No, si vosotros creéis que ha quedado corregido, pero yo creo que la señora tiene un problema serio. Yo creo que es un problema más bien psiquiátrico de ella. ¿No tenéis por el teléfono de un buen analista?
11: Yo hablo con ella, tú no te preocupes.
12: Porque yo creo que es un problema más de ella que vuestro, ¿eh?
11: De acuerdo.
8: Y más que nada, Juanjo, ahora que no nos oye nadie, es que tiene 92 años, ¿sabes?
12: Ah, que tiene 92 años.
8: Sí, y eso ya, quieras que no, ¿verdad? Esas edades...
12: Bueno, ha habido nonagenarios estupendos, ¿eh? Eso no es excusa.
8: Eso no es excusa.
12: No es excusa en absoluto.
8: Juanjo...
12: No. La noticia, desde mi punto de vista, perfectamente redactada por vosotros y mal entendida por la audiencia. Como dijo Picasso, aquella señora que dijo que no se parecía a un retrato, dijo, ya se parecerá a usted, no se preocupe.
8: Y no vamos a ser nosotros quien te llamamos la contraria, por supuesto. Juanjo, encantado de hablar contigo y nos vemos el domingo. Bueno, te vemos nosotros a ti.
12: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
8: Hasta la vista.
12: Enhorabuena y hasta siempre.
8: Muchas gracias, Juanjo.
12: Adiós.
8: I després de comptar molt amb el Juanjo de la Iglesia...
10: Molt curat... savi aquest noi, eh?
4: Sí.
10: Ernest, en 30 segons s'ha adonat que la Encarnació necessita psiquiatre.

0: presentat i dirigit per Maria Glòria Farrés, que encara avui dia col·labora amb Matadepera Ràdio, però que jo recordo, tal com sonava als anys 90, quan jo li havia fet de tècnic de so en diverses ocasions. Per tant, interessants curiositats que no sé si potser vaig seleccionar jo aquest tema perquè el coneixia. I el vaig posar en aquest final d'entrevista telefònica que vam fer a Juanjo de la Iglesia. La veritat és que ho desconec, però vaja, casualitats.
1: Juanjo de la Iglesia, mític programa Caiga quien caiga, feia un apartat molt interessant que es deia Curso de Ética Periodística, on es dedicava a analitzar titulars de notícies, com estaven fets els titulars, diguem, publicats, i per ell, quin seria la manera correcta de fer-lo. Perquè eren titulars, doncs, que, bé, que jugaven amb les paraules, alguns fins i tot resultaven una mica ofensius. Interessant, eh? Juanjo de Iglesias, una persona certament culta, o com a mínim la imatge que transmetia, estic segur que ho és, però també transmetia una imatge així, no? I ho ha dit en el Pastafollada, no? S'ha dit, diu, quina cultura. Doncs sí, que la tenia, sí.
0: Doncs aquí teníem a Xavier Martí, a Marta Montagut, a Jofre Font, Àlex Ferrer, que en aquest cas no sortia en antena perquè estava amb mi a dins de l'estudi fent les tasques de producció i les connexions telefòniques, etc. Va ser molt divertit fer aquest programa. A mi em va sorprendre molt que ells, des d'una emissora local, fossin capaços de trobar una sèrie de connexions, de col·laboracions, amb gent com, per exemple, el que havia sigut el president del Congrés dels Diputats, que ara no recordo el nom, un personatge del Partit Popular, bastant conegut ja en aquells moments perquè ja era diputat del Partit Popular i després va arribar a ser ministre. Així doncs, Déu-n'hi-do, això és el que es pot fer des d'una emissora local com la nostra. Per tant, nosaltres animem com sempre els joves que comencin per aquesta pedrera fantàstica que és l'emissora local, i a partir d'aquí el que vulgui arribar més amunt, doncs el que ha de fer és treballar més intensament i endavant. Doncs escolta'm, ara anem a emissores professionals i anem a RAC1 per escoltar un personatge que tu i jo coneixem abastament com a oients, que és en Sergi Pàmies. I com que sé que és un dels teus apassionants escriptors i comentaristes, sí, i junt amb en Clapés, amb aquest estil sí, una mica allò com venint de tornada, crític...
1: Venint de tornada, crític, cínic, irònic, tot. Bé, cínic en el bon sentit, eh? Bé, no és un terme pejoratiu, eh? Però bé, aquesta visió de la vida, doncs això, com d'anar de tornada, eh? Sí, ric molt amb ell.
0: Doncs vinga, anem a una gravació de fa 10 anys. 19 de febrer del 2013, anem a la versió RAC1 a escoltar aquest fantàstic parell de comentaristes de la vida, podríem dir, Sergi Pàmies i Toni Clapés.
2: Versió RAC1 amb Toni Clapés.

0: Les 5 de la tarda, 7 minuts. Sergi Pàmies, bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Avui el Sergi ens vols parlar dels errors.
1: Dels errors arran de la...
0: comentada.
1: Comentadíssima.
0: Comentada
1: he trobat jo. Sí. Perquè no s'ha gaire no s'ha parlat de l'error que va cometre aquesta actriu. Ugarte, es diu?
2: Sí,
1: nom.
2: Adriana Ugarte.
1: Per cert, quines pel·lícules l'hem vist, aquesta noia?
2: Jo no la tinc gens coneguda, aquesta noia.
1: No la tenia localitzada. Bé, aquesta noia s'ha equivocat.
0: Dius que ha estat comentat, però fins i tot aquest migdia, que estava anat a dinar...
1: Sí,
0: anat a dinar, i en el dinar m'han preguntat què havia passat amb els sobres.
1: Sí, és una qüestió...
0: Per molt que ho repeteixis, a vegades, no, el missatge no arriba.
1: No,
0: i ho, ho he tornat a explicar al del bar.
1: Però això que t'han fet, saps per què ho fan? És que tu amb això no ho has interpretat bé. Ho fan per demostrar-te... Si fossis venedor de paraigües, t'haguessin preguntat pel temps. És a dir, és donar-te conversa a tu perquè tu et sentis important explicant-hi. Ells saben perfectament el que ha passat. El que passa és que et donen conversa, perquè tu els hi expliquis.
0: Okay. Vols dir que d'aquesta manera...
1: D'aquesta manera tu et sents més periodista. Saps què et vull dir?
0: Ja, però ell ho sap
1: perfectament.
0: Clar, no,
1: això ho fan molts cambrers.
0: I és que no vaig poder escoltar com va acabar això del
1: sol. No,
0: jo ho he explicat.
1: No, però ho explicat. A veure com m'explica aquest, saps? Però ell ja li han explicat 70 vegades. Ha tocat un tema, que és el tema de l'error, que és importantíssim per l'autoajuda. Tota l'autoajuda actual, una de les maneres d'enredar la gent és parlar molt de com hem de gestionar, diuen ells, gestionar l'error. Fixa't que abans t'equivocaves. Ara no, ara gestiones els errors. Abans la cagaves i ja està.

0: I avall. I amb prou feines havies de superar-ho com podies. Ara no, l'autoajuda, amb tot de discursos, ha establert una mena de religió a través de l'error. L'error, diuen, els de l'autoajuda, primer es mitifica, és a dir, es diu que una cosa dolenta, això és típic de l'autoajuda, convertir una cosa dolenta en bona.
1: Bueno, perquè si
0: no fos cas que nosaltres tinguéssim algun disgust. O sigui, la idea de l'autoajuda és fer-te la vida més fàcil. Bueno, però fer-te-la més fàcil no vol dir que tu acabis sent més idiota, perquè a lo millor tu et va bé que el de tant en tant et fotin una sotregada, perquè això et fa espavilar i
2: el
0: bon sistema...
2: Un bon mastegot donat a temps.
1: Ara, aquest era el comentari.
0: Comentari progressista.
1: Sí.
0: Mira més enllà. Llavors, aquesta mitificació de l'error és permanent en tota l'autoajuda. I diuen que l'error... aquests, i a més és veritat, és la base de l'aprenentatge. Quan nosaltres aprenem a caminar, aprenem a menjar o aprenem en bicicleta, no ens posem... Hi ha excepcions, algunes... A casa meva n'hi ha hagut alguna, d'un nen que comença a caminar i ja camina bé. Però clar, a lo millor va trigar 2 anys i mig a caminar. Vull dir, va decidir que quan m'hi posi ho faré bé.
1: Bueno, però
0: clar, mentrestant, l'anaves portant a metges, anaves fent-li fotos, com dient aquest nen és una mica estrany, fa un any que hauria de caminar. Però el tio, quan s'hi va posar, caminava. Va decidir que ell tot el pas aquest d'error aprenentatge no el faria.
2: No calia, ja.
0: Però en general, tots, a l'hora de menjar, a l'hora de caminar... O sigui, l'espècie humana és una cosa bastant defectuosa. Fixeu-vos que el temps d'aprenentatge dura en algunes persones 30 anys.
2: I
0: o sigui, fins que no... Hi ha gent que encara no s'aixuga bé el cul, i hi ha gent als 30 anys, i hi ha gent que no se sap cordar les sabates.
2: Vaya.
0: Amb 27 i 28 anys. Per tant, aquest aprenentatge no ha estat ben realitzat. És una espècie defectuosa.
2: I tant.
0: També és la base a l'error del mètode científic. Els científics proven una cosa i en el moment en què s'equivoca, l'error els hi dona molta informació sobre el que han de tornar a fer. I, per tant, la conclusió de l'autoajuda sempre és la mateixa. Hem d'aprendre dels errors. És una de les mentides que més sentireu. Hem d'aprendre dels errors.
1: Però això, en termes, ara, en l'àmbit futbolístic, per exemple, es diu que una derrota va molt bé.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: una derrota és més útil que una victòria.
1: Ara,
0: perquè aprens... És l'autoajuda dels futbolistes.
1: Aprens dels errors.
0: És l'autoajuda dels futbolistes.
1: Tot i que al Guardiola li preguntaven i deia que això no era veritat.
0: És una enredada de collons, perquè el Guardiola havia estat jugador i sabia que una derrota el que fa és amargar-te la vida i fins i tot desestabilitzar-te i fins i tot fer que continuïs perdent. Que ara en diuen dinàmica, d'això. Dinàmiques guanyadores i dinàmiques perdedores. Que això, el gran gurú de la dinàmica era el Pitxalonso. Perquè veient el Pitxalonso deies, home, si aquest és el que ens ha d'il·luminar sobre la dinàmica, anem bé. El cas és que oficialment l'error està molt ben vist. Vull dir, tu no et pateixis, equivoca't, perquè de l'error t'ensenya. Què passa a la pràctica? Doncs passa allò de la noia aquesta, de l'Ugarte. La noia ha comès un error. Un error que quan l'analitzes fredament i analitzant exactament què va passar, te n'adones que ella és gairebé innocent, és a dir, simplement va ser l'instrument d'una suma d'atzars que van jugar-li en contra. És a dir, que ella no és una persona que s'aixequés aquell dia i digués vaig a fotre els tios dels nens salvatges, sinó que es va trobar en una situació en què hauria d'haver rebut més informació, hauria ella d'haver estat més exigent amb el protocol, i es va trobar amb aquesta situació.
1: T'ha preguntat també això exactament...
0: Sí, però també entens...
1: Per què serveix aquesta
0: també categoria? Imagina't l'Ugarte anant a l'organitzador dir-li, oi, i lo de los sobres com funciona? Quan el tio té una cua de 50 tios que li pregunten per 70 temes.
1: Se suposa que deu haver un grapat, no sé...
0: No hi era. A la pràctica, o sigui, tu la nit del Mundo Deportivo et poden preguntar moltes coses... Poden venir a dir-te, escolta, les aigües minerals, on les posem, Toni?
3: No, però és ell el que les ha de preguntar, perquè és ell que presenta.
0: Sí, però que hi ha un moment en què tot no ho pots controlar. Llavors, què fas? Bueno, passes discretament i a veure què passa.
2: Però ell havia assajat, l'altre noi no, però fins
1: i tot... I fins i tot...
0: Jo no li trec la responsabilitat que li pot tocar. Dic que la dimensió de culpabilitat que aquesta noia té a partir d'avui és absolutament obscena i desproporcionada i forma part de l'exacerbació de l'error. O sigui, l'error ja no es mitifica. És una indústria.
1: Sergi, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Un plaer. Salut. Fem 4 minuts de... No cal que em tallis. Veus? Un altre error. Ara en la Luja s'ha comès l'error de tallar-me el micro.
0: Ha mort l'home que cortava clapés.
1: Deia que fem 4 minuts de pausa i tornem.
2: Com fa?
4: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Aquest humor tan irònic, fins i tot en aquest error del tècnic de so, del Xavi Alujas, sí, el versió que fa que ja en directe en antena te'n surtis fent una altra broma, no? O sigui que... Fantàstic.
6: Sí, no, tenen molts recursos. És un domini, però és que, a més, clar, la gràcia és l'excel·lent domini de la llengua per part de tots dos, no? Tant del Clapés com del Pàmies, Pàmies, evidentment, també com a escriptor. I, clar, això li dona un poder, no?, de poder jugar, doncs, amb les paraules i tenir molta lèxica per poder, doncs, fer aquest humor. Que compte, que jo sé que alguna vegada ho ha dit, no? O sigui, el Pàmies no fa humor. O sigui, no fa humor, ell no és un humorista. Ell és un escriptor que parla de coses, no?, amb el seu estil, que pot fer gràcia, però ell no és un personatge que vingui a fer humor. Això ho he explicat alguna vegada. Però la manera de descriure la vida, les situacions, doncs això fa que tingui aquest punt humorístic. A mi em va agradar una vegada que va dir, diu, la meva vida es basa en un parsi de cas. I això em va fer molta gràcia, perquè és veritat, moltes vegades, parsi, tots fem aquestes coses, no? Parsi de cas, agafo això, bé, això ho porto parsi de cas, no? I llavors al final va dir, bueno, és que tota la meva vida és un parsi de cas.
5: Per cert, podríem parlar també llargament de col·laboracions de coneguts autors bibliogràfics de llibres, escriptors, en programes de ràdio, sense anar més lluny, Josep Maria Espinàs, recentment desaparegut, amb Antoni Bassas, al matí de Catalunya Ràdio, va ser una col·laboració permanent des del principi del programa amb la direcció d'Antoni Bassas, i vaja, uns moments esplèndids que et porten, sí, aquest altre vessant de l'escriptor, doncs que, com deies tu, té un lèxic i un vocabulari molt ric i que, per tant, té una visió no solament particular, òbviament, sinó també molt acurada a nivell lèxic, i això s'agraeix molt perquè en moltes ocasions estem acostumats a escoltar col·laboradors de programes de ràdio que són qualsevol cosa menys locutors. I, per tant, segur, sí, que et poden aportar molt a nivell de coneixement, segur, però a nivell de comunicació i a nivell de lèxic o a nivell de dicció, fins i tot, són molt dolents. I, en canvi, en casos com aquest, com el Pàmies o com l'Espinàs o tants d'altres, doncs tens un punt de vista molt diferent i una manera de parlar que normalment és molt més acurat. No té per què ser acadèmic, en el cas del Pàmies en absolut ho és, no? Però sí que està molt bé, perquè et dona una riquesa i un color molt, molt diferent allò que escoltes, no?
6: Sí, estava pensant en Quim Monzó també, no?, amb la seva peculiar també estil, no?, que moltes vegades s'ha dit, no?, que si són similars a Sergi Pàmies. Quim Monzó, que també ja va començar col·laborant a la televisió, no?, amb el Mikimoto. Tots dos que també han fet ràdio, principalment Miquel Calzada, no?, Mikimoto, i que en Quim Monzó també col·laborava amb ell. Molts escriptors, estava intentant rumiar en alguns altres més, però la Sílvia Soler, no sé si havia fet alguna col·laboració, també estic ara pensant en ella, la germana de Toni Soler. No, em sona alguna cosa, em sona alguna coseta d'ella.
5: Bé, a veure, també hem tingut escriptors que han presentat programes de televisió i de ràdio. Estic pensant ara, per exemple, en Les Mil i Una Nits, a Catalunya Ràdio, que ara no recordo com es deia la presentadora, però que és una escriptora mallorquina, que també ens il·lustrava això mateix, amb una veu molt bonica, també.
6: Sí.
5: I en un programa, bé, que va ser una mica revolucionari en el seu moment a la ràdio, almenys a casa nostra, però que ens portava, doncs, també aquesta altra òptica del sexe i de les relacions personals que no s'havia abordat mai a la nostra ràdio. I, bé, doncs, és això, hi ha tot de col·laboradors que tenen petites seccions que sembla que no facin res, però que en realitat fan una feina increïble, sense anar més lluny. És que ara em van venir els noms al cap, per exemple, en Villatoro, al matí de Catalunya Ràdio, no cada dia, però pràcticament fa un petit comentari sobre un tema que no té per què de ser totalment d'actualitat, però que és molt interessant, i que són unes línies molt breus, però molt ben escrites. Que això és ben bé el que fa un articulista en moltes ocasions, perquè no té molt espai per desenvolupar la seva idea, però ho fa d'una manera extraordinària. Per tant, nosaltres, ferms defensors dels escriptors, com no podia ser d'una altra manera, i a més a la ràdio, doncs encara trobo que té molt més valor això. I per cert, comentar que en Sergi Pàmies, nascut a París el 26 de gener de 1960, no va aprendre el català fins més endavant. No era el seu idioma matern, tot i que sí que ho va ser, perquè els seus pares eren catalans, però va néixer a París i, de fet, no va començar a utilitzar el català fins que no es va traslladar a Barcelona amb els seus pares quan ja tenia 11 anys. Tenia una mare que era escriptora també, la Teresa Pàmies, i el seu pare era un polític, es deia Gregorio López Raimundo. Així doncs, de vegades podem entendre que hi hagin certs personatges amb unes capacitats fora de l'habitual, i suposo que també és que el seu inici de vida, en aquest cas el de Sergi Pàmies, doncs també era fora del normal, no? Bé, doncs què et sembla anar a la publicitat, Jordi?
6: Doncs som-hi, fer calaix.
5: Doncs vinga, anem a escoltar una selecció de talls del 1996 de publicitat a la ràdio.
7: Entre en una nueva dimensión.
8: El nuevo gran centro de Goya del Corte Inglés, ahora con dos edificios para ofrecerle lo mejor de cada especialidad.
7: En el edificio de hogar, siete plantas dedicadas al mundo del hogar con lo mejor de todas las grandes marcas.
8: Una planta completa con lo último en televisión, vídeo, sonido, informática, telefonía.
7: La mayor oferta en discos y libros en dos grandes departamentos especializados.
8: El Corte Inglés, el nuevo gran centro de Goya.
7: Bosnia, 10.000 personas forzadas a abandonar sus hogares. Centroamérica, violación de derechos humanos. Víctimas, las mujeres. España, nuevo ataque racista a inmigrantes magrebíes.
9: En Navidad, estas noticias te remueven. El resto del año, las noticias son las mismas. Muévete, MPDL, siempre con ellos.
7: Movimiento por la paz, el desarme y la libertad.
10: Lotería Nacional, la que más destina premios, el 70%. Sorteos jueves y sábados. Este sábado 7.000 millones a repartir. Lotería Nacional, casi 200 años haciendo realidad tantos sueños. Gracias por confiar en nosotros. Lotería Nacional.
11: En España muy pronto va a haber muchos millonarios. A partir de este fin de semana, ABC en blanco y negro lanzan el gran juego de la tarjeta millonaria. Consíguela cada semana y cada día comprueba tu suerte en ABC. El gran juego de la tarjeta millonaria, solo con ABC en blanco y negro, sin aumento de precio.
12: Si quieres saber cómo saben los nuevos postres de sabores PMI, no te resistas. Porque los nuevos sabores PMI saben a los mejores sabores que te puedas imaginar. El sabor a fresa PMI sabe tan bueno como el sabor a limón PMI y tan bueno como el sabor a plátano PMI o el sabor a macedonia PMI. Así que en vez de imaginarte cómo saben, ¿por qué no pruebas los nuevos postres de sabores PMI? Sabores irresistibles. Sabores PMI.
13: Carlos Cuesta informando desde la cola formada en El Cairo, Egipto. Me encuentro junto a las pirámides, bajo un sol abrasador que castiga duramente a todas las personas que integran la cola. A todas menos a una baraja junto a la que estamos ahora que parece no inmutarse. ¿Cómo se encuentra?
14: Exagerado de bien. Si yo trota, tengo un cantevilla. Chiquillos, si allí eso, nada, allí cantan la chicharra. Y además, con ese pedazo de suerdazo que se sortea, se olvida uno del calor, del frío y hasta de la mujer.
15: Ahora, de lunes a jueves por solo 150 pesetas el cupón, sueldazos de hasta 1.000.000 de pesetas al mes durante 2 años y muchos premios más. Juega al nuevo cupón de la 11, ahora más que nunca. Y recuerda que además, este viernes, tienes super cuponazo de la 11.
16: Radio San Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
5: Doncs hem escoltat una col·lecció de talls de publicitat de Falques del 1996, que d'una banda comentar-vos que ens l'ha aportat l'usuari Pac-Man, que és tal com es coneix, o com Radio Chips també, una persona que ja fa molts anys que té un blog a internet, que té una colla de gravacions que no sé d'on treu, n'hi ha moltíssimes, i que hi ha doncs, aquesta perspectiva del temps tan interessant que ens permet veure com ha canviat la nostra societat. Hem pogut escoltar de nou com es parlava de pessetes en aquestes gravacions, hem pogut escoltar com la gran majoria de falques estan locutades per homes, em sembla que només hi havia una dona, i també, diguem, una manera més laxa d'entendre el pas del temps, diria jo, perquè hem pogut veure algunes falques llarguíssimes, de més de mig minut. Això avui dia és pràcticament impossible de trobar-ho, perquè les falques són molt més ràpides, més directes, amb molts efectes de so. Potser no hi ha, no?, unes històries tan complexes d'entendre en alguns instants. No sé si ho veus així, Jordi, que has d'estar molt allò atent a veure què t'estan dient a la falca.
6: Sí, es tracta de concentrar al màxim la informació, no? Bé, aquesta societat que en diem de la immediatesa, que tot té que ser ara i ràpid, a més, quan tens aquest tipus de publicitats, el primer que dius que sonen antigues, sí, sonen antigues per la qualitat de so i per molts altres factors, no? I hi ha molt a descobrir en elles. A més, et diu molt de com era la societat, eh? Sembla mentida. O sigui, més enllà d'un anàlisi tècnic, radiofònic, si és una falca, doncs, de 30 segons, si no hi ha efectes especials, si algunes falques o algunes publicitats són cantades, que això també ho teníem, no? Has parlat del tema dels homes, no?, aquesta predominància, però si analitzem com ens ha passat moltes vegades aquí a la Maroteca, el contingut pur d'aquesta publicitat, com es parla i què ens transmet, doncs hi ha coses, evidentment, que han quedat molt enrere, no?, i que avui en dia serien escandaloses si les publicitessin de tal manera, no?, tal com s'explica. Per tant, tu fixa't, com en 30 segons, tot i que ara ens pugui semblar una cosa molt llarga de temps, no?, perquè ara tot és molt breu, quanta informació en podíem extraure? Segurament ara és molt més directa, és molt més directa. No sé si ens permet també descobrir tant el rerefons. Jo crec que simplement es va en el missatge, s'explica i ja està. Es tracta que amb això es pugui identificar si és un missatge dirigit a gent jove, no gent jove, en general, no? Perquè, a més, les classificacions també s'intenten evitar al màxim. Ara ja no podem fer una publicitat per homes o per dones. No, la publicitat és publicitat. Val? No, o gent jove o gent gran. Home, si anuncies plans de jubilació o, no sé, o una cosa potser més pròpia de la gent més gran, potser sí, no? O si anuncies, doncs, ai, que ara no em vindrà res al cap, però alguna cosa exclusivament molt centrada en el món jove, sí que has d'identificar aquest missatge, no? Però jo crec que abans tot era molt més dirigit. Recordem aquestes publicitats que comencen amb la paraula senyora. Mm-hmm. Malament.
5: Bé, de fet,
6: ja anem malament, no?
5: Amb internet han canviat molt les coses, perquè ara sí que tu pots acurar molt més la segmentació, perquè pots dirigir un anunci en concret, sigui una imatge o sigui un vídeo també, fins i tot a un rang d'edat molt concret, a un sexe femení, per exemple, i que estigui localitzat en tal província. És a dir, que pots fer, no?, una segmentació molt, sí, més acurada, i per tant ja pots fer una publicitat que sigui menys generalista. I en canvi aquí, doncs, sí que hi havia aquests tips que permetien, doncs, com deies tu, enfocar-se directament, sí, sí, en un segment de la població, no? Interessant, sí, interessant. Aquest punt de vista de la publicitat diferent del que estem vivint en aquests moments a les emissores de ràdio. Bé, ara anem als esports. Anem a escoltar una altra història absolutament diferent amb un locutor que, lamentablement, ja fa anys que no està amb nosaltres, però que ens va portar grans moments en les retransmissions esportives. Estem parlant de José Luis Fernández Abajo, que narrava així per cadena catalana un gol del Barça l'any 1979.
17: Podria rechar. De nuevo al contraataque el Barcelona. Reixac lanzando por el lado izquierdo a Gran, que se constituye en exterior izquierda, aproximándose al lateral derecho del área de castigo. Entra ya hacia la pinta, se va a la línea de fondo. ¡Entra! En el minuto 8 de partido, gol de Kran. Gol de Kran que en el minuto 8. Anderlecht 0, Barça 1. Cuando centra el Anderlecht y el balón va fuera, el milagro futbolístico empieza a caminar en el campo del Barça. Kran de forma inverosímil. Desde la misma línea de fondo ha cruzado el balón sin ángulo de tiro por detrás del meta. Debris ya ha conseguido el primer gol

0: I després, història. Arsen és el
1: crit que en els cors de germanes. Bon dia, són les 7 del matí.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
4: No toquis el dial, que estic cosit.
5: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
6: Swing Flash.
7: La maroteca de la ràdio.
8: Una manera de retransmetre els esports totalment diferent del que estem acostumats avui dia. Anaves fent cares, Jordi, mentre escoltàvem aquest tall. Digues, digues.
9: Sí, perquè, clar, tota aquesta eufòria, doncs, sorprèn. Que avui en dia també es porta, eh? De fet, sabies que el José Luis Fernández va treballar a Radio Terrassa?
8: Aquí? Ho sé.
9: Eh?
8: Sí.
9: Director del programa Contraste de Opiniones de Radio, de Terrassa Ser. Una d'aquestes desaparicions de només amb 68 anys va morir a Castelldefels, en el seu domicili, però que ens deixa moments esportius que avui en dia es continuen portant i que era una manera de fer ràdio, jo crec, que es vivia molt. Avui en dia tots veiem pràcticament el futbol a la televisió, però viure des d'una cadira, un sofà, un butacó de casa teva, només sentint una altaveu d'una ràdio, aquesta intensitat d'un partit que et trasllada quasi com si estessis allà, jo crec que això tenia el seu mèrit.
8: I a més tenint en compte els mitjans, perquè primer, la qualitat de so pels oients bastant dolenta. Hem vist també fins i tot que quan es cantava el gol s'aturava la senyal, llavors entenc que algun mecanisme del control central que feia era baixar o limitar aquesta intensitat i per tant baixa el so, després desapareix fins i tot en algun moment, torna, no sé si m'ha semblat sentir també un eco, una reverberació que es devia fer expressament al moment del gol per fer una mica més espectacular, una cosa que ara seria inconcebible absolutament, no? I després també pensar que ara tu pots locutar un partit com ja havia passat en pandèmia, per exemple, sense moure't, sense anar al camp, perquè amb la senyal de televisió i amb les grans produccions que es poden fer en un moment determinat d'un event esportiu, doncs això dista molt del que era estar al peu del camp o a la cabina on tu tenies altres periodistes al teu costat, o tens, vaja, això passa actualment encara igual avui, però estem parlant d'unes condicions de fa anys en les quals doncs, no hi havia, per exemple, una connexió d'internet com hi ha ara, hi havia el cajetín que explicava Joaquim Maria Puyal en un dels talls que hem escoltat aquí a la Maroteca. Per tant, doncs, unes condicions molt diferents, tant a nivell tècnic com a nivell també d'equipaments de sala, diguem, per poder realitzar aquestes tasques. Bé, ja que parlem d'esports, anem a seguir parlant de les diferències entre la cobertura professional dels mitjans de fa anys amb l'actual. I ho farem recordant un programa especial que ja vam recuperar dies enrere aquí a la Maroteca, que es diu Dies de Ràdio, el programa de Catalunya Ràdio que recull alguns dels talls històrics d'aquesta emissora catalana i també doncs, converses, tertúlies amb els professionals que fa anys feien programes a Catalunya Ràdio i que doncs, la perspectiva del temps permet poder fer aquests comentaris molt rellevants. Estem parlant de Pere Escobar, Jordi Túrria, Coia Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga, que en aquesta ocasió, en aquest tall que us portem ara, parlaven de com ha canviat l'accés als professionals de l'esport.
10: Ara et toca que surti l'entrenador del Barça, que és una cosa també molt rara que et doni entrevistes a l'entrenador del Barça, als diaris, als tres diaris esportius catalans.
11: Va, és impossible, no, molt difícil.
10: Bueno, doncs en aquests moments vivim una situació on el poder absolut el tenen els gabinets de comunicació, les direccions de comunicació de les entitats esportives. I això marca l'agenda i el tema que diu el Sandy és si tu t'hi vens o no t'hi vens, però moltes vegades és o això o res.
12: No, i no és perquè s'estigui fent un periodisme esportiu agressiu, perquè generalment és complaent, és a dir, no és molt, molt agressiu cap a aquestes entitats perquè es blindin tant.
10: Jo crec que amb els esportistes no.
13: Amb els esportistes no. Jo amb el club, amb les directives, jo crec que aquí...
12: Però podríem... tu per què surts en xarxes socials i podríem... investiguen i coses, no?
13: Bé, sí, més que investigar, m'atossiguen, però... O m'atossigaven, espero que ja no ho facin. Però no sé si és una qüestió de beligerància o no, però ara pensava, un exemple claríssim de tot això que parlem, Quants entrenadors del Barça han donat entrevistes des de Rijkaard, per exemple?
2: No, per això deia Guardiola, que Guardiola deia és molt difícil, dic, no, és impossible.
13: Guardiola no en va fer no pràcticament cap en 4 anys. Luis Enrique no en va fer cap. Valverde no recordo que en fes cap.
6: El Tata, parlant de fotografia.
13: El Tata Martino potser alguna quan va arribar perquè era un marcià. I sí, Quique Setién sí que en va fer moltíssimes i així també li va anar. I Ronald Koeman
10: cap.
13: És que no n'hi ha fet una ni el Canut fins ara. Que no, que vull que és algú molt proper i que i dius, com pot ser això? És un altre món, bé, és una altra història.
10: I el problema és que tots plegats donem per fet, no per bo, però donem per fet que les coses són així. Aleshores, jo crec que amb això...
13: Bé, però és que són així.
10: Amb això sí que és veritat que potser sí que aquí jo sí que em posaria un punt d'autocrítica.
12: Perquè hem derivat cap a la tertúlia
10: de
12: tant, i...
10: No, de considerar que com que no t'ho donen, doncs ja no pots aconseguir. I jo crec que sempre es pot aconseguir. El que passa que requereix d'un tipus d'estratègia que ja forma part fins i tot de la relació personal i però en fi, com dius, ni el Canut amb el Koeman, perquè a vegades ni això.
11: Mira, et posaré l'exemple. Tu em parlaves dels Lakers. Això vaig tenir una conversa amb el Gasol una vegada que la vaig tenir pel programa espectacular, que em deia això, de nosaltres vivim de vosaltres i vosaltres de nosaltres. Hi ha d'haver un respecte mutu. A l'altra punta d'això, estic parlant de Pau Gasol, quan estava a la NBA, a l'altra punta d'això hi ha el Barça femení que juga contra el Tacón, que guanya 9-0 i et treu a roda de premsa després del partit a la seva portera. Clar, vull dir, a partir d'aquí, tu pots fer el que vulguis. Clar, jo ja tinc una edat i a mi les coses ja me la posen una miqueta. I vaig dir el que pensava dir i ja està. Però és que em sembla insultant. Però és que és un sistema, no és culpa del Barça femení. El Barça femení, o el futbol femení, o l'esport femení, que el que hauria de fer és lluitar per aparèixer, per guanyar centímetres, per guanyar minuts, per guanyar espai, també et fot aquestes traves.
12: Tu recordes quan entrevistaves els jugadors del filial del Barça?
11: Peu dret, a tirar a la gespa...
12: Però vull dir que hi tenies accés a tots.
10: A tots.
12: Pregunta'ls ara als que són aquí, el Garriga, el Soler, la Colla, la Laia, quants n'han entrevistat en els últims anys?
13: Cap.
10: No, jo els últims...
6: Estan super hiperprotegits.
10: Jo l'últim jugador del filial que he entrevistat devia ser Xavi o Iniesta.
12: Però com van passar el primer equip?
10: No, estan al filial, vull dir que després ja realment és complicadíssim.
6: No, a més, demanes entrevistes amb ells i la resposta és com... s'ofenen, com dir, no... Els del filial són joves, els hem de protegir. I jo penso, escolta, després els veig fent lives a Instagram i
14: és com,
6: no
14: tenen cap una forma, forma de controlar la informació.
10: És com aquella altra manera de... Els lesionats no parlen. Què passa, que estan lesionats de la llengua? O sí, no, hi ha una norma que un lesionat no pot fer declaracions. Bé, i això també hem de dir una cosa, El Pere parlava i ens assenyalava a nosaltres. I els hi va molt bé, els esportistes, això. Viuen molt tranquils,
13: Més tranquils.
10: Els esportistes no havent de fer declaracions.
6: Com que ara parlem dels millors anys, jo vaig agafar el final i jo era com... doncs molt joveneta, quan vaig començar amb el Bernat Soler, i d'ell recordo precisament que ara parlàvem dels protagonistes, que m'insistia molt sempre quan havíem de preparar temes, em deia, però truca'l, i jo pensava, el truco directament? Em deia, truca'l, truca, no sé, no recordo qui, perquè eren molts exemples, o alguna informació d'algun president d'algun club, d'algun jugador, i el Bernat sempre era molt... però truca'l, agafa el telèfon i truca'l. I amb ell vaig aprendre molt això, de dir, ostres, no passa res, clar, és que els periodistes han de trucar. Però jo, doncs, era allò que comences, et fa vergonya, i aquest m'agafarà el telèfon...
10: I ara em sembla que gastes la bateria en una tarda,
6: Sí, sí, però tampoc... però potser no tinc... no, el fruit que dona les trucades ara és el que deies, no és el mateix que abans.
10: Havia passat alguna cosa important del món dels esports i volia posar el club de la mitja l'11, perquè era un dia entre setmana, no hi havia programa d'esports a la nit a Catalunya Ràdio, i volia posar l'11, i vaig agafar el mòbil, vaig posar l'aplicació d'Esport 3, vaig connectar el programa, però clar, jo estava conduint, no podia mirar, i el vaig deixar allà, i l'àudio vaig estar mitja hora escoltant el programa de tele com si fos un programa de ràdio. I et prometo que no vaig notar cap cosa estranya.
12: Però mira, ara, cap dels anys.
13: No sé si és un elogi o un pal, perquè ja no ho sé.
2: No fas tele.
10: Ostres, potser...
12: Que vol dir que el Garriga hauria d'estar fent tele i va fer ràdio.
10: Vaig pensar, hòstia, potser no era tan dramàtic. A mi em va servir. És veritat que també és un format molt de tele, que és de molta tertúlia... I per tant...
13: Si l'haguessis vist, encara t'hauria agradat més.
10: Sí, quan vaig arribar ja vaig dir...
12: Perquè tal com anava vestit i pentinat...
13: Això no t'ho pots perdre,
12: no vols dir això, no?
15: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
8: Fantàstic escoltar aquestes veus de Catalunya Ràdio en aquest programa dirigit per Santi Carreras i amb la producció de Judit Sala, Dies de Ràdio, que permet aquesta reflexió, aquesta profunditat, aquest anàlisi de la diferència entre la societat i els mitjans de comunicació, sobretot la ràdio, d'abans i d'ara, amb aquests noms tan coneguts per nosaltres, Pere Escobar, Jordi Túrria, Colla Ballester, Bernat Soler, Laia Tudel i Francesc Garriga, la gent dels esports de Catalunya Ràdio dels últims 30 anys. Així doncs, com ja hem parlat altres vegades aquí al programa, Jordi, aquesta diferència d'accés, en aquest cas, als jugadors i al cos tècnic d'un equip tan rellevant com el Barça, que abans era doncs, com un company de feina, pràcticament, no? Poder entrevistar sí. un professional, i actualment doncs, sembla que sigui un intocable, un polític dels vols, no?
9: Sí, ho ha definit molt bé en una frase que, parlant amb Pau Gasol, no? deia nosaltres us necessitem i vosaltres ens necessiteu. Què seria d'això sense el periodisme? D'això em refereixo als esports. Anem a posar el futbol. Ningú transmet un partit. No hi ha rodes de premsa. No m'interessa res. Compte, eh? Els periodistes es posin en vaga i doncs ara no ho transmetrem, això. No ho explicarem. No, com que no ens faciliteu l'accés, no? com tot és molt blindat, doncs no ho farem. Gràcies a arribar a dir que gràcies a la premsa el futbol té èxit, home, potser, no ho sé, no ho afirmaré al 100% perquè la gent va al camp.
8: Bé, la premsa potser no, però els mitjans de comunicació sí. Està clar que si no hagués existit la retransmissió esportiva per la televisió, els equips de futbol no guanyarien els diners que guanyen. Això és evident, no?
9: Per exemple, per això que una mica maltractat, no? Ara m'estic posant del cantó del periodista, eh? I m'hi posaré sempre, eh? Una mica maltractat, no? Escolta, que no és allò de dir aquella frase de que tu vius gràcies a mi, no ho direm d'aquesta manera, però vaja, per què, no? Aquest blindatge, aquest protocol, no? Tot és així, tot molt quadriculat, que gràcies a la feina que fan els mitjans de comunicació i els periodistes, doncs se us fa publicitat, no? i guanyeu diners amb això.
8: Clar que potser en certs moments, fa molts anys, i ja n'hem parlat aquí també en el programa, potser alguns professionals dels mitjans de comunicació feien s'estenien una mica massa, estiraven més el braç que la màniga, per poder agafar segons quines exclusives que al final els hi feien guanyar més audiència i, per tant, més diners i més poder. Aquestes dues coses, jo crec que per parts iguals la seva importància. Diners i poder. Poder d'influència, poder de decisió als mitjans de comunicació per interessos propis. Per tant, és possible que d'aquella època s'hagi heredat aquesta qüestió i que, per tant, hi hagi molts professionals de l'esport que també diguin, no, mira, jo, com que avui dia en un clic tinc una pila d'audiència i a més són afins al que jo represento i al que jo penso, doncs, escolta'm, faig un Twitch i s'ha acabat, o faig un Instagram, o faig el que sigui, no? I és clar, això, internet ha canviat molt aquesta realitat i per això crec que, igual que ha passat en molts altres aspectes, doncs els mitjans de comunicació convencionals han perdut la seva representativitat i han perdut la seva força, perquè la fragmentació està arribant a un nivell molt alt, no? Però interessant reflexió, em sembla, la que hem fet avui aquí a la Hemeroteca de la Ràdio, i de fet estem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Seguirem parlant encara d'esports ara, més Dies de Ràdio, un altre tall d'aquest programa d'esports fet en el programa de Catalunya Ràdio. I abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
9: Doncs recordem l'email, hemeroteca@radiosantcugat.com. hemeroteca@radiosantcugat.com. I tenim un WhatsApp, Esteve.
8: És el 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí ens podeu dirigir qualsevol comentari, qualsevol nota de veu, un text, el que sigui, i sobretot, ja ho sabeu, si teniu algun tall de ràdio que creieu rellevant de compartir amb nosaltres, sapigueu, i recordeu els que ja ens escolteu habitualment, que aquest programa col·labora amb l'Arxiu Nacional de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a recopilar tots aquests talls, analitzar-los, indexar-los i entrar-los dins aquesta fantàstica fonoteca virtual que teniu a internet i que hi podeu accedir quan vulgueu per a recuperar una pila de talls de ràdio de les últimes dècades a la ràdio de casa nostra.
9: I si ens aporteu algun d'ell d'aquests, nosaltres el pujarem a l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya i el vostre nom sortirà indexat en la fitxa del tall.
8: Molt bé, doncs perfecte. Fins aquí la maroteca de la ràdio d'avui i marxem, com us dèiem, amb més esports, amb més dies de ràdio, amb aquesta reflexió de com és la ràdio esportiva d'avui dia i la televisió. Doncs ens ho diuen els companys de Catalunya Ràdio. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
9: Fins la propera.
12: Dèiem que potser els hàbits de consum del que són aquests programes esportius a la mitjanit canvia, ara també amb els podcasts, tothom pot escoltar la ràdio l'hora que vol i no cal estar pendent d'una hora concreta, però que potser sí que situar un programa a la franja de les 12 de la nit va perdent pistonada, no sé com ho veieu això.
13: Jo no ho tinc clar, el Barrat ho té molt clar i n'hem parlat moltes vegades. Jo no, vaja, no ho sé, potser perquè és una qüestió de tradició, jo he crescut ja amb aquests programes.
12: I el lleves tard.
13: Bé, clar, jo tinc uns bioritmes, diguem-ne, de... Bé, no tan tard, però sí, és veritat que jo no em llevo a les 7 del matí ni a les 8 habitualment. Però per mi, jo crec que és un hàbit que encara té molta gent. És veritat que la gent jove no el té, però per mi encara avui dia és una franja que difícilment podràs fer coses d'actualitat que no siguin d'esports. Però, en canvi, un programa d'esports a mi no em molesta. És a dir, no em molesta. A mi em sembla que encara és interessant si li trobes la forma de donar el joc.
10: Sí, però així com als anys 90, ja me'n vaig enrere, era indiscutible i tothom estava escoltant, tothom, molta gent escoltava la ràdio la nit.
12: Veníem dels 70, eh?
10: Ara tens una... Exacte, no es podia pràcticament escoltar res, no? Sinó casets. Ara tens una oferta d'entreteniment fins i tot esportiu. Els programes esportius nocturns de televisió són un invent més o menys recent.
13: 10 anys.
10: I després ha aparegut tota la qüestió de plataformes, del Netflix, tota la qüestió de veure la televisió a la carta, que fa que tu a aquella hora puguis tenir tantes opcions per triar que no sé jo si la ràdio esportiva convencional de tota la vida aguantarà gaire. Tot i que bé, jo veig aquests EGMs que diu que a Espanya no sé quants milions de persones escolten un i l'altre i penso, potser sí que aguanta.
2: Sí, a mi hi ha alguna cosa que se m'escapa, perquè...
12: De les audiències en general o del programa?
2: De tot. Perquè amb tot el que hem parlat i amb tot el que hem dit i tal, mires i resulta que hi ha molts programes que van augmentant la quantitat d'hores o de minuts, no? Vull dir que comencen a les 11 i acaben a quarts de dues o acaben a les 2.
13: No, i que els de la nit
2: estàs parlant de 2 hores i mitja o 3 hores.
13: I els de la nit milloren l'audiència dels que hi ha per davant, normalment. És a dir, que la corba d'audiència
12: puja a partir de les 12.
13: Va decaient a partir del vespre, que és l'hora que la gent, en teoria, es desconnecta de la ràdio, és a dir,
12: que diuen que és l'hora, diguem, alta de la tele.
13: Exacte, però després, a quarts de 12... torna a pujar. Llavors, bé, un cert interès encara hi ha d'haver.
10: Però la gent té transistors, encara? Té ràdios?
6: Amb el mòbil, no? Escoltes, amb l'app.
10: Sí,
6: no?
10: Sí.
13: No, home, jo a la dutxa encara tinc una ràdio de tota la vida.
6: Jo no tinc cap a casa de...
13: I a la cuina també.
14: Li demanes a l'Alexa i t'ho posa.
6: Jo vaig tot el dia amb el mòbil i els altaveus, i llavors amb Bluetooth sents la ràdio.
14: Jo us escolto i estic amb el Francesc, que hi ha espai per un programa nocturn d'esports, malgrat que la informació és diferent i la consumeixes diferent. En aquella hora ja saps el que ha passat, però està bé que t'analitzin i t'expliquin el per què. Jo crec que sí, i en el directe i després en podcast. Totalment.
12: Pere, tu encara tens transistor?
11: Sí, en tinc un munt. Aquí dentro i tot de fila, i acabo fent com la Laia, sentint la ràdio pel telèfon, que és el més pràctic i el que porto sempre al damunt. Hem de fer alguna cosa, no sé què, no sé si hi ha aquest espai que dèieu, no ho sé, però això està variant cap a algun lloc, i necessitem gent que ho estudiï, que ho entengui i que miri de... Necessaris som. En quin format i en quin model, no ho sé.
2: Aquí hi ha algunes persones que ens van regalar un aparell antic, preciós, de ràdio. Clar, què passarà a partir d'ara? Què us regalaran a vosaltres?
13: Un bon
2: auriculars.
13: Un bon mòbil.
2: A la Laia què li regalaran? A la Laia?
6: Un bon altaveu de Bluetooth.
2: Exacte. Sí? Bueno,
6: està, que senti per tota la casa, que el pugui escoltar tot arreu.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Ràdio Sant Cugat.
18: Ràdio Sant Cugat.
19: Ràdio Sant Cugat.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
16: La maroteca de la ràdio.
18: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
16: La maroteca de la ràdio.
17: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
16: La maroteca de la ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per moure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, i hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant.

0: com cal i m'anirà molt bé.
1: I allà se'n va anar.
2: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
1: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la Cerbatana, però finalment també hi van arribar.
2: Arribarem més lluny que tots.
0: Serà el que sigui de ser,
1: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
0: Que sigui el que hagi de ser.
1: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla, una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
3: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
1: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
4: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
1: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
1: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta, i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
4: mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
1: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
3: Ai, Déu vulgui.
1: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
5: Déu meu! Fins i tot està florint!
1: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
5: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
1: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient: atrapa'ns si pots!

0: caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Ei, com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
2: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
3: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
4: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
3: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
4: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
3: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava. Com ara, fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació, però que dura poc, i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius?
0: Sí?
5: Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir, si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort. I perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament van preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius?
0: Sí?
5: Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. Uh-huh. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat L'Estic que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, L'Estic, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del Festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Avui al Faves Contades parlarem de literatura i ho farem de la mà de la Mireia Llévenes, una autora, l'autora de Sugar Killer, la seva segona novel·la i la primera publicada amb una editorial. Després d'obrir-se camí amb l'autoedició amb La Voz de les Muses, ara ha fet el salt a Contraluz Editorial amb una història que barreja novel·la negra, crítica social i també un cert retrat generacional. Parlem del procés d'escriure, parlarem del fenomen del sugar dating, dels límits entre la ficció i l'experiència personal i també del difícil camí de publicar avui en dia. Mireia, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Els nostres oients potser coneixeran la teva veu, per la tertúlia ciutadana.
1: Em fa tanta il·lusió tornar a estar aquí, però avui per aquest motiu?
0: Avui per aquest motiu. Havies vingut també la temporada passada quan parlàvem d'autors novells, que també havíem fet una...
1: La Maria Celles.
0: Una tertúlia, i avui tenim la teva segona novel·la sobre la taula. La primera va ser aquella La Voz de les Muses, que va ser autopublicada, que també vam explicar també des d'aquesta casa. Quines diferències has viscut entre aquestes dues experiències, no? De passar de l'autoedició a publicar amb Contraluz.
1: Autoeditar-me va ser un procés molt bonic i molt solitari alhora, no? Perquè jo vaig poder decidir tot, jo vaig fer la maquetació, el disseny de la portada, jo decidia què ficava, què no posava, qui volia que passés allà, no? Jo m'ho vaig prendre una mica com la meva petita obra d'art i va ser molt bonic, ningú m'havia de dir que sí, que no, que funcionava, que no, però alhora jo no tenia experiència i m'hagués agradat moltíssim tenir algú que em guiés. Això per una banda. I a
0: suposo que vas aprendre moltes coses a marxes forçades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Totalment. I a part, la distribució va ser terrorífica, perquè, clar, jo enviava els llibres un a un, anava els dilluns a Correus i els enviava.
0: Sí, perquè recordo que no l'havies volgut a posar a plataformes com Amazon per una qüestió
1: de
0: mediambiental i de valors, oi?
1: Sí, sí, exacte. I pensava, bueno, potser no faig tantes ventes, però com a mínim em busco una impremta i llavors puc anar a les llibreries de Sant Cugat i allà, doncs, que ells també puguin endur-se un percentatge.
0: Celler de llibres, per exemple.
1: Per exemple, el celler de llibres. I va ser, en aquest sentit va ser molt bonic, però, clar, moltes vegades gent que m'escrivia i aquí, jo no està, no el trobo, i clar, és que clar, jo no podia arribar a totes les llibreries ni molt menys, no? I bé, aquest va ser com una mica el mal de cap. I clar, ara de cop i volta tenir una editorial que m'està distribuint per tot el territori, no? Per tota la península, inclús he rebut fotos que estic a llibreries a les Illes Canàries. O sigui, és molt fort, no? Una lectora que ja em segueix la pista des del primer llibre, no? Em deia, és d'Úbeda, de Jaén, i deia, em va escriure dient, me vaig anar a la meva llibreria local, que és molt petita, i pensava, bueno, el demanaré, que potser aquí no el tenen, no? I es veu que sí, que clar que el tenien, no?
0: Llavors,
1: aquesta il·lusió d'haver estat, bueno, i que vas a un FNAC o vas a una casa de llibre i em tenen allà al costat dels tops, no? Llavors, clar, en aquest sentit la distribució és fantàstica, i a part, qui tingui l'oportunitat de veure el llibre, és que no hi ha color, me l'han fet aquí amb tapadura, amb la faixa, o sigui, l'edició és preciosa.
0: Llavors, molt top.
1: Clar, no hi ha color, no hi ha color.
0: Tu ens explicaves, no?, sobretot aquest mal de cap d'aprendre tot del procés de l'edició i maquetació, però el mal de cap aquest de la distribució. Et puc preguntar quants llibres vas vendre fent-ho tot tu sola?
1: 400.
0: 400 llibres, suposo que ho saps, perquè tu saps que el 49,4% dels llibres que es publiquen a tot l'estat no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
1: En sèrio?
0: Només el 4,5% dels títols que es posen al mercat venen més de 100 exemplars, que és el top més alt.
1: Uau! Ostres,
0: per tant,
1: jo soleta!
0: En la teva autoedició vas aconseguir situar-te en aquest 4,5% del pastís, que és la franja més alta d'aquells autors i autores que venen més de 100 llibres.
1: Doncs gràcies per regalar-me aquesta dada, perquè no la sabia, eh? Jo com vaig fent així, mica en mica, formigueta, no era conscient.
0: Per tant, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, tenint no, la ciència al costat que ens dona aquestes dades. Què has après en tot aquest procés ara? Quin canvi hi ha hagut? Primer, m'agradaria saber com t'arriba a tu l'oportunitat de publicar amb una editorial?
1: El llibre de La Voz de les Muses va arribar a molt bones mans. Va sortir un molt bon padrí, el Francesc Miralles, que és la persona més generosa que he conegut mai. Va comprar el meu llibre, li va encantar, i em va dir, t'he de presentar a la Sandra Bruna, que és una agent literària, a la que jo, abans d'autopublicar-me, havia mirat la seva web i pensant, ai, tant de bo algun dia, una d'aquelles idees que somies i que
0: no?
1: Deixes anar, no? Que ho somies i ho deixes anar. I sí, el gener del 2025 em vaig reunir amb ella, amb aquesta proposta, que ja la tenia.
0: Tu ja el tenies escrit?
1: Sí, no, jo tenia la idea.
0: D'acord.
1: Jo sabia que volia parlar d'aquest tema amb un thriller, llavors li vaig presentar un parell de capítols i una sinopsis de com aniria, i li va encantar, perquè m'ha dit, no hi ha cap llibre, no existeix literatura que parli d'aquest món.
0: Uh-huh.
1: I a un thriller em sembla xulíssim, no?, com aquesta manera de treballar la psicologia dels personatges. I res, em va dir, és que ja sé quin editor et publicarà. I vaig dir, ostres, vols dir? Sí, sí, escriu-me uns quants capítols més. Llavors, al maig vaig signar amb Contraluz Editorial, perquè exactament era l'editor que ella deia, i sí, sí, va aconseguir vendre'ls el projecte, però res, amb 5 capítols i una sinopsis amb spoiler, vull dir que el llibre estava per escriure, i l'entregava al setembre. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
1: No, però és que el pitjor de tot és que jo al maig no vaig poder escriure perquè estava en un canvi de feina, amb tot el que implica un canvi de feina, d'adaptar-te als horaris, de fer formacions... O sigui, vaig fer un munt d'hores i una inestabilitat emocional que la part creativa... O sigui, m'encantaria dir que escrivia a les nits, quan ningú tal, al silenci... Però és mentida,
0: no és
1: estava rebentada. La realitat és que tenia la novel·la a sobre, o sigui, al cap, que m'escrivia a sobre, i que en poc més d'un mes, o sigui, de mitjans de juliol a mitjans de... o quasi finals d'agost, vaig escriure la resta del llibre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè estava de vacances.
0: Clar, amb l'autoedició això no passa.
1: No.
0: Els timings te'ls marques tu, però aquí tenies una data d'entrega.
1: Sí.
0: Això suposa un estrès, suposo.
1: Suposa un estrès i jo m'autoenganyo. És a dir, jo tenia la data d'entrega el 15 de setembre i jo pensava, això ha d'estar per l'1 de setembre, perquè després voldré revisar, voldré fer coses i no vull haver de córrer, no? I sí, sí, és que recordo que era com per allà els 20 d'agost, així ja el tenia escrit. Però és que m'escrivia a sobre. O sigui, jo quan estic escrivint, jo desapareixo. No és el meu ego dient, ah, vull posar això perquè quedi així, perquè... No, no. O sigui, no hi ha Mireia, llavors jo sóc l'ombra de la Macarena, que és la nostra prota, que suposo que ara parlarem d'ella, i era com la seva ombra, i jo estava ficada en la pel·lícula que jo m'havia inventat. Llavors, clar, jo estava allà ficada i pensava, ah, aquest personatge l'hauria de traicionar, no, però és que, clar, aquest hauria de fer això, però no, és que crec que ha de fer això. Jo estava allà ficada...
0: Com escrius? Com és el teu procés creatiu, no? Hi ha autors que diuen, doncs em faig una, sobretot en novel·la negra, no? Tinc molts clars els personatges, la seva psicologia, i després faig la trama, d'altres que escriuen d'una manera lineal, d'altres que van barrejant...
1: Sí.
0: Tu com ho fas? Tu igual
1: que...
0: has hagut de fer molt de pressa i no sé si has pogut triar gaire.
1: No sé si he pogut triar gaire, però sí que tinc una tendència. Diuen que hi ha com dues tendències, no? L'escriptor brúixola, que és el que va fent, no, sap com comença, però no sap com acabarà, i hi ha l'escriptor mapa, jo sóc aquesta segona. I
0: tu jo tenies clar al final.
1: Jo em faig un mapa, sé com acaba, però sí que és veritat que doncs, és com quan tu tens un mapa de muntanya, però dius, ah, però mira, aquí hi ha una petita... Hi ha un caminet que pot tenir bones vistes. Jo m'entretinc pel caminet amb bones vistes i és perquè estic totalment ficada amb la història. Llavors, clar, l'emoció amb la que jo ho visc crec que és, pel feedback que m'estan donant els lectors i lectores, crec que és això el que es llegeix.
0: El que es transmet a les pàgines de,
1: sí, sí, sí,
0: de Sugar Killer.
1: Ho passo pipa, però pipa, eh?
0: Suposo que el millor de treballar amb una editorial, pel que ens deies abans de l'autoedició, ha sigut aquesta deixar anar la distribució,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i també doncs, tenir algú que en sap, que sap del que és... Que, bueno, clar, és que al mercat al final hi ha uns temes que agraden, que venen més que d'altres, no? I, ostres, que una gran editorial com... Anaia, no? Grup Anaia, que aquest és el segell Contraluz, però confiï i que cregui en el potencial d'aquest projecte, ostres, a nivell d'autoestima, que jo tenia un... I encara tinc encara una miqueta el síndrome d'impostora, doncs, ostres, és com dir, uau, si li veuen potencial és perquè el té, no? O sigui, si no estarien apostant, perquè...
0: És un negoci.
1: És un negoci,
0: el
1: no?
0: Negoci
1: i és una,
0: editorial.
1: I és una empresa que han de tirar endavant i els han de sortir els números, no? O sigui que molt contenta.
0: Parlem de Sugar Killer. Jo quan faig entrevistes de llibre, sempre em fa por fer spoilers. Aleshores, demano
1: qualsevol
0: als escriptors i escriptores que em feu vosaltres la sinopsi, perquè,
1: vale,
0: a més, tampoc ningú la pot explicar millor que el que ha escrit el llibre.
1: Vale,
0: no?
1: Em sembla.
0: I jo et pregunto, de què va Sugar Killer? Què explica?
1: Mira, Sugar Killer és la història de la Macarena, que és una jove de 27 anys,

0: anar tot arreu i que li farà una gran proposta i sense voler ficarà a la boca del llop. Llavors veurem si pot sortir o no.
1: No diguem res més, plantegem l'enigma. A priori, sembla que et trobes amb una novel·la negra, però jo no me l'he acabat, però sí que li trobo pinzellades d'altres gèneres.
0: Totalment.
1: No? No sé si una mica fins i tot del xiclit...
0: Sí, molt de xiclit.
1: No? Una barreja de gèneres que no sé si ha sigut volgut o ha sigut aquesta ombra teva que se't posa quan escrius o la influència d'allò que tu llegeixes o allò que t'agrada.
0: Jo crec que és més això. O sigui, jo crec que aquí ha passat... els últims gèneres que he estat llegint aquest últim any han acabat aquí, no? Posats, perquè m'agrada molt el thriller, però sí que és veritat que jo veig molt del xiclit també, veig molt de no ficció i de temes de feminismes, mm-hmm. perquè el llibre està ple d'això, tot i ser una novel·la, no? O de creixement personal, m'agrada molt la literatura juvenil.
1: Tenim una Alba. També.
0: Exacte, sí, hi ha una Alba, i has arribat, és que no,
1: sí?
0: No recordo, no sé per on vas i no
1: la
0: sé...
1: La tenim.
0: Ja has arribat, hi ha una Alba com tu, llavors, bé, no era previst, de fet, recordo que, clar, jo quan li envio a l'editor els 5 primers capítols amb la sinopsis, jo penso, li estic prometent un thriller, quan jo acabo el llibre dic, m'ha quedat més que un thriller, perquè té coses de thriller però té altres gèneres, i pensava, ai, veuràs que ara em diran on vas, això no ens val, no? Però sí, sí,
1: però
0: li,
1: no.
0: Li va precisament agradar molt aquesta conjugació de gèneres i aquesta creació d'un gènere nou, potser, no?
1: Mm-hmm. És que no cal limitar-se, no? A vegades les etiquetes és allò que diem que ens limiten, doncs en aquest cas són etiquetes compartides que fan créixer la història,
0: sí,
1: i la fan més personal.
0: I que sento que és com jo en llibre, no? En el sentit de que és la manera de deixar la meva empremta també, no? Que ja n'hi ha molta novel·la negra i molt característica i que sempre és com ABCD, no? Doncs bé, si puc aportar un altre matís, un altre color, doncs per què no?
1: De quins autors o autores veus, tu?
0: Clar, és que...
1: De tot,
0: però amb els noms dels de thriller em vaig supercuixa sempre, perquè són noms que de vegades no sé ni pronunciar. Però clar, sortint del thriller, per exemple, hi ha una Sara Torres que jo menciono, mm-hmm. perquè s'entengui que no té absolutament res a veure, però està aquí la seva empremta, no? O...
1: aquestes picadetes d'ullet.
0: Sí, et diria ella, eres el primer nom que em ve, eh? però sí, és que en realitat, no, un nada de Carmen Laforet, aquesta manera d'escriure les coses, crec que és molt meva, o sigui, com, no és meva, seva, no? Però com que la penso molt quan descric, no?
1: La perquè, tens present.
0: Sí, no? Un llibre que és majoritàriament descriptiu, no? Nada. Llavors... bé, no sé, tant de bo semblar-m'hi, eh? Aquestes grans escriptores, però veig de gèneres molt diferents. O, per exemple, recordo molt Les vulnerabilidades de l'Elvira Sastre, que també té com aquesta cosa que t'enganxa fins al punt de és una paranoia que t'obsessiona i et genera ansietat, no? Llavors, que no sé exactament quin gènere és, però que té aquesta cosa com psicològica. I a mi és que lo psicològic m'encanta, perquè trobo que és el que fa que el lector o la lectora s'enamori dels personatges.
1: Mira, parles de personatges, parles de referents, i hi ha una pregunta típica que es fan a totes les entrevistes de llibres, no? És què n'hi ha de tu en el personatge principal. Clar, jo et conec una micona, jo sé que tu has estudiat Belles Arts,
0: sí.
1: La Macarena està estudiant Belles Arts, sé per entrevistes que he vist que el teu treball de final de carrera anava del sugar dating,
0: exacte.
1: No? I la pregunta obligada és... què hi ha de la Mireia Llévenes en la Macarena? Si és que hi ha alguna cosa.
0: Hi ha les poques coses que has mencionat que són casualitats, no?
1: Són casualitats.
0: Són contextos, en el sentit... no casualitats perquè són triades, no? Però són contextos que jo puc descriure perquè els he viscut, no? Com el que deia, soc estudiant de Belles Arts, per tant, quan descric les escenes, no?
1: Mm-hmm.
0: Que dic escenes perquè molta gent m'ha dit
1: que la peli...
0: El llibre podria ser una peli perquè és molt cinematogràfic,
1: sí.
0: No? Hi ha escenes a les classes de dibuix, això, que descric tal qual com jo les recordo de quan jo estava allà, no? amb aquella intensitat, amb les olors, amb els sorolls, amb la pell que es percep, no? I això està, tot és meu. Però sí que és veritat que jo no tinc absolutament res a veure amb la Macarena ni amb el que ella fa. I he viscut coses a través d'ella, no? Però tornant una mica a la pregunta, no és casualitat que el meu projecte final de carrera n'és d'aquest tema. Jo, quan estava fent tercer de Belles Arts, vaig començar a rebre missatges

0: I així, si vols, podem introduir una mica què és això de sugar dating. Vaig començar a rebre missatges per Instagram de senyors, això, doncs de 50 cap a dalt, proposant-me ser la seva sugar baby i oferint-me 5.000, 7.000 euros a la setmana a canvi de conversa i de conversa. I em deien no sex required, és a dir, que no requereix sexe, però clar.
1: Mm-hmm. Saps? Creu-t'ho tu.
0: Llavors, la primera vegada em va fer molt fàstic i vaig voler esborrar el missatge, però em va començar a repetir. I què passa? Per què rebo aquests missatges?
1: Sense tu, bé...
0: Res, absolutament res.
1: Fet una publicació de busco
0: sugar daddy. No. O sigui, l'algoritme i aquestes coses que deu tenir, suposo, no? Llavors... Clar, quan vaig començar a veure això, un dia vaig parlar amb una companya i mira quins missatges he rebut. I em diu, no, jo també els rebo. Dic, què dius? I llavors vaig començar a veure que era una cosa com molt generacional i que ara, quan preguntava, sabia de dones de la meva edat, o més joves, sobretot més joves, que alguna vegada havien rebut algun d'aquests missatges. I llavors vaig dir, això em sembla un temazo, perquè sigui el meu projecte final de carrera, que ha d'haver tota una investigació, no? I doncs vaig endinsar-me en tot aquest món i resulta doncs, que hi ha aplicacions, que això és com un Tinder,
1: Senyors grans que busquen noies molt joves...
0: Exacte, per fer de patrocini. Et patrocino la teva carrera, el teu màster, la teva entrada a un pis, no? O sigui, en termes de patrocini. Uh-huh. I no deixa de ser un altre tipus de prostitució. Però clar, en una època en la que també tenim un OnlyFans o altres plataformes d'aquestes en les que no, ja es mercantilitza la intimitat i la sexualitat de la dona principalment, també n'hi ha d'homes, però clar, doncs és que és clarament aquest moment de neoliberalisme sexual del que parla Ana de Miguel, no, d'aquests missatges que rebem de dona, tu sigues lliure amb el teu cos, pots fer el que tu vulguis, empodera't, sigues la teva pròpia jefa, però en el fons és, però mira, de quina manera, no? Prostituint-te. Llavors, clar, és una realitat a la que penso que estem arribant, però que no és, que és una patranya una altra vegada del patriarcat, no?
1: De fet, això t'anava a dir, que hem parlat que el llibre, no, té aquesta, el thriller, i aquestes moltes etiquetes que hem dit, però també hi ha molta crítica social. Uh-huh. D'altra banda, jo llegeixo una crítica social al patriarcat, al masclisme, a la cosificació... Uh-huh. Però sense voler jutjar, en tot cas, m'ha semblat a la Macarena.
0: Exacte.
1: Que és qui decideix ser... decideix i després parlem dels matisos de les decisions a la vida, fer de sugar baby.
0: Sí, no? Perquè el que no volia era, ni amb el llibre ni amb totes les entrevistes que porto fent, jo l'última cosa que vull fer és jutjar a una dona que decideix prostituir-se. Els seus motius té. Suposo que perquè he empatitzat amb aquest personatge, mm-hmm. No? En tot cas...
1: Has investigat molt? Has parlat amb moltes sugar babies? Sugar babies?
0: M'han contactat.
1: T'han contactat elles?
0: M'han explicat històries i sí, s'ha pigut cosetes.
1: I sugar daddies?
0: No, ni un. Fixa. Estan tots amagats. Per què? És que aquí, perquè saben que és a qui hem d'assenyalar, no? Perquè al final és un problema estructural de... Hi ha moltes diferències de poder i socioeconòmiques, no? I aquesta... l'esquerda salarial que hi ha, no? entre homes i dones, no? Que cobrem molt menys, per un dels molts exemples. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural que segueix fomentant doncs, aquesta cosa de dona necessita calés. No? En algunes entrevistes em deien no, però aquestes noies tenen famílies desestructurades. I els deien no, gens ni mica. O sigui, no té absolutament res a veure amb això. Entenc. Són persones que necessiten calés.
1: Les noies que t'han escrit per explicar-te la seva situació, entenc que hi ha perfil de tota mena.
0: De tota mena. I o sigui, jo els estava superagraïda perquè haguessin tingut la generositat d'explicar-m'ho, no? I llavors, amb elles no és a qui hem d'assenyalar. A qui s'ha d'assenyalar és amb ells, que aprofiten, que tenen poder i que n'abusen d'ell. És aquí s'ha d'assenyalar les persones que... O sigui, el sistema que segueix fomentant aquestes dinàmiques i a les persones que abusen del poder que tenen. Uh-huh. Llavors, bé, això es va quedar en un projecte final de carrera i em sabia greu que fos només això, un projecte, no? I pensava, és que és un tema molt interessant que està sota la catifa, però això s'ha de posar sobre la taula i se n'ha de poder parlar.
1: Déu-n'hi-do, m'has deixat gelada. Escolta'm, el tenim en castellà, però no sé si es traduirà en altres idiomes, si el podrem llegir en català...
0: Tant de bo, jo ho he demanat, però necessitem que es vengui molt perquè passi, però de moment no és una cosa que estigui...
1: Doncs seguirem la pista. I escolta'm, estàs treballant, com que ja està entregat, no sé si ja estàs escrivint alguna altra cosa, tens alguna altra història al cap, necessitaves parar...
0: Jo sempre estic escrivint altres coses. Jo tinc una segona part pensada.
1: Clar, perquè t'anava a dir, això pot seguir,
0: això
1: no?
0: Pot seguir.
1: La Macarena pot ser un personatge acompanyat d'aquest home de blau i ho deixaré aquí.
0: O no.
1: O no.
0: O no, perquè clar, potser no, no és un thriller, potser no acaben vius.
1: Ai, carai.
0: Ah, clar, és que potser no, però potser per això necessita una segona part, no sé, qui sap. Però a part d'aquesta, estic amb una novel·la juvenil al cap que tinc ganes també en català.
1: Molt rebé.
0: Sí, sí, sí.
1: I abans d'acomiadar-nos, perquè ja hem arribat al final, avui hi ha una cita.
0: Avui hi ha una cita a la que us convido que vingueu, hagueu llegit el llibre o no, avui ens trobem al Zoom Zoom.
1: Hi haurà spoilers?
0: Intentaré que no, perquè preguntaré si qui ha llegit el llibre, però si hi ha gent que no l'ha llegit, no farem spoilers, però promet ser una trobada molt especial i bonica amb Zoom Zoom, que és un lloc increïble, i parlarem de tota aquesta temàtica de qui és la Macarena, de què parlarem més sobre què és tot això
1: i sugar dating,
0: i parlarem de feminismes i de com ens atravessa tota aquesta maldat que hi ha en el món.
1: Doncs Sugar Killer, la segona novel·la de la Mireia Llévenes, que ja la teniu a les llibreries, convidats tots a llegir-la, teniu l'autora aquí a la ciutat, que a més us ofereix aquesta oportunitat de parlar-ne avui al Zoom Zoom. Possiblement, segurament, hi haurà
0: més
1: dates,
0: cosetes, sí.
1: Hi ha peticions. Mireia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
2: Què tal, com estem? Bon dia.
1: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
2: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia: escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i a més també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, en les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte, l'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i a més, se'ns està afegint ara darrerament l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà: home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers. Hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè, si no, el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres, metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, al foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplegar.
1: Això sobrepassa ja.
2: No, això sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
1: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
2: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple, o perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està bé, està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles, perquè al final tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual, perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea, però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
2: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ja ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat, què ha passat, què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc, d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè, clar, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
2: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserol es deixarà com un, en principi, com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona. Ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar. Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que hi ha planificat a lo que s'acabarà implementant hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí, sí, i que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
2: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin, doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens n'amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreix, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, bastament. No?
1: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
2: Bueno,
1: no?
2: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no us convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, que es van posar en marxa moltes mesures temperatures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes. I hi ha una perseverança. Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etcètera. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
1: I, Roger, com està canviant el canvi climàtic, la vostra manera de treballar en aquest tipus d'incendis?
2: Bueno, el canvi climàtic el que ens està donant és períodes de moltíssima calor, llavors el que ens estem adonant compte, ara l'altre dia estàvem en una sessió, ara que evidentment nosaltres ja estem a tope preparant la campanya forestal, i l'altre dia ens feien una xerrada i introduïen un nou concepte que en deien la sequera tèrmica. I dic, carai, dic, porto 40 anys aquí, no paro d'aprendre. La sequera tèrmica és que tenim onades de calor tan llargues i tan intenses que encara que tinguem el bosc mullat, que encara que tinguem el bosc abegut, tot el combustible mort que en tenim una borrada, el combustible mort no veu. O sigui, veuen el combustible viu? Sí que quan plou veu aigua, per entendre'ns, eh? El combustible mort no. Llavors tenim períodes de sequera tan llargs i tan profunds, sequeres tan profundes i sobretot temperatures tan altes, és el concepte aquest que et dic de sequera tèrmica, que en 10-15 dies un bosc que estava mullat i perfecte i que no tenia cap problema passa a estar en una situació de risc màxim. Val? Per tant, ens estem trobant que les condicions es tornen crítiques a molta més velocitat. Per exemple, posaré un exemple. Quan abans a nosaltres, estic parlant dels anys 90, principis dels 2000, quan a nosaltres ens plovia a començament de juny, ja sabíem que la campanya forestal seria fluixa. Tota la campanya forestal seria fluixa. No vol dir que no hi hauria incendis, però no se'ns escaparien de control, etc. Seria una campanya que, bueno, que potser si deixa de ploure durant 15 dies, començarem a cremar matolls i tindrem moviment i ja està. Val? Però si començava a ploure a finals de maig, principis de juny, plovia una miqueta o en condicions, i si ja arribàvem a la revetlla plovent, ja ni t'explico. Ja sabíem que aquell any seria tranquil. Avui dia això no ho pots dir. Això avui dia no ho pots dir perquè tu t'està plovent, dius, carai, que bé. Hi ha un concepte que també s'ha de tenir en compte, és que el sotabosc està tan brut que perquè l'aigua arribi a l'arbre, a que l'arbre pugui veure, ha de ploure molt, perquè tot aquest brancam reté molta aigua, per tant, a vegades plou 2-3 litres. A què bé que li ha anat? No. A l'arbre no li ha arribat ni un. S'ha quedat tot en el sotabosc retingut. A l'arbre no ha begut res. Val? Però a part d'això, després agafem i ens fotem a 40 graus. A 40 graus, 3 o 4 dies seguits, durant les hores del migdia, amb unes humitats del 15 al 20%. Tot aquell combustible mort passa a estar disponible, que diem a bombers, però en qüestió d'hores o de dies. I aquell mateix escenari, que era relativament segur, feia 15 dies, ara és un polvorí. Llavors, això és amb el que ens està afectant el canvi climàtic i tot allò altre que hem comentat, eh? Que podem passar d'una situació que dius, bueno, escolta, estem bé, ara aquestes aigüetes, la gent ja ens para pel carrer, ens diu, què, bueno, aquest estiu, res, no? Perquè la gent vol estar tranquil·la, perquè ja sap el pack que s'hi dona, no? I li diem, no, aquest estiu ja veurem. Oi, si plou ara? No, si plou
1: per què,
2: ara...
1: Per què ens hem de preparar, Roger, aquest estiu?
2: No ho sabem. No ho sabem encara. De fet, mira, demà tenim una reunió de comandaments per que ens expliquin quines són les previsions meteorològiques a llarg plaç, etc. Tot això ja estem en plena... Ja hem convocat a nivell local, ja hem convocat a tots els possibles implicats amb la revetlla de Sant Joan per començar a preparar-ho. Tot això està ara en el moment més candent. Però el que dic és, i això és important, és que cada vegada l'escenari és més imprevisible. Cada vegada és més imprevisible. Per tant, hem d'estar més estona atents, perquè si és un escenari imprevisible, vol dir que no podem baixar la guàrdia. Abans, tampoc la baixàvem, però dèiem, buah, aigua a finals de juny, tranquils. Com a molt al setembre començarà la cosa. Ara no. Ara pots tenir aigua a finals de juny i a dia 20 de juliol està corrent tots com a gats. Val? Perquè hem tingut una sequera una setmana a 40 graus amb humitats baixes i se'ns ha secat tot el combustible fi, tot el combustible mort i a córrer.
1: Per tant, tota aquesta aposta per la prevenció és importantíssima, no?, que es pugui dur a la pràctica. Com tu deies abans, no és qüestió de dies, sinó que serà a llarg termini la implantació de tot això i la implicació que ha de ser per part de tots, d'administracions, dels serveis com el vostre i també de la ciutadania. No sé si vols fer doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema?
2: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana. No hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc doncs augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que aquest home ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
1: Hem d'estar alertes.
2: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
1: Molt bé, Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita, que vagi molt bé.
2: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit, neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no, com un contenidor de cultura, no, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi, no? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: És a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu, doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No? Sí. Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi, doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que tenia aquesta vessant de, no, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura a Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
0: I ara ve la pregunta del milió.
1: Vinga.
0: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
1: Sí, molt.
0: Val.
1: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen i no han, des del 2022, i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria, i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades, amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, sí. però amb bona quantitat de gent.
0: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
1: Jo crec que sí. Els ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que...
0: Hola, el saludem perquè s'acaba d'incorporar.
3: Exactament.
0: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
0: Ara de
3: seguida
0: anem amb tu, eh?
3: Molt bé.
1: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin, i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
0: Uh-huh. Arnau... Sí?
3: Sí, perfecte.
0: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això de l'Open Mix?
3: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la PUA per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del Casal Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
0: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
3: Efectivament, primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs, sí.
0: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
1: Sí,
3: crec que sí, i a més d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent també. Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure I ell, doncs, aprèn els acords.
0: I t'ho posen, no?
3: I toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
0: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala Nexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Clavé.
3: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala Nexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
0: Clar.
3: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
0: I tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
3: Jo crec que l'Open Mic, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
0: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el
3: sí,
0: temps que
3: porta... Sí, jo crec que sí,
0: que
3: la veritat. Sí.
0: I que funciona, podríem dir, no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Viviseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
3: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta.
0: Sí.
3: On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escrius al Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
0: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
3: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
0: Al maig?
3: Al maig.
0: Hi ha data?
1: El dia 23.
3: El dia 23 de maig, exactament. Que acaben dissabte.
0: Sí.
3: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
0: Fi de festa.
3: Exactament.
0: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que
1: Vinga.
0: En aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps.
1: Sí.
0: No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
1: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però estava donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquestes conferències, aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar.
0: Sí.
1: No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. i una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
0: I en aquest cas també són propostes que fan els ciutadans?
1: Normalment el Xavi té, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
0: I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
1: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de, anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic quedava l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
0: I per assistir cal fer una inscripció prèvia o no?
1: Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça
0: del
1: Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
0: Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet amb els...
2: Les caderes.
0: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
2: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor-hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
0: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
2: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
0: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
2: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, la improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
0: I vas amb parella o ja trobaràs una parella allà?
2: Evidentment la trobaràs allà, la disponibilitat per ballar és sempre absoluta, i la frase de...
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Començarem el repàs per Castellà del Vallès perquè dimarts es commemorava el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia crònica, com ja hem comentat, que es caracteritza per un dolor musculoesquelètic. Albert Sant Andrés em va conversar sobre aquesta malaltia amb l'Olga Juliana, que és coordinadora de Sabadell Castellà de la CAF. Continuarem per Sabadell, on vam descobrir el vincle d'actualitat entre el modista Josep Rossell i l'actor Marc Soler. El dissenyador és l'encarregat de vestir Soler durant els actes vinculats al Festival de Canes. Soler forma part del repartiment de Viva, l'òpera prima d'Aina Clotet. Juli Ramon va poder conversar amb el modista. I acabarem a Badalona perquè aquesta setmana vam dedicar uns minuts de l'espai en què ens ocupem de les nostres mascotes per interessar-nos per l'alimentació, el benestar dels animals domèstics. Eduardo Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona, va ser el nostre convidat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalència estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com la CAF. Olga, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
7: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? De sensibilització, síndromes de sensibilització central. Vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia. Dos, fatiga crònica. Tres, sensibilitat química múltiple. Vale? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbassem més en el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí. Vale, em fa mal? Pues bueno, no, no és solament em fa mal, és com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromiàlgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, ha estat una mica, arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen «Ah, és que el que tens t'has d'aguantar», i dius «Ja, però que la que estic vivint sóc jo», i les psicòlogues no ens ajuden, sinó és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No, no hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen «No prens atenció». No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya. Val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo més que res, em sap greu, però que potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més. Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons. I tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre. I això pues, és una mica dur.
6: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
7: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil, i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge i coses que s'haurien pogut fer preventivament, ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
6: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves objectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
7: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això què ens comporta? Molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes. Perquè, clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromiàlgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic o en coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromiàlgia com a tal, hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè, clar, no hi ha, com dius tu, per ara, un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant. I si d'aquesta manera doncs, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones i les persones tenen tota la part social, la part física i la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida, ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballant alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
6: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, per la vessada dels tribunals mèdics, laboralment, aquesta malaltia és un problema per qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
7: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos. I com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir. Vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment que em venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, eh? Em sap greu, però vull dir, és sí, que no, també no. Això s'ha de parlar una mica de tot això.
6: Doncs parlava, Sara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
7: Sí.
6: Com també la fatiga crònica, la pressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
7: Molt, a veure... Clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns, vale? El síndrome de colon irritable, o temes d'alteracions digestives, o temes d'alteracions d'intoleràncies, és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara dient com pot ser que vagis en jersei si fa calor. No, tinc calor. Però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot. A vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè

0: ens trobin alguna cosa de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no et deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, doncs pues això costa molt. Bueno, necessitem més metges. Ah, els metges aquests que s'està dient ara tant avui en dia que el mir, que acaben de sortir gent, que tots contents, que ai, que si sóc d'anestèsia, que si... Vale. Aquests metges us dono, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims, però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que, de veritat, que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
1: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
0: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic. O sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però em ensenyes a socialitzar. I llavors la part doncs, emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors, això s'està portant a nivell de Sabadell, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí? Que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromialgia i fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant, bueno, que cada vegada estem fent més coses, val? Tenim l'Ariadna Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig a les 18 hores fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromialgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon, 696-820-616, perquè em donin el seu nom i cognom i els apunto, els guardo lloc perquè hi ha places limitades, i és gratuït. És una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador, encara no l'hem trobat. S'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem, ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromialgia. Per ara no, per ara de moment encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
1: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
0: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, vull dir que un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
1: Doncs moltes gràcies, Olga.
0: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: Ara parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així mariner, també està amb polipell de color negre.
1: Uh-huh. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme en els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Keefe, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Mm-hmm. Però no tot ha estat flors i violes. Josep, segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat... Bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Mm-hmm. Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí. Ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment, la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica.
1: A veure si aguantes, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre no, amunt i avall, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El fet de, pues, el tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar, i començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre aquí a Tàrrega de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos, sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exactament, exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar, pues, parts positives i parts negatives, com sempre, però és això, jo trobo que per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres, hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: Mm-hmm. I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això, doncs, ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exactament, exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport bueno, de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment, i esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Mm-hmm. Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no? I la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell, que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, No sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també, com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de Mollerussa, trobo que és important impulsar Mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà en bueno, a part d'aquest projecte, de moment, ara mateix estic tenint molts casos, bueno, molts vestits fets a mesura, diguéssim. Però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim. Dels 5 anys de la marca, amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva, que es basarà en tots els vestits. O sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de cants, o, en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé, evidentment, a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament, la nostra idea és pues això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió, normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que bueno, que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també et mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Tenir un animal a casa és sobretot una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme, estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Eduard, tens el teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
2: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos pues, en aquest centre de referència per moltes famílies.
1: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
2: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
1: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
2: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
1: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
2: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del Centre d'Estètica Caní Felí i el servei veterinari també especialitzat.
1: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
2: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
1: Sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no? Pràcticament.
2: Exacte.
1: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
2: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
1: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, els humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
2: Sí, sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació, nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats per, també per presentar aquesta alimentació. No? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
1: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
2: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim el tema de l'alimentació, perquè al final una bona alimentació, una bona nutrició és la millor medicina, no? És la prevenció més bona. Nosaltres sempre portem treballant amb les marques capdavanteres i cuidem moltíssim el tema de les composicions dels pinsos. Per tant, jo et diria que sempre hem estat a l'avantguàrdia de l'alimentació. No sabria dir-te quants anys, perquè tot això, com ha fet tanta evolució,
1: clar,
2: aleshores, a mesura que ha anat passant cada any, s'han anat evolucionant els productes, i nosaltres sempre hem tingut els últims productes a les estanteries de la nostra botiga.
1: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
2: Sí, sí, i tant, clar, i tant, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I
1: clar,
2: igual, com bé deies, per la salut de... I nosaltres, quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
1: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabries respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
2: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i amb gat, són els animals que més tenen una despesa.
1: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners hi destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
2: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica. En aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys doncs, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, doncs això, entre uns 200, 500 euros també anuals, i després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
1: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
2: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
1: Més enllà de l'alimentació, que és el que estem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
2: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar, que estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant, són els accessoris com si diguéssim bàsics. I després una bona estimulació, no tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors... A part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
1: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
2: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se. Sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot si necessiten a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
1: I creus que amb tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines, doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això... Des de la botiga ho noteu?
2: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals, i també hem de comptar que els animals ens aporten, doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
1: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per part meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom, doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, doncs hem arribat al final, Connectats. Fins la setmana que ve.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent, i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp. Aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
4: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
3: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
4: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
3: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
4: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
3: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
4: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
3: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciesrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
4: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
3: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
4: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
3: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
4: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
3: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
4: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava amb el senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
3: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
4: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que la

0: nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms

0: ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
0: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de... entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
0: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
0: I claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
0: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
0: Exigents,
1: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belfort aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grassley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquell petitó que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella pues, està permès i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonada de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta, amb aquest calamarsa, dia que has fet.
0: Que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni. Un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, iogues, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient, i va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres, i quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que és que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara, aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estaves parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració. I l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no?, amb aquesta terra, que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb un aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades, no és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de lo bé que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera,
1: bueno,
2: una partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno. Mira, és com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: Exacte.
0: No recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir, bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor, ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera, vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys, perquè clar, després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat, i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uau, jo vull venir, jo vull venir, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia, i els hi comentava a les altres noies, és que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als Camps de la Lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No miri, que no miri a ningú.
1: Que no miro a ningú. Bueno.
2: Jo tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lleig, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però per exemple aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: crec que sí, que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals, i crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo què sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig...
2: Això també és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. Ja està absorbida, però a banda vaig llegir no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo com vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, el meu ascendent.
2: Bienvenida
1: al meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir: ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses, tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible, i em va passar unes fotos d'unes mans pobra, destrossades, pelades, vermellíssimes, i aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans, li va dir: té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal, i diu: ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades, amb la pell sana, i em va dir: estic tan agraïda que ara me les compra de 4 en 4.
2: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic: primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat 1.000 coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen: Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic: doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara et diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, o el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com: ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo. Vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic: aquesta nit m'ho faig.
0: Sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants productes com ens diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia, no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell pro,
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: No, jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen
0: i
1: ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs, i ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba.
2: Se'm passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, si vulguis fer... Sí, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Aquí, tens una cita.
2: Inspira't. Inspirada més.
0: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'Economia Social i Solidària i la Banca Ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Lletres i música.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Lletres i música a Cugat.cat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
4: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
2: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
4: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
2: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
4: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
2: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
4: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
2: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
4: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
2: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
6: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
2: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
4: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
7: cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
2: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
3: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
2: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
2: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
2: I seguim amb successos perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
3: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
2: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, a la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
3: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
9: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
3: Segons dades del mes de març a la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
2: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
3: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caralt Àries.
10: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
2: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
3: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
11: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
2: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
3: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
12: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
13: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
12: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: durant la 12a edició de la Fira Valls va de vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
1: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
2: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
1: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustacions de vi gratuïtes.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra com arreu del territori el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
3: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
4: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
5: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
4: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
0: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
3: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
7: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'Escola de Música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
6: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
3: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tien Núñez.
8: Aixa i Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrí, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure Aixa i Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
9: És una funció Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
8: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres.

0: ciutats.
1: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
4: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
3: La final comenzará a las 7 de la tarde.
1: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
1: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
3: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà a Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
1: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
3: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
5: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
1: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, en Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
3: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
1: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
7: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
6: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
7: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
9: Ah, no tens mans?
10: Sí! Quina hòstia tens!
8: Sexe a la primera cita, sí o no?
11: Aquesta...
12: Oh! Bon menjar.
13: I mal menjar.
12: Hola?
13: Ah, spoiler, per cert.
8: Carinyo, paga un psicòleg.
12: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
14: Com es diu això?
13: Poliamor. No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
14: Red flag.
15: No entrarem en aquest tema.
13: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
14: Oi que sí?
12: Que sí, digues que sí.
14: Sí.
16: Ja disponible a cugat.cat.
9: Mare meva.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, demà la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general, Jordi Turull, diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, i si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions als bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'en> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual, amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que encara no toca el dia que ho haguéssim. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidiar que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: Esbarjos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona i participen avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
3: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
5: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar-lo, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
4: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
2: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
3: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
6: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana prèvia al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
7: Bé, doncs precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
6: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
2: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada, precisament de gegants.
3: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
8: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
9: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
8: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins del nou gegantó.
9: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
8: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
2: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
2: Pel que fa al futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens, amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
2: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones, segur, per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix, però que té opcions de guanyar la Lliga i, per tant, pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
4: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
10: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
4: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
2: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa, el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
11: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
12: Exactamente, partit a partit. Entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
13: Triar, sí, sí.
12: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
11: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, 12:45. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
8: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori a Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Raimon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: I què s'està coent avui a la cuina de Dial Interior?
4: Doncs avui es couen cosetes fortes, eh? Avui un programa molt interessant. Mira, d'entrada, entrevistarem a la Marta Picó sobre aprendre a cuidar-se durant la menopausa. Després, la secció L'harmonia que ressona amb en Joan Casas i acabarem amb una experiència d'un minibany sonor amb el propi Joan Casas.
3: Mm-hmm. Som-hi, doncs. Tenim a l'estudi la Marta Picó. Benvinguda, Marta.
5: Gràcies.
3: Que és terapeuta psicocorporal especialitzada en el climateri i la menopausa. Marta, la paraula menopausa és una paraula que espanta molt a moltíssimes dones. Fa molta por, segurament, pel desconeixement. Però explica'ns què és realment el climateri i la menopausa.
5: Quina relació hi ha
3: entre les dues i què creus que és important per començar a deixar caure aquestes pors?
5: A veure... Pràcticament totes les dones sabem que la menopausa és quan deixem de menstruar. El que passa és que el que no saben moltes dones és que la menopausa forma part d'un procés molt més ampli, que és el climateri, i que comença molt abans que arribi el moment de la menopausa, és a dir, el moment en què deixarem de menstruar. Aleshores, això és important perquè on realment hem de posar el focus és en el climateri, no en la menopausa. Perquè quan deixem de menstruar, deixarem de menstruar i ja està. Però tot el que passa prèviament i el que passa posteriorment, aquí és on hi ha realment les coses que hem de mirar. Uh-huh. Aleshores, i què és el climateri? Aleshores, el climateri, per mi, sempre destaco, és que el climateri és un procés natural del cos de la dona per adaptar-se a una nova realitat, que és el final de l'etapa reproductora. Aleshores, si tenim en compte això, doncs ja ens deixa com molt clar de que no és una amenaça, no és una condemna, sinó que és un procés natural del cos pel qual haurem de passar totes les dones, sí o sí. Aleshores, i a part d'això, també entendre que el climateri, el que en realitat és una reorganització de l'energia. Què vol dir això? Doncs que tota l'energia que les dones utilitzàvem o que el nostre cos utilitzava en la reproducció, és a dir, en la menstruació i en l'embaràs, ara es posa al servei d'una mateixa, al servei del creixement d'una mateixa. Clar, quan entens això, canvia completament la mirada que tu tens sobre aquesta etapa. I aleshores això et permet veure de que no és una pèrdua, sinó que és un guany. Llavors, per això a mi m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera ens ajudi a canviar la mirada sobre aquesta etapa.
3: Un canvi de significat radical, aquesta sí. Porta oberta a un procés de creixement, com si gairebé la menopausa fos quelcom que ens ajuda, això ara en parlarem, però tu expliques que la menopausa és una etapa en què la dona necessita un equip de socorristes. Què seria? Qui serien aquests socorristes?
5: Sí, per què parlo d'equip de socorristes? Per mi l'equip de socorristes és aquells professionals especialitzats en aquesta etapa que tu poses al teu servei. I per què parlo d'equip de socorristes? Doncs perquè és una etapa en la qual ens passen moltíssimes coses, se'ns obren moltíssims fronts i moltes vegades hi ha àrees que no sabem ni per on començar, no sabem com gestionar. I com que les dones no sabem demanar ajuda, doncs perquè, bueno, tenim aquesta idea, no sé, jo diria com molt social i molt inculcada en les dones, no?, de l'autosuficiència autoimposada. És a dir, com que sembla que les dones hem de poder amb tot, estar mal vist poder demanar ajuda, i aquesta etapa, si alguna cosa et demana, és que demanis ajuda perquè hi ha coses que tu no pots solucionar. Llavors, jo el que dic és munta't el teu equip de socorristes, professionals que estiguin al teu servei i que t'ajudin en aquelles àrees en les quals tu et veus molt perduda, no tens prou coneixement, i que t'ajudaran, doncs, a viure i a transitar aquesta etapa, doncs, amb més tranquil·litat.
3: Mm-hmm. Ara apuntaves que les dones no sabem demanar ajuda. Això és fort dit així, però realment la impressió és de que durant segles les dones heu estat educades precisament per renunciar a les vostres necessitats, gairebé ni conèixer-les, i sacrificar-vos pels altres. M'imagino que, a banda d'aquestes creences errònies, concretes com no saber demanar ajuda, primer les necessitats dels altres, n'hi ha d'altres que influeixen en que la menopausa no es pugui viure de forma natural. Quines diries que són les principals creences errònies a les dones que si les poguéssim deixar caure podríem viure això de manera molt diferent?
5: Sí. Bueno, a veure, la menopausa és una etapa que està plena de falses creences que el que fan únicament és que ho visquem amb soledat i amb silenci. I a més també perquè hi ha una pressió social molt forta en les dones perquè ens mantinguem joves a tota costa. Llavors, algunes creences com aquestes, per mi la principal és l'associació de la menopausa amb una malaltia. Perquè, a més, també és un procés que està molt medicalitzat. I aleshores, bueno, i no només això, sinó perquè també quan entres en aquesta etapa, doncs el primer que et diuen és has d'anar al ginecòleg, t'has de començar a fer proves, que si l'osteoporosis, l'amenaça de les malalties cardiovasculars, etcètera, etcètera. I aleshores això dona una sensació de que hi ha alguna cosa en mi que no va bé. Entro en aquesta etapa i ja és que el meu cos ja comença a fallar. I aleshores, torno al principi. No és una malaltia, és un procés natural del cos per adaptar-se, perquè necessita, doncs, fer una reorganització a nivell hormonal i, per tant, doncs, necessita un procés i necessita un temps. Però no és una malaltia. Un altre és el que jo en dic, és aquesta associació de que entrar a la menopausa vol dir entrar en el club de les dones invisibles. És a dir, entrar directament a la tercera edat, no? Llavors dius, a veure, un moment, avui en dia l'esperança de vida que tenim les dones en el món occidental està al voltant dels 85-90 anys. Doncs a veure, si la menopausa es dona al voltant dels 50 anys, doncs tenim encara, doncs, pràcticament la meitat de la nostra vida per endavant. O sigui, aquí tenim molt de recorregut per fer. Si tirem la tovallola allà als 50, anem malament. Una altra, doncs, que l'associació de que una dona menopàusica és una dona histèrica. Llavors, què passa? D'on ve aquest histerisme? D'això potser en parlaré una mica més i ho explicaré una mica millor, eh? Però la menopausa, i és del que jo parlo fonamentalment, és un procés de revisió interna molt profund en les dones, en el qual ens comencem a connectar amb tot allò que nosaltres hem abandonat fa molt de temps, i en el qual comencem a qüestionar-nos moltes àrees de la nostra vida que fins ara les vèiem com a ideals o teníem una imatge determinada, que se'ns comença a desmuntar. I aleshores això internament provoca molt d'enfado moltes vegades. I no només això, sinó que tota aquesta revolució hormonal que es produeix també genera una reorganització del sistema nerviós, que el que provoca en certa manera és que les dones comencem a posar menys filtres i a parlar una mica més tal com raja. Llavors, per què semblem histèriques? Doncs perquè de cop i volta aquella dona que mai havia posat límits, que sempre ho acceptava tot, que sempre intentava posar pau a tot arreu, comença a no fer-ho. I aleshores l'entorn comença a dir: què li passa a aquesta dona? No? Ostres, aquí. I clar, quan tu comences a dir les coses tal com raja, doncs sembla com que... Llavors, alguna manera de, com de menysprear aquest procés i com d'intentar que tornis al teu lloc de sempre és desqualificant. Ah, estàs histèrica, estàs menopàusica. I aleshores hi ha també aquesta associació. Una altra creença, doncs que els símptomes són sempre els mateixos. Llavors, una de les coses importants a saber amb el tema de la menopausa és que no hi ha dues menopauses iguals. És a dir, de la mateixa manera que no hi ha dues dones iguals, no hi ha dues menopauses iguals. Llavors, això que, per què ho dic això i per què ho destaco? Doncs perquè quan tu comences a informar-te sobre de què va això de la menopausa i el climateri, comences a veure una sèrie de canvis, no? Et passarà això, et passarà allò, tindràs aquest canvi, experimentaràs tal, tal, tal, i sembla com que tot això m'ha de passar a mi. Quan la manera com jo tinc de viure la meva menopausa és diferent de, de qualsevol altra dona, perquè no hi ha dues dones iguals. Llavors, tinguem en compte que per què ho hem de conèixer? Doncs simplement per poder-ho identificar, però no vol dir que m'hagi de passar a mi. Val? I després, el gran tòpic també és que s'acaba la vida sexual. No, que el desig sexual s'acaba. I jo penso que, a veure, si bé és veritat que hi ha un moment en el qual doncs, hi ha com una retirada, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que això respon més a aquest procés de revisió interna, de qüestionament, i en el qual tu comences a qüestionar-te moltes vegades com és la teva sexualitat. I si realment és la sexualitat que tu vols per tu. Perquè com que hi ha, com si diguéssim, aquesta mena de que se't cau la vena, i de cop i volta comences a dir: ostres, és que potser jo estic més pendent del desig de l'altre que del meu. I, ostres, jo em sembla que ja no vull sostenir més això. Aleshores, hi ha com una revisió interna en la qual comences a qüestionar-te moltes coses. I llavors, aquí, no és que se'n vagi el desig sexual, és que simplement el que fa falta és més comunicació amb la teva parella.
6: Escoltant-te, Marta, el primer que em ve al cap és que els homes tenen els interessos, això.
5: Molt.
6: Ho dic perquè el desconeixement, la desinformació, la poca sensibilitat vers la dona moltes vegades és degut al desconeixement, i per tant aquesta informació seria molt útil perquè l'home també fes els seus propis processos. Quin diries que és, més enllà d'aquesta revisió, reformulació de creences errònies, quin diries que és el primer pas important per començar a viure aquesta etapa d'una manera més conscient i saludable?
5: Sí, bueno, el primer pas per mi és molt clar, és la informació, és conèixer l'etapa. És a dir, és fonamental que coneguis bé de què va això, del climateri i de la menopausa. Quan comença, com comença, de quina manera, què pots esperar, què no pots esperar, què és normal, què no és normal. Perquè quan tu coneixes bé aquesta etapa, això, primera, et fa fugir de les falses creences, dels tòpics, no? I te n'adones que no és tot allò que he estat comentant abans, no? I per altra banda també et fa entendre doncs, el que t'està passant a tu. Per tant, conèixer aquesta informació, aquesta etapa en profunditat és fonamental. I en segon lloc, jo et diria l'antelació. És a dir, no esperis als 50 anys, quan ja estàs en plena menopausa, a començar-te a assabentar de què va això. Sinó que això, el procés del climateri comença molt abans de que nosaltres, del que ens han explicat. De fet, a partir dels 40 anys ja es comencen a produir els primers senyals i els primers canvis, que et comencen a parlar de que aquest procés s'ha posat en marxa, perquè és un procés que dura molts anys, i però que va succeint de forma progressiva. no? I aleshores, a partir dels 40 anys, és el moment de començar a posar el focus en què t'està passant. Perquè aquest és el moment en el qual tu pots començar a prendre accions per veure, doncs, cap a on, què és el que has d'arreglar, per dir-ho d'alguna manera. No? Mm-hmm. Perquè quan arribi el moment de la menopausa, que és el moment més intens, doncs aleshores doncs, ja tinguis mitja feina feta.
6: Total. Si haguessis de destacar dos, tres coses essencials que tota dona hauria de saber sobre la menopausa, quines serien?
5: Bueno, te'n destacaré més de tres.
6: Vinga.
5: Vale. Bueno, en primer lloc, algo que ja he dit. Una és que la menopausa forma part d'un procés molt més llarg, que és el climateri. Vale? Que no ens quedem amb la menopausa, sinó que realment on hem de posar el focus és en aquest procés que pot durar doncs, entre 10 i 20 anys fins i tot. Val? I no ens espantem, vull dir, perquè torno a dir que no hi ha dues menopauses iguals. Mm-hmm. Llavors, la segona cosa que destaco precisament és aquesta, és a dir, no hi ha dues menopauses iguals. I, per tant, no associem tot el que explicaré i tot el que podem veure i la informació que ens pugui arribar a que em passarà a mi. Val? Mm-hmm. En tercer lloc, la importància de fer-te un vestit a mida. Què vull dir amb això? El que vull dir amb el tema del vestit a mida és que, de la mateixa manera que no hi ha dues menopauses iguals, no hi ha

0: I del que a mi m'agrada destacar, perquè penso que és realment, que és realment el que és important en aquesta etapa, i és el canvi emocional. Perquè la menopausa no és només que el meu cos canviarà, hi haurà transformacions, i que hauré de passar per moltes coses i canvis en el meu cos, sinó que es produeix una transformació interna a nivell mental i emocional molt profunda. I aquesta sí que ha vingut per quedar-se. Aquest és realment el veritable canvi de la menopausa. Perquè l'altre, quan el cos recupera el seu equilibri a nivell hormonal, el teu cos més o menys torna al mateix lloc. No serà el mateix cos, evidentment, perquè ja no tindré 40 anys, sinó que potser en tindré 55 o 60, però més o menys es torna a reequilibrar. Però el canvi, la revisió interna que jo he fet, això sí que realment ha vingut per quedar-se, perquè aquí, després d'això, ja no hi ha volta enrere. Hi ha una sèrie de coses que jo he vist i ja no puc obviar, per dir-ho així. No? Per lo que et comentava, perquè es produeix aquesta reorganització del sistema nerviós, que provoca noves connexions neuronals, que el que fan és que les dones comencem a canviar la perspectiva, el lloc des del qual nosaltres hem estat observant la nostra realitat. I aleshores, què passa? Doncs que quan jo començo a canviar el focus des del qual jo miro la meva realitat, començo a veure parts de la meva realitat que fins ara no havia vist. Que ja hi eren, però que jo no era capaç de veure. I aleshores començo a qüestionar-me un munt de coses de la meva vida i a preguntar-me, ostres, quina mena de vida m'he construït jo? És realment aquesta mena de vida la que jo vull continuar fins al final? I aleshores aquí comencen els canvis.
1: Pel que expliques, Marta, aquí s'intueix una de les oportunitats, doncs, si estaràs d'acord amb mi, més potents, oportunitats naturals que la vida et porta, de creixement personal, d'autoconeixement, sí, d'una dona.
0: Sí.
1: Clar, imagino que si ens ho agafem com un problema, com una malaltia que deies abans, aquí no sabrem treure-li el suc. Per tant, quina seria la millor manera per poder treure tot el suc a aquesta fase?
0: Sí.
1: A nivell de creixement personal, em refereixo.
0: Sí, sí, sí. Mira, si hi ha alguna cosa que et convida a aquesta etapa, és a que canvis el focus de l'exterior, és a dir, que deixis de projectar cap a l'exterior i comences a posar el focus cap a l'interior. Que la mirada vagi de l'exterior, com has fet pràcticament tota la teva vida, i que comences a mirar cap endins. I que comencis a entendre que el teu benestar físic, mental i emocional només depèn de tu. I que et comencis a responsabilitzar de tu mateixa. Llavors, per mi és aquesta la gran oportunitat d'aquesta etapa, perquè les dones que fan aquest camí són dones que al final de tot aquest procés aconsegueixen a connectar amb elles mateixes, a connectar amb la seva autenticitat. Per això les dones, bueno, no sé si estaràs d'acord o no, però jo com a dona sí que estic d'acord, que les dones als 50-60 anys som dones molt autèntiques. Exacte. I que si realment canviem la mirada, doncs podem descobrir aquella dona que vam abandonar fa tant de temps i que podem recuperar-la i posar-la al servei de nosaltres mateixes.
1: Has explicat moltes coses que ja donen a entendre molts patiments concrets que les dones pateixen durant la menopausa, i segurament molts tenen a veure amb aquestes idees preconcebudes errònies que parlàvem abans, aquesta pressió social malentesa, des de tots els àmbits, però des de la teva perspectiva, quins serien els principals patiments o dificultats que acostumen a aparèixer durant la menopausa, tant a nivell físic com emocional?
0: Sí, mira, a nivell físic, una de les dificultats principals és que el nostre cos es transforma. I moltes vegades ens sembla que té vida pròpia. Perquè de cop i volta doncs comencem a veure doncs que ens comencem a engreixar i jo no he canviat res de la meva dieta, menjo el mateix de sempre i no hi ha manera que tinc dificultats per dormir i que tinc fogots, que tinc atacs de calor, etc etc. Llavors, clar, és el que et deia abans, no? És a dir, sembla que el cos tingui vida pròpia i que no hi ha res que jo pugui fer. Llavors, això realment genera molta, molta angoixa. Perquè al mateix temps, digui, són tant els canvis que apareixen al mateix temps que, ostres, no sé ni per on començar. Llavors, això és una de les dificultats principals amb les quals ens trobem. Però a nivell emocional, per mi, una de les dificultats principals és que hi ha una sensació de que perdo la meva identitat. Perquè en realitat és com un dol, que aquesta etapa és com un dol que d'haver de deixar enrere aquella dona amb la qual jo m'he estat identificant tota la meva vida. Aquesta dona de mare, de salvadora, de cuidadora, de superprofessional, etc, etc. Perquè és una etapa que tot aquest procés de revisió interna que jo et comentava abans, d'alguna manera el que convida és anar deixant anar totes

0: aquelles coses que ja no et serveixen. Però clar, deixar anar tot això vol dir deixar anar aquesta identitat amb la qual jo m'he identificat tota la vida. I això fa molta por. I això fa molta por, perquè si jo no sóc la supermare, la cuidadora, la que ho soluciona tot, etc., qui sóc? Uh-huh. I clar, això fa molta por, perquè t'obliga a traspassar aquesta por i a partir d'aquí redescobrir-te i reconnectar amb qui realment ets. Llavors, clar, això moltes vegades fa que les dones reculem i tirem enrere. I no vulguem renunciar a aquesta supermare, a aquesta supercuidadora. És el que en diem el síndrome del nido vacío, no? Que ens aferrem a aquesta identitat perquè si no sóc això, qui seré? I si no sóc això, deixaran d'estimar-me. Llavors, en comptes de dir, vale, tot això ja ho deixo perquè ja no em toca, ja he fet la feina i ara, ostres, vaig a descobrir realment qui sóc.
1: Segurament els oients, si ara els hi plantegem, escolta, t'has d'anar a mudar en una casa que és molt diferent que la que tens ara, que és una casa molt més espaiosa, amb uns jardins molt verds, tothom diria, home, sí, anem, no? Entenc que la menopausa proposa és això, és una mudança de jo, una mudança d'identitat, d'una identitat segurament molt més condicionada i molt més estreta cap a una identitat molt més gran. Això, des de la meva perspectiva, genera molta il·lusió.
0: Sí, clar, si ho veus d'aquesta manera, i si, a veure, el tema està en que ningú ens explica això. I com que no ho sabem, doncs tenim por, perquè no sabem on anem. Però si realment expliques això de dir, és que, ostres, pensa que deixes la teva casa, però potser aniràs en una casa, doncs, més que té el que deies tu, no? Doncs aleshores dius, ostres, doncs potser sí, i si ho provo? I si m'arrisco? Ara, això el que requereix és que aprenguis a responsabilitzar-te de tu mateixa. Llavors això també és una altra feina.
1: Absolutament. Jo sé que estem sobre el temps gairebé, però vaja, aquí a Ràdio Roda som molt permissius amb el temps. Sé que tens una llista de consells que t'agradaria donar.
0: Sí. Mira, per mi és fonamental en aquesta etapa. Una és que no la visquis amb soledat, perquè les dones la vivim amb soledat i amb silenci. Llavors, això ens genera molta angoixa. Llavors, jo dic sempre, busca altres dones que, com tu, estiguin passant aquest mateix procés. De fet, una de les coses de les maneres que jo tinc d'acompanyar les dones és amb grups de dones que estan en aquesta etapa. ¿Vale? Perquè vegis que no estàs malalta, de que no ets l'única que li passa això i que, a més, tinguis un espai on puguis expressar el que realment et passa sense sentir-te jutjada. L'altre és el que hem dit abans de l'equip de socorristes. Busca ajuda professional. Perquè si hi ha algun moment de la teva vida en el qual tens que començar a invertir en tu, és aquesta. I tercer, la informació. És a dir, coneix de què va això, què és el que pots esperar, què és el que no, i a partir d'aquí, doncs, treu-te tots els fantasmes que ens han venut, no? Mm-hmm.
1: De fet, ara parlaves de la informació, imagino que també depèn d'on vagis a buscar la informació, s'haurà d'anar al tanto. La gent que ens està escoltant ara i que li ressonen les paraules de la Marta, què han de fer per posar-se en contacte amb tu o per conèixer una mica més la teva feina?
0: Sí, mira, jo et donaré les meves xarxes socials, que en allà doncs, explico tot el que faig i també reflexiono sobre tot això, que és a Instagram, és @mujerymenopausia, amb Y, tot junt, i després també és l'altre perfil que tinc, és @martapicó_terapeuta. Llavors, aquí podreu trobar tota la informació, el meu contacte, la meva web i tot el que necessiteu.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per explicar-nos aquest tema tan, tan, tan poc conegut, no només per les dones, bueno, no només pels homes, evidentment, que és una evidència, sinó també per les mateixes dones.
0: Gràcies.

0: I avui tenim a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
1: Hola, Sergi.
0: I quan ve el Joan ja sabeu que tenim la secció de l'harmonia que ressona. Què veurem avui a l'harmonia?
1: Doncs avui m'agradaria parlar de la sonoteràpia. M'agradaria parlar de què és i en què es basa. Sí que, d'entrada, donar-vos la benvinguda en aquesta secció, agrair un altre cop a en Sergi, en Ramon, com cada vegada que fem la secció, el donar-me aquest espai. I, sense més dilació, doncs anem a encetar el tema d'avui, la sonoteràpia. La sonoteràpia, explicat breument, es basa en l'ús del so com una eina terapèutica per millorar el benestar de les persones. I es fonamenta en un principi que és clau de la física del so, i és perfectament conegut, que és el fet de que tot so és una vibració i, al revés, tota vibració emet un so, més enllà de que el puguem sentir nosaltres o no. Sense entrar massa en complexitats tècniques, sabem que a nivell físic qualsevol moviment causa una vibració mecànica que es transmet, per exemple, a través de les partícules de l'aire, fins que arriba i és absorbida per un altre cos, com per exemple el nostre propi cos o la nostra oïda. A nivell físic, se sap que diferents materials vibren i ressonen, podríem dir, o se sintonitzen amb diferents freqüències. Per exemple, un efecte físic que segur que tots nosaltres hem sentit normalment al pit quan som en un concert, amb uns amplificadors grans, uns bons subwoofers que ressalten els cops greus del bombo. Aquesta sensació física literal que sentim són els nostres ossos, que tenen una freqüència de vibració baixa i vibren literalment, físicament, mecànicament, amb aquestes freqüències que ressalten aquests amplificadors. La base de la sonoteràpia parteix d'aquest principi físic. Tot moviment, tot cos, tota energia emet la seva pròpia vibració i alhora també rep la vibració d'altres moviments, altres cossos i altres energies. La sonoteràpia utilitza sons que estan específicament triats per sintonitzar amb la vibració del nostre cos, tant físic com energètic i emocional, per equilibrar-lo o reafinar-lo a les freqüències que li corresponen, si entenem el cos com un instrument que, com tots els instruments, també es desafina i cal reafinar de tant en tant. Tot i que es basa més en so que no pas en música, pròpiament, normalment s'utilitzen sons que són consonants, que són sons agradables o que sonen bé o són plaents a nivell auditiu. Algunes d'aquestes pràctiques dins la sonoteràpia es basen en l'ús del que s'anomenen harmònics. No entrarem massa en detall, però, per resumir-ho de forma breu, els harmònics serien sons continguts dins d'un altre so. Són sons o notes que, tot i que sovint no podem diferenciar de forma conscient, estan contingudes i formen part d'altres sons. Hi ha algunes tècniques, per exemple, en el cant, que permeten ressaltar aquests harmònics fins que resulten audibles. I ara jo m'he parat l'autoparany d'intentar demostrar en directe un d'aquests cants d'harmònics, allà amb si em surt, allà amb si em sé, perquè el directe sempre falla, no? És a dir, tenim una nota normal, sentim una sola nota, però a través d'una tècnica de segona cavitat, que es diu de cant d'harmònics, o no sé lo bé que se sentirà això a través de la ràdio. Ramon es diu que sí, o sigui que esperem que s'hagi diferenciat, però bàsicament la idea és això, entendre que el so inicial que jo ja he fet ja contenia tots aquests altres sons, simplement no eren audibles, i hi ha unes certes tècniques del cant doncs, que permeten ressaltar o donar més energia, diguem, més intensitat en aquests sons que ja formen part d'aquí. De forma natural, aquests harmònics continguts dins d'un altre so formen intervals que, de natural, són agradables i són plens a l'escolta. I aquests intervals, de fet, són la base sobre la que es fonamenta i es va construir tota la música que coneixem fins avui en dia. El cant i la cerca d'aquests harmònics naturals és la base d'un tipus de cant gairebé meditatiu, anomenat cant d'harmònics, que fins i tot es pot practicar de forma grupal en el que seria un cor o una coral d'harmònics. I ara m'agradaria sentir un fragment curt d'una cançó anomenada Origen, del conjunt Muom, que és una coral d'harmònics precisament en base a Barcelona. I aprofito per recordar que tenim una llista de Spotify per aquesta secció que s'anomena Dial Interior, l'harmonia que ressona, on anem penjant a cada secció totes les peces que han format part d'aquesta secció en algun moment o altre.

Bé, només per lligar-ho amb el concepte aquest d'harmònics que hem parlat, m'agradaria ressaltar que tot el que s'ha sentit en aquest fragment, o si aneu a escoltar la peça concreta a la llista de Spotify, absolutament tot és veu. No hi ha absolutament res que no sigui o no sigui generat a través de la veu, fins i tot com uns xiulets, com unes flautetes, a vegades es diu molt agudes, això és simplement aquests sons que ja estan naturalment continguts aquí que es ressalten a través d'aquesta conjunció de veus, a través d'uns certs intervals i d'aplicar unes certes tècniques de cant. Tot el que sentim és creat pel nostre cos, per la nostra veu i res més. Canviant una mica de tema, dins la sonoteràpia, aquestes sonoritats harmòniques, diguem, o consonants, s'utilitzen, per exemple, en les teràpies basades en vols tibetans. Hi ha diferents tipus d'eines, i una de les més comuns són aquests vols tibetans, que són normalment fets de bronze, i que la particularitat que tenen és que donen un espectre de sons molt ric, harmònic, molt equilibrat, generalment, i molt plaent a l'escolta, on normalment podem reconèixer diferents sons o diferents capes, més greus, mitges, agudes, depenent del vol, dins del mateix so, dins del propi so d'un d'aquests vols. Això actua com una espècie de pluja sonora, en podríem dir, que permet netejar, reequilibrar, reafinar el nostre cos físic, energètic i emocional a través de diferents nivells. Sense entrar molt en detall, tenim un primer nivell anomenat psicoacústic, on l'escolta com a forma d'atenció plena, l'escolta activa, actua com una espècie de meditació sonora que el pacient o la persona que rep el tractament rep durant el tractament. Llavors tenim el nivell energètic, on la vibració que emet el so i la forma com es sintonitza amb el nostre cos energètic fa l'efecte que ha de fer. I el nivell vibroacústic, que s'aplica en algunes posicions concretes durant el tractament, no en totes, on el vol es posa en contacte físic directe amb el propi cos, i llavors ja estem parlant d'una transmissió de vibració mecànica, literalment, del so del vol i del cos del vol directe cap al nostre cos físic. Més enllà de si ens centrem en vols tibetans, en cants d'harmònics o en altres tècniques com ara diapasons, a la sonoteràpia hi ha una part molt important, que també es té en compte, i és quan entra la participació activa de la persona que rep la sonoteràpia, que és aquesta presència, aquesta atenció i aquesta escolta plena del so. En aquest sentit, la sonoteràpia també actua com un espai gairebé meditatiu, que ens ofereix l'oportunitat de ser presents en el so i no només sentir-lo, sinó escoltar-lo, o com es diu a vegades en el mundillo, per entendre'ns, respirar el so com si fos una part més del nostre cos i com si se sincronitzés amb la respiració física del nostre cos, seguint a la forma com neix, com es manté, el seu color, el caràcter, la textura, com desapareix i com finalment deixa lloc al silenci, que també podem escoltar. En aquest sentit, i malgrat que la sonoteràpia es fonamenti principalment en l'ús del so, aquesta part d'escolta activa ens recorda un fet que, independentment de la teràpia o del procés que estiguem seguint al darrere, a mi m'agrada molt tenir sempre present i recordar que és que nosaltres també som actors del nostre propi benestar. Bé, doncs, avui m'agradaria tancar aquesta secció d'una manera una mica especial i, en comptes d'acabar escoltant un fragment d'una peça ja existent, m'agradaria acabar amb un mini bany sonor radiofònic per poder, ni que sigui de forma breu, fer un petit tastet d'aquesta part de presència, d'escolta i de meditació sonora, que també forma part de la sonoteràpia. Evidentment, un tractament sencer dura força més estona i és bastant més complet, i té una part de presència física que, malauradament, i per fantàstica que sigui el mitjà radiofònic, no podem arribar a suplir, però almenys ens servirà per fer aquest tastet breu d'algunes de les sonoritats que solem trobar o que podem trobar durant un tractament de sonoteràpia. Per qui vulgui acompanyar-nos d'una forma una mica més activa, si podem i volem, idealment es tractaria d'escoltar-ho amb auriculars, si és possible, tancant els ulls i deixant-nos portar per cada so, seguint-lo amb aquesta atenció activa i fixant-nos en el recorregut que fa el so, el volum, el color, les oscil·lacions, com apareix, com desapareix i com juguen amb els altres sons en cas de que n'hi hagi. Doncs bé, si podem, podem buscar un espai còmode, ens podem asseure o estirar, tanquem els ulls, ens posem els auriculars i anem a començar.

0: Joan, moltíssimes gràcies per aquest regal.
1: Gràcies a vosaltres i un plaer poder-ho compartir.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Marta, gràcies, Joan, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Continguts en xarxa.
1: El LEC d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber-ne una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.
1: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
2: Bé, primer una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-lo a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
1: De fet, ara vostè ho deia, no? Que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no? Anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
2: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs, estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més, fins i tot de 150 anys, doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
1: Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
2: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet, l'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició Doncs des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya s'ha fomentat molt, i també la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
1: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant, potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs. Com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
2: És cabdal. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, fem programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa de tot aquest aprenentatge és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis de Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
1: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria, en aquest cas, per tant, ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
2: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès la Generalitat fer polítiques públiques, i segons a quins territoris veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com he dit, no és una alternativa només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia, i també serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir 3 o 4 que aquest any hem acabat, han servit de punta de llança per segons quines polítiques, han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat, i en aquest sentit hem apostat per aquesta direcció general, per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori, i que crec que són idees més actuals que mai. I un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions tinguin en compte que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori, i per tant que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat, i això és el que més hem de veure.
1: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
2: Crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roca i Galés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
1: David Bombaí, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
2: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
3: Ràdio Sant Cugat.
0: Continguts en xarxa.

0: Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mútua Terrassa. La calor pronunciada causa prop de 23 milions de lesions laborals cada any a tot el món. És només una de les dades recents que exposen l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Meteorològica Mundial. I quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mútua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mútua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic que són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra l'emergència climàtica. Una entrevista amb el doctor Dalmau des del 91.5 de la FM per saber-ne més i millor sobre la ciència. Senyor Dalmau, per què és necessari, en aquest món en què vivim, organitzar simposis com aquests per abordar la crisi climàtica i sanitària? Per què és tan important?
1: Bé, jo crec que en primer lloc és evident que ens estem enfrontant des de ja fa temps, però probablement cada estiu ens ho recorda més, a un canvi paradigmàtic en les situacions, diguem-ne, de sobretot i especialment de calor, amb el que això comporta, doncs, de destorns meteorològics, etc. I des de la perspectiva d'una institució sanitària com Mútua Terrassa, que ja fa temps, des de l'any 2020, que va engegar una iniciativa encaminada precisament a reduir la petjada de carboni, de potenciar la mobilitat sostenible dels seus usuaris i professionals, i també d'intentar potenciar el que era l'economia circular, és a dir, reutilitzar molts materials. Això es feia una mica en base al que ja fa temps se sap i es coneix, de que si les institucions sanitàries, comptant aquí també doncs el que seria la indústria farmacèutica, fossin un país, seríem el cinquè país generador de més petjada de carboni al món. Per tant, la nostra responsabilitat en quant a intentar mitigar, reduir la petjada de carboni i al mateix temps intentar adaptar estratègies per millorar la salut de les persones que s'enfronten a aquest canvi climàtic, pensàvem que era una necessitat. Arran d'aquesta iniciativa, que es diu Compromís Verd, en el que Mútua Terrassa va arrencar, com deia abans, l'any 2020, jo vaig pensar que s'havia d'afegir una quarta pota, una és petjada de carboni, mobilitat sostenible de segona, la tercera és economia circular, i faltava una quarta pota, que era la de validar, de demostrar, des d'un punt de vista científic, doncs, que les iniciatives que es portaven a terme eren correctes i que, per tant, anaven en el bon camí. De manera que es va incorporar aquesta quarta pota que representa, que és la investigació en el camp, en l'àmbit del canvi climàtic, valorant sempre quin pot ser l'impacte sobre la salut de les persones que nosaltres doncs, controlem i per les que vetllem per la seva salut, podia comportar-los des d'un punt de vista de salut. Lògicament estem parlant de les persones més vulnerables i, per tant, les persones més vulnerables són, d'entrada, les persones grans i que pateixen malalties cròniques, que crec que són les que més ens podem, diguem-ne, dedicar perquè tenim una característica específica que a la nostra àrea de referència tenim un seguiment cronològic de tota l'etapa, de tota la, diguem-ne, de tot el recorregut vital d'una persona i, per tant, podem analitzar dades retrospectives que ens permeti també avaluar des d'un punt de vista prospectiu aspectes que puguin afectar directament a perfils de població vulnerable i intentar també doncs, adaptar-nos a aquesta situació. Això no només té a veure amb el que nosaltres puguem identificar, sinó si després això pot ser incorporat a nivell de salut pública com a estratègies per millorar i per protegir a totes aquestes persones. Per tant, jo diria que la idea, i responent a la vostra pregunta, tot neix en aquest sentit, tot és coherent i arran precisament d'un canvi climàtic evident, malgrat que hi hagi algun negacionista, crec que és molt clar que la situació ens afecta a tothom i tots i cadascú de nosaltres, des de la seva visió i experiència i expertesa, doncs hem d'intentar aportar doncs, el nostre gra de sorra per millorar en el nostre cas, almenys la salut de les persones.
0: I quines serien aquestes estratègies per adaptar el sistema sanitari i així fer front a aquests efectes del canvi climàtic?
1: Bé, des d'un punt de vista de salut, nosaltres estem portant a terme diferents iniciatives que són, d'entrada, són recollir dades científicament demostrades, i estem portant a terme diferents estudis, per exemple, doncs, amb persones que són portadores o que tenen factors de risc per manifestar la malaltia d'Alzheimer o malaltia de Parkinson, és a dir, malalties neurodegeneratives, i ara estem fent estudis amb determinats anàlisis, diguem-ne, específics, que es diuen epigenètica, per veure si podem intentar identificar marcadors que ens permetin identificar precoçment aquestes persones i, per tant, protegir-les de certs canvis que, d'alguna manera, normalment doncs, apareixen sobretot a les èpoques de més calor i, per tant, a l'estiu. Altres són, per exemple, doncs, recollint totes les dades que tenim de 10 anys, de 10 anys anteriors, dades, diguem-ne, clíniques, farmacològiques, d'anàlisis de les persones que controlem, valorant en les èpoques de calor si hi ha hagut algunes alteracions específiques que, en certes malalties cròniques, poden ajudar-nos a també amb el mateix, no?, protegir aquestes persones. Això no només ho podem fer nosaltres, sinó això ho fem conjuntament amb altres entitats, la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens ajuda en tot el que és l'agregació de dades, la big data, la intel·ligència artificial, amb, per exemple, també amb la Meteocat, que ens ajuda en totes les dades climatològiques.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure... Si estigués pintat a groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc.

0: La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va, és una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso a les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar tu has estat designat per Déu, no? La teva família ha estat designada per Déu i, per tant, tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res, simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no?
1: De sí, la història.
0: Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris

0: literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, val, que és Qin Shi Huang. Val, en Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no? Amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment he d'haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la Terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: de Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per tant, la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les teves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus, nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recte final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com a una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcades sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX, amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortugas!

I avui iniciem la nostra celebració al 40 aniversari de 1986. Avui ho dedicarem a números uns i cançons que segurament a tots vosaltres us sonaran molt, molt, molt, perquè fa només 40 anyets, carai. Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor.

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery. Doncs bé, parlem de números 1 de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

Eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar, un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

del seu àlbum Slippery With Dead de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que havia, que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema, Is That It, Katrina and the Waves.

un tros de Rhythm and Blues. L'autora, la vocalista del grup Kimberly Root, de l'àlbum Waves de 1986, era Catherine and the Waves Is That It. I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta, Sledgehammer.

recolzat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any, de l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

Encara que sí, en dura competència amb Prince, que el 1986 no se li va acudir una altra cosa que gravar i publicar aquest tema. Kiss!

0: Kiss.
1: Era del seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

quina preciositat de cançó. Don't Dream It's Over, de la banda australiana Crowded House. Qui diria que el 1986 un tema a capella, i a més una versió, però a capella, fos número 1 en les llistes britàniques? Doncs ho van aconseguir els House Martins amb aquest tema, Caravan of Love.

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, trencant cada regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant d'una de setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, en aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui els hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres i us espero aquí dissabte vinent per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On The Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilalassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle, en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McCready, D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs, era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques, perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig, ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: clàssics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season, avui al Rock and Classics, estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquest llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell, per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog. És el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se, doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus, comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of Deceit.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Life Lane.

Above, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquella llarga durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Below the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havien vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta deluxe edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Fira de Ceràmica Valldoreix-Sant Cugat celebra aquest dissabte la seva tercera edició i ho fa estrenant emplaçament, la plaça de l'1 d'octubre, que acollirà la mostra de 10 del matí a 8 del vespre. La cita reunirà no només ceramistes locals, sinó també artistes arribats d'altres punts de Catalunya, amb un total de 18 carpes participants. La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida el dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les Carpes, que s'ubicaran a l'Arboretum, acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. Més de 15 anys després, el Teatre La Unió Centre Cultural reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle, programat per la tardor, però encara sense concretar data, donarà el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica. Sant Cugat concentra aquest cap de setmana alguns dels actes centrals del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques amb propostes obertes a la ciutadania per promoure models de consum més sostenibles i responsables. La cita principal serà la Fira del Comerç Just, l'economia social i solidària i la banca ètica, que té lloc aquest dissabte de 10 del matí a 2 de la tarda a la plaça d'Octavià. I els equipaments museístics de Sant Cugat tornen a sumar-se aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. La programació, impulsada conjuntament pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic, s'allargarà entre el dissabte i el diumenge. I l'EMD de Valldoreix ha requerit la retirada dels pals de fusta i cablejat en desús a Telefònica en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció de la notificació enviada el passat 30 d'abril. Concretament, es sol·licita la retirada del material obsolet de l'avinguda de Can Montmany entre el carrer de Brullador i fins a la plaça de les Oliveres, una intervenció que està pressupostada en uns 6.000 euros. Si un cop superat aquests 30 dies de marge, Telefònica no ha iniciat les obres requerides, l'EMD passarà a actuar de manera subsidiària. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquesta data es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Sklarmond, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia, apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sutherland com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.